Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

the drummer.

0: ara sí que la poden. Què contem?
1: Som 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els de massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a sortir el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que ja són les al·lèrgiques al foc.
14: ICAT Weekend.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

Hola, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comença, com cada dia, un nou programa de la Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a coble. Avui, i d'aquí un moment, començarem amb dues sardanes del mestre Joaquim Soms amb la cobla salvatana. La primera es diu Paisatges Olotins i després escoltem Per tu, Masnou.

Avui hem començat escoltant dues sardanes del mestre Joaquim Soms amb la cobla salvatana. La primera es diu Paisatges olotins i després hem escoltat Per tu, Masnou. Bé, ara continuarem amb dues sardanes del mestre Josep Maria Tarrides i amb la cobla Flama de Farners de Santa Coloma de Farners. La primera es diu Delirant, sardana que va escriure l'any 1943. I després escoltarem una de les més populars d'aquest compositor, que es diu La mel als llavis, sardana que va escriure l'any 1948.

La copla Flama de Farners ens acaba d'interpretar les sardanes de Josep Maria Tarrides, de l'Iran i la mel als llavis. Bé, i ara canviarem de copla, n'escoltarem ara unes quantes amb la copla Els Mongrins, sardanes de Siegfried Galvany, i la primera es diu L'avi de Can Genís, i la segona Amb Pepet de Can Barrica.

Acabem d'escoltar la cobla Els Mongrins, amb dues sardanes de Siegfried Galvany, l'avi de Can Genís i després en Pepet de Can Barrica. Bé, i ara d'aquí un moment escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor que es diuen en Quimet de Cabrils i després a Francesc Ferrer.

Acabem d'escoltar a la cobla Els Mongrins amb les sardanes de Siegfried Galvany, en Quimet de Cabrils i després a Francesc Ferrer. Bé, i ara donarem el torn a la cobla Sant Jordi, que ens oferirà les sardanes Camí de Núria, de Jacint Conill, i després Promeses d'Abril, de Rafel Subirachs.

Hem escoltat a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb les sardanes Camí de Núria, de Jacint Conill, i Promeses d'Abril, de Rafael Subiracs. Bé, i ara escoltarem les dues darreres sardanes per avui. La primera es diu 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Vic, i és d'en Joan Jordi Beumala, i després a la plaça de Vic, de Francesc Riumalló, les dues interpretades per la Cobla Sant Jordi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà

0: Aleshores, quan a tot estirar, s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I més política, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
1: Aquestes primeres hores del diumenge l'ambient torna a ser fred al Pirineu amb unes temperatures que són inferiors als 5 graus. A la costa tenim valors en aquests moments al voltant dels 10-15 i a l'interior entre els 5-10. A més, tenim viles costaneres de l'Alt Empordà i del Baix Empordà amb la presència de núvols baixos que a les properes hores inclús podrien acabar afectant a punts de la selva i també del Maresme. Però a més, al llarg del matí tindrem l'arribada per la franja de ponent de bandes de núvols als i prims que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós i que acabarà afectant a bona part del país. Amb un migdia on tindrem unes temperatures pràcticament semblants a les d'ahir dissabte, i és que tant a la costa com al prelitoral tindrem valors que oscil·laran entre els 24 a 26 graus.
0: I d'altra banda, almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles, al Segrià 11 i Pau a l'Alt Empordà i 5, com diem, a Pau, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura a l'ACN. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del 2020. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta passada nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: L'altre dia, mentre anava amb cotxe, vaig sentir per la ràdio la notícia de que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, les execucions hipotecàries a Catalunya s'han disparat un 31,6% en el període abril-juny de 2026. Execució hipotecària és el terme tècnic per descriure que el banc et fa fora de casa perquè no pots pagar-li la hipoteca. A continuació, a la ràdio, va intervenir una portaveu de l'entitat Aliança contra la Pobresa Energètica, conjuntament amb una autoritat de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i van denunciar que processos com els desnonaments o el tall de subministraments elèctrics, etc., generen un empitjorament crònic de la salut mental, amb el que, per les dimensions de la crisi de l'habitatge, es podia afirmar ja que els desnonaments o que et tallin la llum són un veritable problema de salut pública. Curiositats, el mateix dia, abans d'anar a dormir, llegia el darrer número de la revista Sal i Llum i vaig ensopegar amb un reportatge sobre la renda bàsica. La renda bàsica seria un ingrés o salari universal que rebria tothom sense cap mena de distinció perquè cada persona pogués accedir, com a mínim, als béns més elementals de la vida. Ja ho diu la paraula, renda bàsica. Immediatament vaig relacionar els dos temes, crisi de l'habitatge i renda bàsica, i vaig pensar, seria la renda bàsica una solució a tot aquest desgavell que tenim de pobresa i desigualtat? Tenint en compte la substitució massiva d'ocupacions que està produint la intel·ligència artificial, la renda bàsica universal podria ser una garantia del dret a l'existència? És una utopia o una resposta inevitable per poder sobreviure al món que ens ve a sobre? A continuació, a l'espai de la monografia del programa, escoltarem una entrevista a Sergi Reventós Panyella, doctor en Sociologia, treballador social i autor del llibre Quan ens convé seguem cadenes per una renda bàsica a Catalunya. Aquesta entrevista es va emetre per Ràdio Estel el passat 6 de maig de 2026. Escoltem-la amb atenció.
2: En primer lloc, a Catalunya coexisteixen diverses prestacions assistencials, que són la de l'atur, la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Avui volem parlar de la renda bàsica. Aclarim conceptes. Què és?
3: Sí, bé, com ja has comentat, existeixen diferents prestacions. La prestació d'atur, que és contributiva, no exactament assistencial, no? Es deu quan una persona ha treballat, no? I ha cotitzat, després té dret a aquest tipus de prestació. I després hi ha prestacions de tipus assistencial, no? Que una persona que no ha pogut cotitzar o una persona que d'alguna manera doncs, viu en unes condicions de pobresa pot accedir a aquest tipus de prestacions com les que hi ha actualment, com la renda garantida de ciutadania a Catalunya o a l'ingrés mínim vital. A diferència d'aquestes prestacions assistencials condicionades a ingressos, no? Condicionada a ser una persona doncs, més aviat que viu en situació de pobresa, la renda bàsica universal seria tot just una prestació que no atén això. no té aquest tipus de consideració, sinó que seria pel fet de ser una persona que resideix en un territori i que, d'alguna manera, li atorga l'administració d'aquell territori, d'aquell estat, d'aquella comunitat, pel sol fet de viure i existir en aquest territori. Per tant, és una prestació que es caracteritza per diferents aspectes, per l'aspecte de la individualitat. La percebria tota persona, no el cap de família, a diferent, com és el cas de moltes d'aquestes prestacions assistencials. La percebria a tothom, independentment de si ets ric, pobre, petit, gran, mitjà, homosexual, heterosexual, etc. O sigui, pel sol fet, en aquest sentit, de ser un ciutadà d'un territori. La percebria de forma incondicional, no subjecte a ingressos, no pel fet d'estar en una situació de pobresa, no pel fet de tenir una condició determinada, ser discapacitat, etc. Per tant, estem parlant d'uns ingressos que serien pel fet d'existir en una comunitat, pel fet de viure en una comunitat i que l'administració garanteix a tothom.
4: Mm-hmm. En el cas català, de quin ingrés estaríem parlant, Sergi?
3: Doncs mira, tot just, a veure, perquè tingui un especial significat, perquè d'alguna manera la gent no visqui, si no treballa, evidentment, amb unes condicions per sota de la pobresa, sempre nosaltres hem parlat de que almenys estigui al voltant del llindar de la pobresa de la comunitat. Per tant, en aquest cas s'hauria d'anar calculant cada any, però en aquests moments seria al voltant de 900.000 euros a Catalunya.
2: Uh-huh. El sistema actual de disseny d'ajuts, subsidis i prestacions condicionats desapareixeria si s'apliqués la renda bàsica? Insistim, si s'apliqués, perquè ara mateix no s'està aplicant encara.
3: Efectivament. Estem parlant, doncs, d'això, d'una proposta que fa molts anys que existeix, com abans ha dit el Joan Andreu, que en aquest sentit doncs ja porta recorregut aquí a casa nostra, ja fa temps que la xarxa renda bàsica n'està parlant, però evidentment, respecte a la pregunta, no necessàriament desapareixerien totes, evidentment substituiria aquelles que tenen un import inferior a la renda bàsica, per exemple, a l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania. Eliminaria, per tant, la burocràcia i l'estigma, però la renda bàsica no substituiria, no, als serveis públics, ni a la sanitat, ni a l'ensenyament, ni als serveis socials, ni a les ajudes específiques que algunes persones tenen perquè realment tenen una alta discapacitat o perquè tenen una dependència o perquè tenen algun ajut, doncs, per habitatge, per exemple. No?
4: Et proposem anar aterrant aquest concepte de la renda bàsica analitzant els diversos àmbits d'incidència, no? En cas de que hi comptéssim amb aquest ingrés, amb la renda bàsica. En primer lloc, com incidiria en reduir la desigualtat?
3: Bé, aquesta tot just és una de les seves característiques, no? Perquè realment si es fa una reforma fiscal per finançar aquesta renda bàsica, que evidentment hauria de ser una reforma fiscal progressiva, no? De manera que qui més té, més aporta. Com ja sabeu, en aquests moments hi ha unes grans desigualtats, hi ha gent que està concentrant molta riquesa, no? I en aquest sentit del que es tractaria, evidentment, és una mesura que reduiria fortament la pobresa i la desigualtat ex ante, que diem, no? I ex post, si es financia de forma progressiva. La reduiria dràsticament i en garantir un terra d'ingressos, un sòl d'ingressos incondicional, redistribuint la riquesa des de les rendes més altes a les més baixes. Quan s'han fet simulacions d'aquest tipus de finançament, ens aproximem a uns nivells, no, similars als països nòrdics en quant al coeficient de Gini, que és un dels indicadors que mesura les desigualtats. No? I en aquest sentit, doncs, alguns autors, tot just en el llibre que abans s'ha citat el company Joan Andreu, aquests autors el que fan, evidentment, és un dels molts assajos que han fet sobre finançament, mostren com, de quina manera això redistribuiria la riquesa dels que més tenen els que menys. No? Sortiria guanyant en aquesta simulació aproximadament a l'entorn d'un 80% de la població.
2: En segon lloc, com afectaria la feina i el treball reproductiu de cures?
3: Bueno, pues mira, tot just, aquest és un dels temes interessants que també se n'han parlat molt. Hi ha un capítol en aquest llibre de feminismes portat per la Carme Porta i la Georgina Monge, que analitzen de quina manera podria augmentar el poder de negociació de moltes dones, no?, de cara a acceptar feines precàries, reconeixeria i facilitaria el treball de cures, que en aquests moments no està reconegut, no?, ni és remunerat, com ja sabeu. I el que sabem, no?, per molts plans pilot que s'han fet, és que tindria petits efectes o neutres sobre l'oferta de treball. No? En aquest sentit, la gent no deixaria de treballar per una renda bàsica, no? La gent vol tenir més accés a poder fer vacances o poder gaudir de temps lliure, poder satisfer algunes necessitats, no? I en aquest sentit, les enquestes que s'han fet, la gent no expressa voler deixar de treballar. En tot cas, sí que expressa una necessitat de reduir la jornada laboral, no? I fins i tot de potser muntar negocis propis o cooperatives i poder deixar la feina que té actualment.
4: Això reconfiguraria, Sergi, el paper dels sindicats i de la negociació col·lectiva?
3: Bueno, segurament sí. No, evidentment, els sindicats no desapareixerien. Hi ha moltes coses per les quals lluitar, no? Però sí que jo crec que una renda bàsica podria reforçar el paper dels sindicats en donar més marge als treballadors per negociar salaris i condicions, no? Amb les necessitats bàsiques cobertes, els treballadors i treballadores tindrien més força, no?, per negociar millors condicions. De fet, també una de les coses que nosaltres sempre hem pensat és que podria ser com una espècie de caixa de resistència, no?, en cas d'una vaga, no? Com ja sabreu, el País Basc és un dels pocs llocs que hi ha sindicats que tenen caixes de resistència, i això fa que les vagues puguin allargar-se molt de temps i, per tant, acostumen a guanyar quan hi ha conflictes laborals. I estem parlant de que molts dels millors convenis que hi ha en aquests moments a l'Estat espanyol són en el País Basc, curiosament.
2: En tercer lloc, quina incidència tindria la renda bàsica sobre la igualtat de gènere?
3: Doncs mira, aquest és un dels temes que creiem que tindria un impacte positiu. Augmentaria l'autonomia econòmica per a moltes dones, no? Reduiria les dependències de relacions actualment tòxiques, no? Que han d'aguantar moltes dones per haver de suportar que no tenen ingressos i han d'aguantar relacions que no són especialment desitjades, i podria fins i tot plantejar-se un repartiment de les cures, no? Tot això s'ha d'acompanyar d'altres polítiques públiques. La renda bàsica el que no pot ser és una política aïllada, no?, independent d'altres polítiques que d'alguna manera puguin aconseguir reformar i millorar l'estat del benestar i tal. Proporcionaria, evidentment, autonomia financera, no?, a les dones, al tenir uns ingressos, no? I en aquest sentit, repetim, no?, podria suposar sortir de situacions de violència o de dependència domèstica de moltes dones en aquests moments.
4: Un altre àmbit, Sergi, seria el de la llibertat personal. Com es veuria afectada?
3: Aquest és un dels temes més importants de la renda bàsica. La renda bàsica, com s'ha dit moltes vegades, no és una mesura per acabar amb la pobresa, única i exclusivament, que ja de per si seria molt important, no?, sinó que és una mesura que augmentaria la llibertat de la gent per escollir camins determinats, no? Per exemple, poder escollir altres feines, no?, que en aquests moments no poden deixar perquè estan atrapats pel dia a dia i les necessitats econòmiques, no?, podrien plantejar-se una formació, podrien aturar un temps la seva vida i pensar si aquest és el camí que volen portar a terme o no. Es podrien emprendre negocis que, si fracassen, no seria un desastre, perquè tindrien un petit matalàs econòmic, no? S'han fet pilots en els que la gent realment expressa aquesta necessitat de replantejar-se la seva vida, no? I de poder, fins i tot, dedicar-se a aquelles activitats artístiques que tots tenim en el cap, però que moltes vegades no podem fer per la necessitat de tenir ingressos mensuals, no?
2: Avui estem parlant de la renda bàsica universal amb Sergi Raventós, membre de l'associació Xarxa Renda Bàsica. En cinquè lloc, quina incidència podria tenir sobre el territori i la nostra relació amb el planeta?
3: Bé, aquest és un tema també que en els darrers anys s'ha explorat bastant, no? Perquè amb aquesta situació que ja sabem de col·lapse ecològic, de desastre climàtic que estem percebent en molts moments, el que sí que detectem és que també hi ha molts col·lectius que comencen ja fa anys a simpatitzar amb aquesta proposta perquè no està lligada al creixement econòmic, no? En aquest sentit, la renda bàsica és una opció que no està lligada al treball, per tant, desmercantilitzaria, no?, el mercat de treball, podria desincentivar l'èxode cap a les grans ciutats i facilitar activitats locals, no? Podria arrelar la gent al seu territori, als seus pobles, no? I no com ara, no? Que molta gent està marxant dels pobles, està abandonant els seus pobles, etc. No? En clau ecològica, doncs, bueno, una de les altres coses que s'han pogut valorar, que podria suposar, és podria permetre reduir jornades laborals, que en aquests moments són molt llargues, i podria reduir fins i tot el consum, no? No necessitem consumir tant, no? Però, evidentment, el que sí que necessitem és que es facin polítiques que contemplin aquesta possibilitat de garantir-nos l'existència. Si no, realment, la necessitat de treballar amb qualsevol cosa ens aboca també a un desastre en molts aspectes de tipus ecològic, no?
4: Uh-huh. Anem a parlar del finançament de la renda bàsica, Sergi. Els sistemes tributaris actuals, diguem que s'haurien de reformular per poder finançar una renda bàsica superior, com dèiem, al llindar de la pobresa. Això com es podria fer sense que signifiqués una reducció de la despesa social actual que tenim?
3: No, no, evidentment, a veure, nosaltres partim de la base d'una renda bàsica que el que vol és reforçar l'estat del benestar, o sigui, per tant, estem parlant d'una renda bàsica vista des d'una òptica molt progressista, d'esquerres, no?, amb el sentit més clar de la paraula, que és que la majoria dels recursos anirien a la majoria de la població i no actualment a la minoria, que en aquests moments és el que estem configurant a les nostres societats, no?, que cada cop menys persones acaparen més riquesa, no? Els models que plantegen aquests professors d'universitat com en Jordi Arcarons, en Daniel Reventós, en Lluís Torrents, que han fet estudis des de fa anys, plantegen models que és finançable amb una reforma fiscal progressiva, no? L'IRPF s'hauria d'integrar amb la renda bàsica, eliminar duplicats de prestacions socials, com hem dit abans, lluitar contra el frau, acabaria amb molta burocràcia, hi ha molts diners dedicats al control, a la fiscalització de la pobresa, no? Es pot dissenyar, evidentment, sense reduir serveis públics, però implica canvis redistributius importants, no? Les simulacions que s'han fet demostren que una reforma de l'IRPF podria finançar-se sense tocar cap despesa actual, ni la sanitat, ni l'educació, res de res, ni tan sols la Casa Reial, no? I només el 20% més ric de la població pagaria més del que paga i al voltant d'un 80% sortiria guanyant. I, per tant, això reduiria considerablement les desigualtats, no? Com ja he dit abans, les diverses simulacions que s'han fet, a l'índex de Gini, que és un dels índexs que mesura les desigualtats, posa uns escenaris que ens situen al nivell de països com Dinamarca, Noruega, etc.
2: La renda garantida de la ciutadania té el seu origen en una iniciativa legislativa popular, una ILP, que va congregar transversalment bona part de la ciutadania i de la societat civil catalana, incloent-hi la Pastoral Obrera de Catalunya. La renda bàsica avui té aquest consens? Es plantegen vostès des de la xarxa Renda Bàsica promoure la via ILP?
3: Bé, aquesta és una pregunta interessant que en algun moment, doncs, bueno, no descarto que ens en puguem plantejar, però nosaltres pensem que hi ha diversos factors que ens fan pensar que, bueno, per un costat, nosaltres com a xarxa en el seu moment també vam donar suport a la ILP, però és una mesura que també hem vist que, evidentment, ha tingut les seves limitacions, la renda garantida de ciutadania. I, entre altres coses, nosaltres potser valorem més la possibilitat de plans pilot, que, aporten més informació, no? Si fem plans pilots específics, no?, de renda bàsica. Una ILP, home, no la descarto, però també sabem que això és molt laboriós, costa molt, i després sempre es queden moltes coses pel camí, no? Si volem una renda bàsica universal, jo crec que la societat ha de respondre davant d'aquest repte, i, a veure, les enquestes, en principi, el que mostren és que hi ha un suport important a aquesta proposta.
4: Abans mencionaves aquestes experiències pilot. Doncs parlem una mica d'aquest recorregut de la renda bàsica en l'àmbit català. Tu, Sergi, va ser, a part de ser membre de la xarxa Renda Bàsica d'ençà que es va crear, doncs també va ser cap de l'oficina del Pla Pilot de Renda Bàsica Universal, que es va posar en marxa en la legislatura anterior del govern aragonès. Podries fer una valoració ràpida, no?, d'aquest recorregut de la renda bàsica a casa nostra?
3: Bé, el Pla Pilot va ser... es va crear una oficina del Pla Pilot durant el govern aragonès, va ser un acord d'investidura entre la CUP i Esquerra Republicana, no? I en aquest sentit va situar el debat, no?, de la renda bàsica, creiem. Vam fer un disseny d'un pla pilot molt interessant, molt ambiciós, de 5.000 persones, de 2.500 seleccionades aleatòriament de tot Catalunya i 2.500 de dos municipis de Catalunya. Va ser un pla pilot que ens van felicitar des d'alguns llocs, des d'alguns països, no?, assenyalament Finlàndia, no?, i comptava fins i tot amb un comitè científic de gent renombrada internacionalment en aquests temes, i un consell assessor amb un... va ser avaluat també per Ivàlua, dissenyat per Ivàlua, però malauradament els equilibris polítics, no?, i en aquest sentit el Partit Socialista juntament amb la dreta i l'extrema dreta van aturar, no?, van esmenar els pressupostos de la Generalitat de l'any 2023, i allà, evidentment, va caure el pla pilot, no? I en aquest sentit, malauradament, aquest bloqueig polític, no?, aprofitant la debilitat del govern aragonès, que es va quedar en minoria després de que Junts marxés del govern, no?, va ser aprofitat per esbotzar i acabar amb el pla pilot. Però el pla pilot creiem que era una aposta que crec que valia la pena que s'hagués pogut portar a terme, per tenir molts més elements d'anàlisi i de valoració de la conveniència o no d'una renda bàsica.
2: Els representants polítics actuals creuen en la renda bàsica? Creuen que és viable, que la poden acabar aplicant?
3: Bé, jo crec que en aquests moments en el Parlament de Catalunya, exceptuant potser l'esquerra més transformadora, no?, que estaria al voltant de la CUP, d'Esquerra i dels Comuns, que se la poden mirar amb simpatia, se la poden mirar amb bons ulls, actualment la majoria del Parlament està en contra de la renda bàsica, no? Ja es va veure en aquella votació que he fet esment abans, no? Però en aquests moments encara la majoria del Parlament està més escurada cap a la dreta i a l'extrema dreta, malauradament, no? Per tant, hem anat a pitjor en aquest sentit. Ara bé, segons les enquestes que s'han fet a Catalunya per part del Centre d'Estudis d'Opinió, no?, hi ha més d'un 65% de la població que estaria a favor d'una renda bàsica, no? El que passa que ja sabem que moltes vegades hi ha una dissociació entre el que fa el Parlament i el que vol la ciutadania, no?
4: Referim-nos, anem acabant, a l'oportunitat de la renda bàsica. El fet que la intel·ligència artificial, Sergi, estigui substituint ja actualment massivament ocupacions, accelera aquesta necessitat de la renda bàsica?
3: Sí, a veure, des de fa temps estan sortint molts articles, molts anàlisis de que, bueno, i de fet ja hi ha dades, no?, de que en el primer trimestre del 2026 als Estats Units ja s'han perdut 55.000 llocs de treball per la intel·ligència artificial, o sigui que ja és una realitat que tenim, i per tant hi ha molta gent que a partir d'aquí rematxa la necessitat d'una renda bàsica universal, perquè hi haurà molta gent que es quedarà sense feina, perquè hi ha molta gent que viu en situació de pobresa, encara que treballi, etc. Ara, jo crec que la raó de fons d'una renda bàsica no l'hem de perdre de vista, és una raó ètica. O sigui, és garantir el dret a l'existència independentment de si pots treballar o no, no? Perquè ja veiem que cada cop més això de treballar, doncs potser serà una cosa d'una sèrie de gent, però no de tothom, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, sí, és veritat, hem d'estar molt alerta, perquè també hi ha uns pronunciaments a favor de la renda bàsica d'una sèrie de gent que podríem dir que tenen un pensament que el que volen és acabar amb l'estat del benestar a canvi d'una renda bàsica. I amb això també hem d'estar alerta. O sigui que hi ha propostes polítiques que, com ja sabeu, es poden defensar des de la dreta o des de l'esquerra. I en aquest cas la renda bàsica no és una excepció.
2: I els preocupa algun efecte no desitjat? Perquè també potser aquesta majoria del Parlament contrària o altres ciutadans que donin alguns arguments, per exemple. Hi ha gent que se'n podria aprofitar, l'acomodament de no voler treballar, per exemple.
3: Bueno, clar, aquesta és una de les primeres crítiques que quan la gent en sent a parlar et diuen, no? Ah, la gent deixaria de treballar.
2: Desincentiva però... el buscar feina, potser,
3: sí.
2: També. No?
3: Sí, el que passa que també és veritat que, clar, els pilots el que ens mostren és que la gent el que vol és treballar d'allò que ha estudiat, d'allò que desitja, però no treballar amb allò que li imposen o només amb allò que troba, no? Per tant, seríem més lliures a l'hora d'escollir les feines que volem, no? I per tant, en aquest sentit, com a efectes no desitjats, home, no sé, això caldria veure amb alguna anàlisi, amb algun pla pilot. Evidentment, nosaltres el que sí que tenim por és que es posi poc finançament o poca redistribució de la riquesa per finançar una renda bàsica. Una renda bàsica hauria de, com a mínim, acabar amb la pobresa, no?
2: Clar, clar, és que aquest és el gran objectiu i en això, evidentment, ens hem centrat. Hem fet aquesta pregunta final, que em sembla que també era necessària. Però moltes gràcies avui per haver-nos acompanyat, Sergi Reventós, que és membre de l'associació Xarxa Renda Bàsica. Que vagi molt bé i ànims amb la feina que fan.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda, sou a Ràdio Molins de Rei, al programa Obrim Camins, i tot just acabem d'escoltar una entrevista a Sergi Reventós Panyella, doctor en Sociologia i treballador social, autor del llibre recentment publicat Quan convé seguem cadenes per una renda bàsica a Catalunya. Aquesta entrevista que acabeu d'escoltar es va emetre per Ràdio Estel el passat 6 de maig de 2026. I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara!

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Avui, a la secció El pensament, escoltarem en la veu de l'Anna Roca Balasc un extracte d'un article que es titula La revolució dels ritmes, recuperar la sobirania del temps en una societat accelerada. És un article que ha estat escrit per Vanessa Rodríguez Fornós i que s'ha publicat en el número 23 de la revista Sal i Llum. Escoltem-lo.
3: No puc més, no dono l'abast. Aquestes expressions, repetides amb una naturalitat inquietant en converses quotidianes, han deixat de ser una exageració puntual per convertir-se en el mantra d'una època. Ja no descriuen un moment d'estrès passatger, sinó una condició estructural. La sensació de viure desbordats pel temps no és una anomalia, és, cada cop més, la norma. Molts tenim la percepció d'estar immersos en una cursa contrarrellotge permanent. Ens llevem amb la sensació d'anar tard i acabem el dia amb la impressió d'haver arribat a tot just al mínim imprescindible. Les hores del dia se'ns presenten com un vestit que ens va petit, una arquitectura insuficient per encabir-hi tot el que s'espera de nosaltres. El filòsof Byung-Chul Han ho defineix amb precisió. Vivim en l'era de l'esgotament. Hem passat d'una societat de la disciplina, en què se'ns obligava a fer, a una societat del rendiment, en què som nosaltres mateixos els qui ens autoexigim fins al col·lapse. Volem ser treballadors excel·lents, pares i mares presents, ciutadans informats, amics divertits, cuinar saludablement i estar en forma. Aquesta tirania del tot s'ha de poder fer ens buida per dins i alimenta una paradoxa. Tenim més eines que mai per guanyar temps, però ens sentim més pobres a temps que cap altra generació anterior. Com hem arribat fins aquí? Per entendre la relació conflictiva que mantenim amb el temps, cal situar-la en perspectiva històrica. Les revolucions industrials van marcar un abans i un després en la manera com organitzem la vida. A partir d'aquell moment, el temps es va convertir en una unitat mesurable, productiva i optimitzable. La jornada laboral, el rellotge i els horaris estrictes no només van ordenar el treball, sinó que van disciplinar el temps al servei de la producció. Lluny de relaxar-se amb el pas dels segles, aquesta lògica s'ha anat intensificant. Avui no sols vivim en una societat accelerada, sinó en una societat en què l'acceleració mateixa s'accelera. És el que els sociòlegs descriuen com l'acceleració de l'acceleració. No es tracta únicament que les màquines funcionin més ràpid, sinó que el ritme de canvi social, tecnològic i econòmic ha superat la nostra capacitat d'adaptació biològica i emocional. Tot canvia a una velocitat creixent i això en genera una sensació constant d'inestabilitat. Res no dura prou per consolidar-se, res no sembla prou estable per descansar-hi. Aquest desencaix entre la velocitat del món i la nostra capacitat d'evitar-lo té conseqüències profundes. És el que podem anomenar alienació contemporània. El sociòleg Hartmut Rosa ho descriu amb lucidesa. Anem tan de pressa que deixem de connectar amb el que fem, amb els llocs que trepitgem i amb les persones que tenim al davant. Som passatgers d'un tren d'alta velocitat que miren el paisatge. El veiem passar, però no en formem part. En aquest context, el temps ja no és un marc on viure, sinó un recurs que es consumeix. fins al punt que hem arribat a una certa perversió simbòlica. La manca de temps s'ha convertit en un signe d'estatus. No tenir temps equival, sovint, a ser algú important, algú amb èxit. Aquesta situació entra en contradicció amb una de les grans promeses de la modernitat, el mite de la tecnologia com a eina d'alliberament del temps. L'any 1930, l'economista John Maynard Keynes va predir que, gràcies als avenços tècnics, cap al 2030, treballaríem unes 15 hores setmanals. Avui, a les portes d'aquesta data, la predicció sona gairebé irònica. No sols no treballem menys, sinó que tenim la sensació de no deixar mai de treballar. Què ha fallat en aquest càlcul? Probablement que Keynes no podia anticipar fins a quin punt la lògica del sistema econòmic prioritzaria la maximització del benefici per sobre de l'alliberament del temps. La tecnologia no s'ha orientat principalment a retornar-nos hores de vida, sinó a capturar la nostra atenció. Els dispositius digitals, les plataformes socials i el flux constant d'informació ens mantenen permanentment connectats, disponibles i reactius. I així el temps lliure, aquell espai que havia de créixer, ha estat progressivament colonitzat. L'acceleració de què parlem no és només un fenomen abstracte, sinó que es tradueix en conseqüències molt concretes en la nostra vida quotidiana. Una de les més evidents és la fragmentació del temps. Els dies es converteixen en una successió de tasques, interrupcions i microactivitats que dificulten la concentració i trenquen la continuïtat. No és estrany, doncs, que la salut mental s'hagi convertit en un termòmetre clar d'aquesta situació. L'augment de casos d'ansietat, estrès, burnout, no es pot interpretar només en clau individual. No és que hi hagi més persones fràgils, sinó que vivim en un entorn que imposa ritmes profundament desajustats amb les nostres capacitats. La irritabilitat, la fatiga crònica o la sensació de no desconnectar mai no són anomalies, sinó respostes lògiques a un context que ens exigeix viure permanentment accelerats. Arribats a aquest punt, la pregunta esdevé inevitable. Com podem trencar amb aquesta manera hegemònica de viure? Qui més qui menys ha intentat trobar-hi sortides individuals? Millorar l'agenda, optimitzar rutines o fins i tot buscar refugi en la meditació. Són pegats que poden alleujar el símptoma, però resulten del tot insuficients si no ens atrevim a soscavar l'arrel del problema, perquè el temps és, per sobre de tot, una qüestió política. Determinar com es distribueix, qui en disposa i en quines condicions implica una transformació que desborda l'esfera privada. La lluita per la sobirania del temps és una lluita transversal que connecta amb totes les altres reivindicacions de la classe obrera. No recuperarem la propietat de les nostres hores sense jornades laborals més curtes. Treballar menys per treballar tots i viure millor. Sense una renda bàsica universal que ens alliberi de la por a la misèria en reduir el ritme. O sense uns serveis públics de qualitat i un habitatge accessible que ens sostinguin. Tanmateix, la política no ho és tot. Cal també una nova ètica vital i una sacsejada cultural profunda. Com recorda el psicòleg Daniel Gilbert, les activitats que realment ens aporten plenitud, conversar, fer esport, escoltar música, practicar sexe, no tenen preu, però sí que requereixen una condició: temps. El repte és transitar de la societat de l'èxit material a la societat del benestar del temps. Un model que reconegui els límits, que torni a dotar de valor la lentitud i que s'atreveixi a dir, en veu alta, que no tot s'ha de poder fer.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Jesús es posà a parlar-los novament en paràboles. Els digué: amb el regne del cel passa com amb un rei que celebrava les noces del seu fill. Va enviar els seus servents a cridar els convidats, però els convidats no s'hi van voler presentar i se'n van anar, l'un al seu camp, l'altre al seu negoci. I els altres agafaren els servents, els van maltractar i els van matar. El rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar aquells assassins, incendiar-los la ciutat, i llavors va dir als seus servents: el banquet de noces és a punt, però els convidats no n'eren dignes. Aneu, doncs, a les creuilles dels camins i convideu a les noces tothom que trobeu. Aquells servents van sortir als camins i van reunir tots els que van trobar, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats. Ja tinc preparat el convit. Déu prepara una festa final per tots els seus fills i filles perquè els vol veure tots amb ell, al voltant d'una mateixa taula, gaudint per sempre d'una vida plena. És aquesta una de les imatges més estimades de Jesús per suggerir el final de l'existència. I no només ho deia, sinó que compartia taula amb tothom. Jesús va entendre la seva vida com una invitació en nom de Déu. No imposava res, despertava la confiança en la paraula, feia fora les pors. I a tothom havia d'arribar a la crida, sobretot els més necessitats d'esperança. També sabia que la invitació podia ser rebutjada i viure cada dia sent més sords a tota invitació que pugui transformar-nos. I per completar aquest espai, a continuació sentirem el missatge que ens adreça el nostre bisbe Xavier.
4: Civilització o barbària? Aquest eslògan, popularitzat per Domingo Faustino Sarmiento al 1845, enmig de les lluites que sacsejaven l'Argentina, reapareix avui vinculat a la immigració, la identitat i la seguretat. Alguns el fan servir per presentar al debat públic com una elecció entre la supervivència i una suposada invasió o teoria de la substitució. No es tracta d'amagar els problemes reals, com ara la gestió dels fluxos migratoris, l'hivern demogràfic, la pervivència de la nostra llengua catalana, la manca d'habitatge, la precarietat o la inseguretat. Tot això demana polítiques responsables i connectades. La perversitat consisteix a barrejar aquests problemes, atribuir-los a tot un col·lectiu i transformar les persones en una amenaça existencial. Aquest eslògan conté una forma de violència simbòlica, perquè si hi ha un nosaltres que representa la civilització, els altres deixen de ser interlocutors i passen a ser una amenaça que caldria neutralitzar. Com? Primer se'ls desqualifica, després se'ls exclou del debat. Finalment es pot arribar a justificar qualsevol agressivitat contra ells. Està passant en molts països arreu del món, també per justificar persecucions religioses. Els altres ara són els migrants, però demà poden ser qualsevol altra minoria o col·lectiu dissident. La història d'Espanya i de Catalunya ens hauria de vacunar contra els marcs binaris que divideixin la societat entre bons i dolents, patriotes i traïdors, ells i nosaltres, civilitzats i bàrbars. Són simplificacions que, sota una aparença moral, oculten la incapacitat d'acceptar la complexitat, el pluralisme i la legitimitat de l'altre. A la llum de l'Evangeli de Jesús, la barbàrie no comença amb l'arribada de l'altre, sinó quan deixem de reconèixer-lo com algú digne de ser cuidat. La doctrina social de l'Església ofereix un criteri molt diferent. El bé comú no és la victòria d'una meitat sobre l'altra, sinó el conjunt de condicions que permeten a tothom créixer en dignitat i corresponsabilitat. Ens volen formatar com a societat de sospita, menyspreu i bàndols irreconciliables. Això ens fa molt manipulables. Caldria definir bé què entenem per civilització, però és clar que no és patrimoni de cap país, de cap sigla ni de cap bloc ideològic. I es demostra fent créixer la nostra magnífica humanitat. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

La revista L'Agulla s'acomiada després de 30 anys. La revista L'Agulla posa punt final a la seva trajectòria aquest octubre, coincidint amb el 30è aniversari del seu naixement. En l'editorial de comiat, els responsables de la publicació expliquen que la decisió no respon a una pèrdua de sentit del projecte ni a dificultats concretes, sinó a la convicció que les coses humanes tenen principi i fi. Des dels seus inicis, L'Agulla es va definir com una revista cristiana i d'esquerres, tot i que sempre va voler ser un espai obert a altres sensibilitats que no compartissin necessàriament aquesta definició. El Consell de Redacció assegura que, mirant enrere, se sent satisfet de la feina feta i del servei que la publicació ha ofert al llarg d'aquests 30 anys. Des de l'Obrint Camins, el programa que esteu escoltant, lamentem la desaparició d'aquesta publicació digital, una font d'informació que us hem de confessar que hem fet servir més d'una vegada al nostre programa, sobretot per llegir-vos els seus articles a l'Espai del Pensament. Mor Pilar Malla, a l'edat de 95 anys. La seva trajectòria i la llista de responsabilitats és infinita i sempre enfocada a la lluita contra la pobresa i a favor de la justícia social, tant des de l'Església com des de la política. Va ser la primera directora de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, després va ser secretària general i directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1981 i el 1998, i diputada al Parlament de Catalunya dins de la candidatura de Pasqual Maragall. La darrera responsabilitat pública la va exercir entre el 2004 i el 2010 com a primera síndica de greuges de Barcelona, escollida per unanimitat pel plenari municipal. A l'Obrint Camins vam dedicar un programa a Pilar Malla. Concretament va ser el del dimecres 7 de maig de l'any passat, l'any 2025. Activistes cristians inicien una cadena de dejunis per demanar la presència del Papa a Gaza. Amir Amusalam, activista cristiana palestina i dirigent de Protecció Civil Desarmada a Palestina, ha demanat al Papa Lleó XIV passar uns dies a Gaza

I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Salutacions des d'aquí a l'Anna Ribas, que s'està recuperant d'una petita caiguda i que esperem aviat tenir entre nosaltres. Estimats, estimades oients, moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat.

0: Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
1: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
2: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també a la pròpia avinguda Comte Guifré.
1: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
0: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: La Vidal Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.

0: Que rico, mami, quan sales a bailar. Avui heu pogut saber de on va sortir la sintonia del programa. Era l'entrada, la introducció d'aquesta cançó, Que rico, mami. No sé, suposo que no ho sabíeu, perquè la cançó, si no la coneixíeu, el més fàcil és que no. Ara ja ho sabeu, i avui ha sigut per donar-li la benvinguda a la Maria Cinta. La Maria Cinta, tothom la coneix més com la Marissa de la Rierada. Bona tarda, benvinguda, Marissa.
1: Bona tarda, Pierre, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Nascuda a la Rierada?
1: Bueno, soc filla de la Rierada, però vaig néixer a Molins de Rei, a la clínica de Molins de Rei.
0: Ah, sí.
1: La meva mare va baixar a peu per parir-me un 14 de febrer a la clínica de Molins de Rei.
0: I a la teva, a quin dia de febrer?
1: 14 de febrer.
0: El dia dels enamorats?
1: Sí, senyor.
0: Sant Valentí?
1: Sí.
0: Jo vaig néixer l'11, bastants anys abans.
1: Bueno.
0: Escolta, jo he dit Maria Cinta, però el cognom...
1: Llobet Múrria.
0: Múrria és de la part de l'Aragó, pot ser no, o no?
1: Bueno, no ho sé, la meva mare es deia Cinta, Múrria, Lluís.
0: És de Tortosa, Cinta.
1: De Tortosa, de Benifallet concretament, és la patrona de Tortosa, Cinta, sí.
0: Ah,
1: Nostra
0: sí.
1: Nostra Senyora la Cinta és la patrona de Tortosa. La meva mare era de Benifallet. I en 13 anys va venir aquí a Molins de Rei a servir a Cal Ferreret, amb la senyora Mercè, al carrer Major.
0: Escolta, jo qui coneixia era una tieta teva que passava les esqueles.
1: Aquesta és la tieta Pepeta. La tieta, espera, jo sóc filla de la meva mare, de la Cinta Múrria, i del meu pare, Pere Llobet, de la Rierada. Ells sí que són de la Rierada. Antigament li deien Cal Ermità, perquè molt antigament venien d'ermitans de la salut del Papiol. Es veu que és el que deien així. I a la Rierada el meu pare ha nascut allà, el meu avi, el meu besavi.
0: Ermitans, què vol dir?
1: Doncs els que... com una espècie de... no sé,
0: de gent que anaven a...
1: com de vigilant, de...
0: Vigilants de l'ermita de la salut.
1: De Papiol, en els anys de la Catapum. Si això surt en el llibre del senyor Jordà, de Sant Bartomeu, que va escriure quan explica història de la Rierada, del Papiol i tot això. Sí, sí. I llavors, quan tu dius això, jo vaig néixer a la Rierada, vaig anar a escola a la Rierada, teníem una escola on anàvem nens i nenes.
0: I ara ja no hi és?
1: No, ja fa anys.
0: Però abans...
1: Anàvem des dels 6 fins als 14 anys amb la mateixa mestra, nens i nenes.
0: Però hi havia més gent que ara?
1: No érem molts. Jo no sé quants érem, i de diferents edats. No.
0: El que passa que no hi havia mitjà de transport, no hi havia el bus.
1: Exacte,
0: i llavors...
1: no hi havia ni bus ni carretera asfaltada. Saps? Baixàvem a peu... No sé si algú tenia cotxe o així, potser si algú era més ric, però nosaltres, jo baixava a peu o amb el carro i el burro de casa.
0: De Cal Recader?
1: De Cal Recader, clar, eren petits pagesos.
0: I per què li deien Cal Recader?
1: Perquè el meu pare era recader. Teníem una botigueta, que la Cinta, que el recader, teníem una botigueta de comestibles d'aquella època que portava la meva mare, i el meu pare era el recader. I baixava amb el carro i el burro, després amb un tractor, també havia sigut el carter dels barris de muntanya, això ja més cap aquí, que baixava amb una Guzzi, i teníem el telèfon número 8 de Molins de Rei, telèfon públic. Quan algú trucava o venia a casa a trucar, o si algú trucava, llavors tenia el meu pare, que anava, o la meva mare, en aquest cas el meu pare, anava a portar els recados per coses emergents. Igual que ara, saps?
0: Això ho havia, amb el mòbil. Això jo ho havia vist a Santa Creu.
1: Vale, pues a la
0: que vaig anar
1: també.
0: Uns anys els dilluns a pentinar... el dilluns que la perruqueria no tancava anàvem allà i teníem un telèfon també que era amb el que ens centràvem si vindrem, si no vindrem, si plou. Escolta'm, I el recader era Llobet, que era de la Rierada.
1: Pere Llobet.
0: Però la teva mare era de...
1: Benifallet.
0: I es van conèixer aquí o allà?
1: Aquí. La meva mare va vindre a servir en 13 anys al cas de la senyora Mercè, a Cal Ferreret, carrer Major. Sí. Després va conèixer el meu pare, perquè el meu pare baixava per recados i per la botiga, per el que sigui, eren petits pagesos. I es van conèixer i es van casar, però van trigar anys. La meva mare va estar aquí a Molins de Rei des dels 13 anys que va venir fins als 28 o 29 que es va casar. I sa mare viu a la Rierada.
0: I la tieta Pepeta, que era germana d'aquí?
1: Del meu pare. Que havia viscut, primer havia viscut a la Rierada i després va baixar a viure a Molins de Rei.
0: Al carrer Ponent, no, al carrer...
1: Carrer Ponent, sí, carrer Ponent. I quan jo vaig començar a treballar... Clar, jo quan vaig acabar l'escola a la Rierada, primer vaig anar a treballar, als 14 anys, a la fàbrica que hi havia a la Rierada, una fàbrica de teixits del Joan Mercier, la fabriqueta que li dèiem. Fèiem llençols, feien teixits de tot tipus. Sona,
0: que era el
1: això?
0: Sogre del Castellví, no? A Mercier?
1: Tio, seria tio.
0: És, o tiet, sí.
1: Tio de, sí. Era el germà de la mare del Joan Castellví.
0: I va aguantar molt temps aquesta fàbrica?
1: Sí, jo quan vaig començar a treballar allà als 14 anys ja existia i després va continuar. El que passa que jo vaig començar a treballar allà i llavors vaig continuar estudiant per les nits amb una mestra que venia, vaig treure amb el comerç secretariat.
0: Qui era, doña Carmiña? No.
1: No, primer vam tenir a doña Maria Vidal Torres.
0: Sí.
1: Bueno, més antigament doña Otília. Després, a l'època que vaig estar jo, des dels 58 devia ser, fins als 60... Soc del 52, 14 anys, 66, no? Fins al 66 jo vaig estar en doña Maria Vidal Torres. Després ella no sé si va estar fins al 68 o por ahí, que després a Mare Sant Feliu va vindre una altra mestra.
0: I la fàbrica fins quan va aguantar?
1: Ui, va continuar bastants anys, molts anys. Després feien lo de les gasses pels nens, al principi que portaven lo de les gasses, que es portava, fins que després van sortir lo dels penyals. Però, no et sabria dir fins quin any, però molts
0: però
1: anys.
0: Però abans de les gasses aquests...
1: Feien llençols teixits,
0: i tot?
1: Sí, home, i tant, jo tinc llençols, estovalles, a tot, estatuelloles.
0: I ara l'edifici d'aquesta fàbrica es manté?
1: Bueno, hi ha la nau on havia estat la fàbrica.
0: Però que està buit per dintre.
1: Ah, sí, home.
0: No l'aprofiten per res.
1: No, allà té, bueno, el Joan Ricard, el fill, pues, veu que sé, la seva feina que fa d'arreglar quan, com es diu això, quan un cotxe que cau gel i es pica, saps, això... Ara no sap, no me'n surto.
0: Com una restauració del cotxe? Un...
1: Sí, de granizo. Cotxes sin granizo, es diu. Bueno,
0: sí
1: fa
0: que...
1: coses allà. També
0: però, esclar, al dir fàbrica, un s'imagina una fàbrica gran com Can Malvei. No, era,
1: no,
0: com
1: era
0: com
1: més petita.
0: Taller.
1: Era més petita, però es feia de tot, eh? Vull dir, allà, en quatre anys que vaig estar, fèiem de tot. I després vaig començar, va ser com vaig començar a treballar aquí a Molins de Rei. I com que no teníem el carrer asfaltat, i tenia que anar i venir amb Vespino, però jo plegava tard a treballar. Treballava a la notaria de Molins de Rei, plegava tard a treballar.
0: El doncs... Domper? Quina Manuel notaria?
1: Domper, sí, Domper,
0: senyor, Manuel Domper, no?
1: Sí, al principi va estar...
0: Que estava al
1: carrer...
0: terraplè, no?
1: Primer al carrer Verdaguer.
0: Ah.
1: Davant de la Montera de les Monges, al carrer Verdaguer. Número 100, em sembla que era, aquell edifici.
0: Sí, que era molt maco, sí, amb aquella porta
1: sí, sí.
0: De ferro. És aquest
1: sí,
0: el que...
1: Sí, sí, primer va estar allà.
0: Sí.
1: Després ja va vindre a la carretera, a sobre de la caixa de pensions i tal.
0: Així vas doncs treballar?
1: Sí, allà vaig treballar. Llavors jo és quan estava a casa la tieta Pepeta, perquè no podia anar i venir amb el Vespino, perquè a l'hivern, de nit, la carretera no estava asfaltada, i llavors la tieta Pepeta és la que, com tu has dit, passava les esqueles per les cases de Molins de Rei, que portava el tema dels enterros al TEM.
0: Sí, el Benet.
1: El Benet.
0: Que era molt pare de la teva amiga.
1: El pare de la meva amiga Carme Benet, sí senyor.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: I venia a la teva peluqueria.
0: Totes dues.
1: Del carrer Ponent, amb la Carme.
0: La Carme, tu, i la tieta Pepeta també, que duia el
1: sí.
0: Cabell negre.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I tu també, una melena...
1: Sí.
0: Sí, però me'n recordo que venies al migdia...
1: Cabell
0: que era...
1: rissat, tenia el cabell rissat, sí, home, i tant.
0: Ara després sí. Hem estat anys sense veure'ns.
1: També és veritat. I després ja vaig poder... Bueno, vaig tenir que fer el Servei Social de la Mujer, i després ja em vaig poder treure el carnet de conduir, i llavors ja podia anar a casa, perquè és que si no estava tota la setmana a casa la tieta Pepeta, com si els meus pares estiguessin a la Vall d'Aran, doncs igual, pujàvem el dissabte a la tarda i baixàvem el diumenge al vespre.
0: La tieta Pepeta vivia allà al costat del Ràfols.
1: Sí, al costat del Ràfols, davant del bar que hi havia...
0: El bar Catalunya.
1: Sí, senyor.
0: De la Innocència, sí, no sé, es deia Innocència la... Innocència? No, ara m'ha vingut així, sí.
1: Un home així, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Escoltem una cançó que m'has dit que el Nat King Cole t'agradava, sí. L'escoltarem ara i continuarem parlant.
1: Perfecte, sí senyor.

0: Qui dius que va venir a la Rierada?
1: No, a la Festa Major estàvem parlant...
0: El Maglari, em deies,
1: també,
0: no?
1: També, el
0: Però
1: Maglari.
0: Quan?
1: Ai, jo no me'n recordo exactament de l'any.
0: Però l'any 60, no. Ni això
1: quan
0: fa
1: encara,
0: poc.
1: Quan encara no era tan famós. I també vas venir tu sí, a cantar.
0: Sí. Jo me'n recordo que el meu era l'any 81. Parlem de la Festa
1: Parlem
0: Major.
1: Parlem de la Festa Major. Era la festa més important del nostre barri, de la Rierada.
0: Que és el mes d'agost, el dia
1: el
0: Sant
1: Bartomeu. d'agost.
0: Ah, no, no, Sant Bartomeu és el 24 d'agost. I sí. La Rierada què es celebra?
1: Antigament se celebrava per Sant Bartomeu, però després ja es va celebrar el 15 d'agost, que era la patrona d'allà, Nostra Senyora del Roser. El 15 d'agost ho fèiem allà. Però bueno, començàvem la Festa Major els caps de setmana de primers d'agost, començàvem.
0: Sí, jocs infantils, futbol, competicions de dominó, també?
1: Ui, de tot fèiem. De petanca, torneig de futbolí, concurs de pastissos, paelles, jocs infantils...
0: I llegeixo cinema, on te'l feia?
1: Cinema, a la fresca. Mira, el cinema primer s'havia fet allà... Bueno, s'havia fet a diversos llocs, però quan encara no sé de quins anys, he parlat dels anys 60 i pico, en blanc i negre, ho fèiem on està ara el restaurant Can Castellví. Allà es feia. I el ball... Inclús havia el que és a baix la pista, allà teníem el ball, que fèiem el ball del fanalet. I de la...
0: I la pista de què? De Can Castellví?
1: Sí,
0: està asfaltada.
1: La pista d'on està el restaurant Can Castellví a baix,
0: està
1: asfaltat. Antigament, allà ballàvem, estava asfaltada i ballàvem. Estic parlant de fa molts anys. Tu també vas venir allà a cantar?
0: Sí.
1: On te vas cantar, tu?
0: No, jo crec que era en un lateral de la Riera.
1: Vale, però llavors era on ara... aparquen els cotxes d'esplanada que hi ha al costat, a l'altra banda de la Riera, d'on està el restaurant Can Castellví.
0: Escolta, parlant de la Riera, aquests dies...
1: Ai, que van venir també, ara que han fet també un homenatge al Josep Maria Roglán.
0: Sí.
1: També van venir a cantar havaneres diverses vegades.
0: Sí, no? Sí, allà també, hi havia anat...
1: Havien fet de tot, eh?
0: Sí,
1: tot,
0: tenia molta vida.
1: Xocolatada, festa infantil, gincama de... Ah, i el del Pi de Plata. Mira... A l'any 78-72 es feia un concurs de cant,
0: sí.
1: I el guanyador, en lloc de donar-li una copa com es donava a l'altre, se li regalava un pi de plata, que sí. Feia un xicot que estiuejaven a la Rierada, el Jordi Pujades, que estudiava per joier i feia el pi de plata... Pi de Plata.
0: I això va ser molts anys o només
1: dos
0: ho va
1: fer? Dos anys.
0: Ah, dos anys.
1: 71-72, que jo
0: I saps
1: recordi.
0: Qui va guanyar aquests concursos?
1: No, me'n recordo, no me'n recordo.
0: Però què, era música moderna, melòdica? Amb...
1: Cantaven. Ah, no em facis
0: ara dir. Ja... Escolta, i el tiro al blanc, què era? Tirar al
1: sí.
0: Blanco, què era? El blanco, què era? No se'n devia ser pas un veí d'allà, no?
1: No, no posaven un...
0: Com el plat, no?
1: Sí, més o menys, tirar. I després pim-pom, botifarrada, concurs de pastissos, paelles... Es feia de tot. De tot fèiem. I em deixo coses, eh?
0: Escolta, però...
1: Petanca, també. Ron cremat.
0: El ron cremat devia ser quan les havaneres...
1: Sí, exacte. Exacte, sí senyor.
0: I llavors, escolta, aquests dies que hi ha hagut aquestes rieuades... i rierades tan fortes, no heu rebut allà dalt?
1: Sí, sí. A veure, a la rierada, cada vegada que ha hagut riades fortes, a veure, jo inclús recordo la de l'any...
0: 62?
1: 62, que va ser el de la riada que era tan forta de Rubí.
0: Sí, saps? Sí.
1: Que es van aportar gent i tota la història. El 62, després, la del... que va ser després la del 71, també la recordo.
0: Sí, la 71 és quan cau el pont.
1: Quan cau
0: sí.
1: El pont d'aquí, també s'havien portat un pont de la Rierada, no el gran, el que anava cap a la Font de l'Espinagà, i també algun altre al carrer Sibèria. I ara, que dius tu ara, a la nit del dissabte al diumenge, també va haver una riuada forta, i la part de la Sibèria, no sé si tu coneixes...
0: Sí, la Sibèria.
1: De la Sibèria, sí, s'han portat... dos ponts, els ponts aquells petits que hi han de les cases s'han portat dos ponts i tres cotxes.
0: Això ara?
1: Ara.
0: Però la Riera passa molt a la vora de Can Castellví restaurant.
1: El restaurant de Can Castellví, que ara es dirà la botifarrada, em sembla que es diu, ara t'ho miraré perquè m'agafes així, no? van obrir els que s'han quedat ara o han llogat per començar de nou, van obrir el dissabte. I la nit del dissabte al diumenge, que va haver-hi aquesta riuada, doncs se'ls va entrar aigua a la part de baix i també em sembla que es van emportar alguna cadira i alguna taula. Sí. El mal més gran el van fer allà a la Sibèria, però molt fort, perquè baixaven la riera de Vallvidrera, que és la que passa per allà, i en els ponts individuals de les cases, i baixaven arbres que també Trepa. Atasquen i llavors va saltar per sobre del pont, va entrar inclús a les cases. Jo vaig passar diumenge, no es podia ni passar pel carrer, i la gent allà traient aigua, fang i de tot, de tot,
0: Sí, per això dic que va haver molt que tot el que s'està escoltant aquests dies. I escolta...
1: Ah, i després la nevada del 62, que era petita, també han hagut episodis importantíssims,
0: Va nevar tot arreu, però llavors allà molt... que veu quedar...
1: Aïllats.
0: Això, aquí ens vam espavilar...
1: Allà la gent amb pales fent camí,
0: fent camí
1: passava
0: per anar...
1: fins... un metro de neu allà a la Rialada, menys un metro.
0: I què veu fer? Camí fins a on?
1: Bueno, mica en mica anaven fent camí els homes allà, a piqui pala, però a piqui pala no, amb la pala.
0: Però aquest camí fins a on? Fins a Sant Bartomeu i després sí, baixar aquella sí. carretera?
1: Sí, clar. Llavors, en aquella època, allò era... no estava asfaltat, era un carrer, anava a dir, de carro.
0: Ja teníeu la tenda, llavors, vosaltres?
1: Sí. Nosaltres, jo l'he coneguda tota la vida,
0: Us devíeu quedar sense gènere?
1: Bueno, sempre hi havia alguna cosa. Com que cada casa eren petits pagesos, doncs a vegades les coses del camp, el vi, que també es feia vi a la vinya...
0: Ara escoltarem aquesta cançó de l'Elvis Presley,
1: sí.
0: que també m'has dit que t'agradava, i després parlarem de les exposicions de pintura.
1: Ai, les exposicions de pintura...

0: M'has portat un recull de fotografies. Jo conec aquí a l'Assumpta, l'Assumpta Castellví,
1: sí.
0: Que ella venia molt per allà, no?
1: Sí, clar que sí. A la Festa Major, venia... Bueno, la Festa Major venia moltíssima gent. A veure, de la Rierada no és que fos molta gent, però veniu en aquella època, o anys enrere, la gent molta gent estiuejava a la Rierada, a part de la Festa Major, que venien de fora, no? Però estiuejava. I la Festa Major era... no sé, un evento importantíssim per tots els que estàvem allà, vull dir que passàvem el programa casa per casa per recollir les aportacions per ajudar a fer la Festa Major, tothom col·laborava, vull dir, és que eren molts, cada un s'encarregava d'unes coses i, no sé, és que es feien tantes coses que és que me'n deixaria, vull dir que... Era molt maco, molt
0: sí,
1: maco.
0: Ara em preguntava si la cançó del Tom Jones, Delilah, la posarem ara a continuació, que em preguntava a ell, que no havia pensat
1: clar,
0: a dir-li.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí, sí.
0: I l'Assumpta, amb les exposicions de pintura, ella hi col·laborava o era la Mercè Soler? Que també
1: exacte,
0: la veig aquí.
1: Exacte, no, és la Mercè Soler. A veure, això de l'exposició de pintura va sortir un dia, quan portaven el restaurant de Can Castellví, estava el Joan i la Pili,
0: sí.
1: Venien allà uns pintors... un es deia Mires i l'altre Bartolí, i els vaig conèixer parlant i així, i bueno, va ser quan ens vam animar a fer exposició de quadres. I vaig començar amb prou feines si arribàvem 10 pintors i potser uns 100 quadres, exactament, uns 100 quadres.
0: Quants? 100?
1: 100, uns 100 quadres.
0: Et sembla poc?
1: Sí, això és com van començar, aproximadament. Ho fèiem al carrer... on jo visco, a casa meva, al carrer, però al carrer, al carrer Rellotge, i penjàvem tots els quadres per les parets del carrer. Un dissabte al dematí, al vespre el recollíem, també venien els pintors, tornàvem a exposar el diumenge al dematí i recollíem al vespre. Inclús si algú volia comprar, també en compraven i així. I les encarregades de cuidança d'això, a part d'allò, estava la Mercè Soler, i també la Maite Valenzuela, que era la veïna que tenia allà al costat. Bueno, i també ajudava, pues, lògicament, el meu marit, el Ramon, el marit de la Carme Benet, el Jesús, a posar i a treure. Vull dir que també els que estaven allà també ajudaven a posar i a treure els quadres.
0: El Jesús Reventós.
1: També el,
0: sí.
1: El Jesús, el marit de la Carme. Doncs moltíssima gent col·laborava. També hi havia altres coses que es feien, vull dir. Però allò dels quadres, vaig començar, això que et deia, vaig començar amb uns 10, no sé si van començar 20 pintors i uns 100 quadres, i vaig acabar tenint més de 200 quadres exposats, més de 200 quadres. Hasta la teva mare va exposar.
0: Sí,
1: jo tinc dos
0: sé,
1: quadres que... d'ella.
0: Sí?
1: I a més pintors de Molins de Rei i de l'entorn, eh? Havien pintors d'aquí Molins de Rei, no nombraré noms perquè alguns me'ls deixaré, em sap greu, aquests que eren de Sant Cugat, un altre també d'aquí de Vallpineda, de Sant Vicenç dels Horts, bueno, fantàstic.
0: I en tens
1: era
0: dos
1: preciós.
0: De la meva mare, un és del Pedraforca,
1: un és del Pedraforca.
0: Sembla que m'ho vas dir i me'l vas ensenyar.
1: Un altre és de Fruita, de...
0: Ah, sí.
1: És així.
0: No, ella va estar molt contenta i em recordo que vaig anar-hi.
1: Sí.
0: I la Mercè, se'n va quedar un, que són els gegants de primers del segle passat, que estan estan pintats arrel d'una fotografia, esclar, havia de ser això, davant de la casa que hi havia, a on ara hi ha el bar Diana, hi havia una casa... I els gegants estan allà exposats i la pintura aquesta se la va quedar la Mercè Soler.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, la Mercè
1: Soler. Jo tinc
0: Soler...
1: diversos quadres d'aquella època, eh? Va ser una època fantàstica. No només l'exposició, eh? Ara m'he sentat amb l'exposició. Si t'hi fixes, està ceràmica. Mobles antics també teníem, posàvem mobles antics també, que havíem portat algú, i ceràmica, reproduccions de ceràmica catalana... Està per aquí, no me'n recordo on està la ceràmica sí. Catalana, per aquí de la meva cosina, o t'ho vaig passar amb la foto, no sé on te surt. També reproduccions de ceràmica catalana que fa una cosina meva, també venia allà i tal. Bueno, i a part d'això ja et dic que és que es feien tantíssimes coses. Mira, t'he portat un programa.
0: Ai, això sí.
1: El Ron Cremat.
0: I qui el preparava, tu?
1: Depèn, aquí, mira, si tu t'hi
0: més fotografies.
1: Sí, fotografies.
0: Qui és aquest senyor?
1: Aquí surt la Carme Benet, jo, la Maite Valenzuela, el Fidel Castellví, el senyor Sàbat. És que antigament estaven...
0: Ah, veus, els coneixia tots, però...
1: Els coneixia de tots, clar.
0: Antigament es feia què?
1: Sí, sí. Mira, aquí la meva cosina Rosa, la Maite Valenzuela, la Carme... No, la Carme Benet, aquí, no sé. Per aquí està, la Carme Benet.
0: Carme Benet, sí, està
1: mira,
0: primera...
1: Mira, aquí estan fent el Roncremat.
0: I el teu marit, que era...
1: Aquí està el Jesús i el Ramon.
0: De la prevenció dels focs, no?
1: Ell era de l'ADF.
0: Encara ho és, o...?
1: No, ja està jubilat.
0: Que era president,
1: o...? No. El president va ser primer el Joan Castellví i després el Pere Arroyo.
0: Ah, sí, el Pere Arroyo, que ha vingut també a aquest programa, sí, sí, que ara sí. Viu a Sant Pere de Ribes.
1: Sí, sí, sí.
0: Encara ho és, no?
1: Sí. És veí de la, d'allà de la... Bueno, era veí de la Rierada i també s'encarregava de moltes coses. Vull dir, mira, per aquí podries veure en el programa.
0: És que, clar, que
1: si començo a anomenar noms, me'n deixaré molts.
0: Veig que el dia 15 d'agost també feia un missa solemne.
1: Home, clar, mossèn Ignasi.
0: Ah, sí?
1: Mossèn Ignasi. Mossèn Ignasi és el mossèn que hem tingut pràcticament fins que es va morir tota la vida. I... Ell venia de Sarrià. Venia en tren fins a
0: la Floresta.
1: I de la Floresta baixava, ja més gran, el portaven en cotxe, però antigament baixava a peu, xin-xan, xin-xan. Vestit de... Sempre anava vestit de capellà, amb la sotana.
0: És bastant lluny, però clar, si era baixada...
1: A la Rierada, venia a fer missa a la Rierada, a Sant Bartomeu i a Santa Creu. Molts anys. Però en aquella època la gent anava tothom a missa, no va ningú, o molt pocs.
0: Sí, sí.
1: De la zona aquella, vull dir, dels barris aquests de muntanyes.
0: I de la xocolatada, qui se'n cuidava?
1: Ai, de la xocolatada, normalment era la Pili Llorente, no? La Pili de Can Castellví, i, bueno, també m'havia cuidat jo. És que hi havia moltíssima gent que se'n cuidava. El Joan Ricard Mercier, també del tema de la gincama.
0: I aquestes fotografies?
1: De la Ferrada també se'n cuidaven tots. Havia també la Dolors Puntes, el Rafel, el senyor, el Daniel. És que, clar, el Daniel Suárez. És que havia molta gent, me'n deixaré i em sap greu,
0: Veig fotografies aquí de gent disfressada, que també fèieu concursos, o era per Carnaval? Feia fred, no?, allà dalt, per Carnaval?
1: Sí, no, més aviat això també era per festa infantil, també disfresses, també es feien, i en aquella època... Ja. A veure, els que portaven el comandament, per dir-ho d'alguna manera, era el Fidel Castellví, el pare del Joan Castellví, que ja no hi és, el senyor Sàbat, l'Esteve Guiot, el Tomàs Juárez, també el Xoricó, el Daniel Suárez, la Dolors Puntes, el seu marit, el Rafel, és que em deixaré gent, també... I llavors més, ja et dic, el Jordi Pujades, el Joan Castellví, la Pili Llorente, el Joan Ricard Mercier, el Joan Martí, el Pere Arroyo, ja l'he dit, el Ramon, jo...
0: Si aquí llegeixo que ja fèieu activitats a l'any 71...
1: Ui, molt abans.
0: Doncs si t'haguessis de recordar de tothom...
1: I molt abans. El 71-72 és quan es va fer allò del Pi de Plata, que era una cosa així original.
0: A l'Ermita de la Salut veig que surt moltes vegades.
1: Sí, perquè...
0: Que queda a la vora, d'allà, a peu.
1: Anava a peu per la muntanya. Pues pujàvem per allà...
0: Can Revella?
1: No, des de... Ens trobàvem normalment a sobre de la Font de l'Espínaga. Bueno, el camí de l'Avinguda Castellví, que es diu, que era allà, antigament també havia hagut el camp de futbol. Es quedàvem allà i d'allà sortíem cap a la muntanya, amunt, i anàvem a la missa. Allà feien la missa el primer dia de la festa... I fèiem l'esmorzar de germanor. Per això surt molt en els programes aquests així antics.
0: Vetllada de cinema, el festival Tom i Jerry, un campionato en castellà.
1: Sí, en aquesta època, perquè aquest és del 71, encara està en castellà,
0: I qui eren?
1: Aquest ja és del 95-96, i per allà ja estan en català,
0: Sí, sí,
1: mira,
0: esclar.
1: Mira, veus allò de la màgia? Mira.
0: Aquí màgia també. Participativa.
1: Mira, la Mercè Soler, també. Campionat de petanca.
0: El camí de la Bòbila, fèieu això del dominó.
1: Sí, de tot.
0: I a Rubistars, qui eren els Rubistars?
1: Un conjunt, era un conjunt. Sí. És que, clar, han vingut tants conjunts que no...
0: El dia dissabte, Grandioso Baile Rubistars. Això era l'any
1: 71.
0: Haig de donar la volta al programa.
1: 71.
0: Sí, el 71.
1: Sí.
0: Sí, i molts dies, el 1, el 7, el 8, el 14, el 15 i el 21.
1: Sí, la festa major durava diversos dies. Mira, aquesta mateixa, van començar aquesta, fixa't. Aquesta és de l'any 96, van començar...
0: 71, 81, 91, 25 anys després, sí.
1: Bueno, l'exposició de quadros ho van fer el 96, 97, 98 i 99. Van fer-ho.
0: Ho vam fer molt...
1: Molts anys, molts anys. Sí.
0: Jo recordo la vegada que hi vaig anar jo.
1: Sí.
0: Bé, escoltem el Tom Jones i continuarem parlant amb la Marisa Llobet...
1: De la Rierada.
0: Múrria de la Rierada.
1: Molins de Rei. Rierada, Molins de Rei.

0: A l'escoltar aquesta cançó romàntica em fa pensar que a mi m'havia dit la Mercè que ja s'havia celebrat també algun casori, algun casament, o no?
1: A la Rianada.
0: O només era la festa?
1: No, el que era la festa major, jo no recordo cap casament. Jo...
0: No, no el dia de la festa major.
1: Ah, vale.
0: Algú que s'havia anat a casar allà a l'ermita.
1: A la Rianada. Sí, jo em vaig casar a Sant Bartomeu, eh? Jo em vaig casar a Sant Bartomeu.
0: Sí.
1: Però una cosina meva es va casar allà a la Rianada.
0: Això.
1: I va haver hagut més d'allà i allà. Bueno, allà ja fèiem la comunió. La comunió
0: també. I tu et
1: també,
0: vas casar allà dalt, a Sant Bartomeu, per què? Perquè et va agradar més?
1: Sí, bueno.
0: O no hi havia rector baix?
1: No, no, és el mateix, era el mateix. Mossa Ignasi, era el mateix capellà. Sí, sí.
0: I no hi ha entrat mai. A la de Santa Creu, sí. Però a l'ermita... de la Rierada no, i a la...
1: Ara ja no tenim, ja no funciona, ja fa anys que no, que no es fa missa, eh?
0: A l'edifici és, per això.
1: Sí, però ja no es fa missa, eh?
0: I a la de Sant Bartomeu sí?
1: Sí, però tampoc no es fa missa ara perquè s'ha de fer obres, però la Sant Bartomeu és molt maca, la parròquia de Sant Bartomeu.
0: A veure, ens queda poc temps de programa, 10 minuts, uh-huh. Però explica alguna cosa que t'hagi quedat al tinter, algú que hagis volgut anomenar i no hi hagin pensat.
1: Bueno, jo el recordatori per totes les persones que han fet la festa major, els que he nomenat i els que m'he deixat, els que hi són i els que no hi són, és un recordatori que tota la vida ho tenim present, eh?
0: Quan fa que tenim el bus aquest, que el fem servir molts ara, per anar fins a la Floresta?
1: Ara va molt bé l'autobús, sí, des de luego va molt bé. Eh?
0: I quan, fa anys?
1: Fa molts anys, no? Què deu fer, 3 o 4 anys? És que passa el temps que anem a l'Andero,
0: Heu notat que hi ha més ambient, que puja més gent? O...
1: Sí, bueno, es fa servir molt, vull dir, per anar a la Floresta, llavors agafar, segons gent de la Rierada, que van, al millor, a Sant Cugat a escoles, o que van a Barcelona...
0: A Terrassa, o a Sabadell, o a la plaça Catalunya,
1: exacte,
0: o a Sarrià.
1: Exacte.
0: Està molt bé.
1: No, sí, sí, inclús a segons quines hores hi van dos autobusos, inclús a vegades em diuen que surten ple, que quasi no tenen temps ni em posaran alguna altra ajuda o així. Ha anat molt bé tenir el...
0: Sí.
1: Ha anat molt bé.
0: Hi ha alguna tenda a la Rierada?
1: No, ja fa anys que no hi és.
0: Algun bar?
1: Tampoc. Bueno, el restaurant, el restaurant Can Castellví. Que ara ja no és Can Castellví, eh? Ara se l'ha llogat un altre...
0: I te li han canviat el nom?
1: El nom és de Can Castellví, és la propietat és Can Castellví, però el nom és un altre. Algú de Botifarra...
0: Es diu...
1: És que començaven el dissabte, i el diumenge va passar això, i ara el tenen que tornar a obrir, però suposo que per aquest fi de setmana...
0: Ah, esclar, havien d'inaugurar el dia de la gran
1: bueno,
0: pluja.
1: El dissabte va ser com van començar el dissabte. El dissabte. A veure si te trobo el nom. No sé on el tindré, el nom.
0: A veure, per situar-me a la Rierada, hi ha la zona que jo conec de Can Castellví, que llavors baixant direcció Can Planes et trobes aquell salsal de l'aigua, no?
1: Sí, ara, no, ara de la Rierada... per anar al Salt de l'Aigua, el camí aquell que passàvem per la vora de la Riera, se l'han portat a la Riera, eh?
0: Ai, i m'has dit que ha caigut algun pont, el de bon m'has dit?
1: El carrer Sibèria. El carrer Sibèria, saps que hi ha aquelles casetes i el pont individuals per anar a cada una de les cases? Doncs quan arribes, els dos primers ponts de les cases a la dreta, d'allà, se l'han portat al riu. Se l'han portat al riu, eh?
0: Bé, i llavors, si tires cap a la Floresta, a mà esquerra hi ha com una placeta, que allà sap on deus viure tu, no?, a la Rierada.
1: Aviam, pujant del restaurant Can Castellví...
0: Abans d'arribar a Can Santoi...
1: A Can Santoi, sí. A la part esquerra, sí. Hi ha el nucli de cases antigues...
0: Que és el centre.
1: Bueno, el casc antic que diem. I allà és on te visco jo, que és la casa dels meus pares i d'abans, antigament.
0: El casc antic, però també és com si fos la plaça de l'Ajuntament, per dir alguna cosa.
1: No,
0: hi ha un altre lloc més poblat?
1: No, home, ara hi ha moltes cases més escampades. Per dir-ho d'alguna manera, ja fa anys això, no. Però allò és el casc antic que diem, perquè són les cases, possiblement allà al carrer Relotxa i carrer del Pont, aquelles cases d'allà, són les cases més antigues. Casa meva doncs, és de finals del 1700, bueno, hi ha les Masies, finals de 1700 o principis del 1800, més o menys, casa meva.
0: I per què li diuen carrer de Relotxa? Hi ha un Relotxa?
1: Perquè casa meva hi havia el Relotxa de Sol, un Relotxa de Sol.
0: Ja no hi és?
1: molt antic. Sí, encara hi és, encara hi és.
0: Es però veu... funciona, o li heu de donar corda?
1: No, és de sol, va molt sol.
0: Ja ho sé, però ara amb la pluja no sabreu quina hora és, no?
1: Però digues.
0: Es conserva.
1: Sí, està la fatxada. Bueno, tan maco com era antigament i així, es va, com van fer obres ja fa anys, es va tornar a arreglar i ara es tindria que tornar a repassar perquè amb les pluges, el sol
0: sí, aquesta,
1: i tot es va...
0: És aquesta que veig aquí amb aquesta fotografia.
1: Sí,
0: jo el veig bastant conservat, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Bueno, dintre del que cap, sí.
0: Una casa ben maca, sí.
1: Antiga, és una casa antiga, vella. Bueno, hi ha les masies, eh?
0: Però, antiga, vella, aquesta és la gràcia.
1: Sí, home, clar. Sí. Jo estic encantada. Mira, la prova és que quan em vaig casar, em vaig anar a viure el meu home, el Ramon, era de Barcelona, i quan em vaig casar, em vaig anar a viure a Barcelona, allà van viure els meus pares. Però quan els... I també quan vaig tenir el meu fill petit i tota la història, jo llavors després vaig treballar a Sant Vicenç dels Horts, ja t'ho havia dit. Però després, quan van morir els papes, hem tornat a la casa de sempre i seguim a la Rierada.
0: I durant aquest temps estava tancada, o no?
1: No. Quan jo em vaig casar amb la meva a Barcelona, allà vivien els meus pares. I quan els meus pares es van morir, llavors nosaltres vam tornar a viure a la Rierada. Perquè i el nen ja era més gran.
0: Ets filla única?
1: Soc filla única. Vaig tenir un germà, però va morir de petit, eh?
0: On és aquesta fotografia?
1: Aquest és d'un dels pintors. Em sembla que era el Mires. Aquest em sembla que és...
0: Fa com un mirador?
1: Sí. És un mirall, sí.
0: Sí, veig... Ara ho veig, que és un mirall.
1: Doncs ja
0: i algun pont que aneu a treure aigua encara allà?
1: Bueno, la nit del dissabte al diumenge, quan eren allà a les 3 de la matinada o 3 i mitja de la matinada, com que baixava el pont de, on està el restaurant de Castellví, el pont de la Riera, allà, es va cobrir d'aigua per sobre, però no és que la riera hagués pujat per sobre del pont, sinó que va baixar tanta aigua des del torrent i des de la carretera que va quedar cobert. I vam rebre un missatge del Pere Arroyo i de la... Estaven també els de Protecció Civil. Van estar tothom col·laborant molt amb el tema aquest, de que no es passés per allà, perquè hi havia moltíssima aigua. Després ja al dematí ja vam poder passar, cap problema. Però ja et dic, allà on també s'ha afectat ha sigut el carrer Sibèria, però molt, eh?
0: Però jo sé que a Sibèria hi havia anat a buscar rovellons que per cert no en trobava mai.
1: Però tu saps que en aquelles casetes que tenen un pont, el pont, hi ha el pont i la caseta, però allà, com que van baixar troncs i el que sigui, va taponar, l'aigua va pujar per sobre dels ponts, va envair el carrer i va entrar dintre de les cases i es van portar, el que et deia, els dos primers ponts i tres cotxes. Després t'ensenyaré les fotos. Quedaràs esparverat, eh? Com
0: han quedat? Cotxes, els van emportar on els van anar a trobar.
1: Un va quedar atascat en el pont que hi ha, saps allà els pinatons? Tu coneixes els pinatons? Saps aquell puntet que hi ha? Doncs pues un ha quedat va quedar enclastat allà. Ja t'ensenyaré la foto. És que ni s'hi distingeix.
0: Ufa.
1: Ja no es veu destrossat totalment, eh? I uns altres que se'ls van portar. Tres cotxes, eh? I dos ponts.
0: Sí, jo vaig anar a veure... Vaig anar a veure la riera dels ponts de Can Barut, eh?
1: Sí, jo n'he anat allà, ja.
0: A l'endemà. I vaig veure que passava aigua, però normal. Que fins i tot vaig gastar una broma perquè tenia una rierada de feia anys que passava molta aigua i la vaig enviar. Ai, tanta aigua passa! I això no era. Però llavors em van enviar una foto del dia abans, ai, de la nit, que sí que passava una aigua moltíssima.
1: Moltíssima aigua. Bé, se'n van portar camins?
0: Demà tu a Barcelona, al carrer Villarroel, cantonada de la Gran Via de Barcelona. Tu que has viscut al carrer Consell de Cent de l'Eixample, si tens ganes ja ho saps.
1: Molt bé, moltes gràcies, que tinguis molt d'èxit.
0: Sí, que no passi... Allà no passarà com aquí, no. Que ens va fallar la... a l'equip de música.
1: Ai, sí,
0: tant preparar-me les cançons, tant preparar-me que tot...
1: Sí,
0: i llavors...
1: Ai, sí, el dissabte allà a la federació.
0: Tu hi eres, sí.
1: Jo hi era, jo hi era.
0: És llàstima.
1: I totes les amigues,
0: perquè
1: també.
0: Perquè va venir tanta
1: gent. Molta. Tant... I això que no sortia en el programa, eh?
0: Però tot i amb
1: però
0: això,
1: anar dient de boca
0: el
1: en boca.
0: WhatsApp i la boca a boca, i llavors que tu et prepares tant i
1: ja
0: que
1: ho
0: et falli,
1: ja ho sé, ja ho sé,
0: perquè
1: ja ho sé.
0: És el 50% el cantar i la música, el
1: que
0: so.
1: Que sí, que sí, que sí. Però bé, bueno, moltes gràcies, Pierre.
0: Escoltem alguna cançó?
1: Vale, la que tu diguis.
0: Doncs va, la que li agradi més al senyor.
1: No, la que m'agradi a mi,
0: sí,
1: la que m'agradi a mi, ho havia dit, és la del pont de 15 arcades, teva. És
0: una doncs escoltem, no,
1: una de
0: no
1: les moltes
0: temps.
1: Que m'agraden teves.
0: Va, gràcies. Sí, ja vaig veure que eres allà primera fila, quasi. Escoltem, queda poc temps, però fins a on arribi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar al Front Ampli d'Esquerres estatal. I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha reflexionat sobre l'estat de la justícia a Espanya i ha afirmat que no hi ha lawfare, però sí un problema de judicialització de la política. En una entrevista al diari El País, Conde Pumpido diu que qualsevol debat polític sobre qualsevol qüestió es converteix en un procés penal immediatament a través d'unes organitzacions que es dediquen a això, i afegeix que aquest tipus d'organitzacions no existeixen a la resta del món i cap país europeu admet que els partits polítics puguin participar directament en els processos penals. A més, també ha reconegut que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia va ser un aval molt important. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquest mateix tema, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat.

0: Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. I aquí a casa nostra almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a la comarca de l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquest dissabte a la nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat així a la ciutat més de 3 dècades després de la seva visita al festival, quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, amb dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Isabel Jiménez García, jurista, jutgessa substituta, que ens expliques quin paper és des de fa molts anys, guardó Dones que han fet història 2025, entre altres premis, també el Menina de Justícia Feminista 2024, membre del Consell Consultiu de l'Associació de Dones Jutgesses i sobretot, que a mi m'agrada molt això que has fet, autora, acaba de publicar un llibre que es diu Método de Lenguaje Claro, Justicia, que s'entiende, que és una proposta innovadora per redactar resolucions judicials que siguin comprensibles sense perdre, sense renunciar al rigor jurídic. Molt xulo. Molt bona tarda, Isabel.
2: Molt bona tarda, moltes gràcies.
1: Molt contenta que estigues a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo més, encara.
1: Perquè, a més, la Isabel, que viu a Barcelona, ella va néixer a Molins de Rei.
2: Clar.
1: Vas néixer aquí.
2: Sí, sí, sí.
1: Per casualitat una mica, no?
2: Bueno, no.
1: Perquè era la clínica de referència.
2: Era la clínica de referència, sí, sí.
1: En aquella època que vivíeu a Martorell.
2: Jo sempre he estat molt orgullosa d'haver nascut
1: aquí
2: a Molins de Rei. Sí, sí.
1: Que bé.
2: I anava al xic de Molins a la meva època, també.
1: Ah, mira. Aquí,
2: tenim molta relació ja amb Molins de Rei.
1: És veritat, Molins deixa sempre molta empremta.
2: Sí, sí.
1: D'una manera o d'una altra, doncs molt bona tarda i molt contenta que ens acompanyis avui, que parlarem de moltes coses, de qui ets tu, de la teva trajectòria, de tota aquesta mirada que poses de perspectiva de gènere, de mirada cap a la infància, la vulnerabilitat, des de la teva tasca com a jutgessa, però també d'aquest llibre, que a mi em sembla molt interessant, que és aquest mètode de llenguatge clar, justícia que s'entén, que em sembla molt necessari, de fet, no? Perquè, d'on surt? Primer, de què va? Explica'm-ho així. O sigui, si tu has d'explicar, no? Mm-hmm. Què és aquest llibre, o amb algú que no sàpiga res, com li explicaries?
2: Doncs justament és un mètode, no? És un mètode per aplicar el llenguatge clar, el llenguatge comprensible, en una resolució judicial, que són tècniques, perquè tothom ho pugui entendre. Però jo vaig una miqueta més enllà, no només que es pugui entendre, sinó que quan hi ha hagut una violència, doncs es pugui reparar, quan hi ha hagut una violència institucional, que es pugui demanar disculpes. És a dir, una justícia que estigui encarada als ciutadans, a la ciutadania, perquè la justícia és dels ciutadans. Els jutges i les jutgesses només tenim aquesta potestat perquè ens l'ha donat el poble, però el poble és qui té el dret a la justícia.
1: Això és molt interessant, perquè sempre s'ha vist la justícia com una cosa més molt llunyana de la ciutadania, no? Com un rol fins i tot amb una altra alçada, no? Llavors em sembla molt interessant, i sobretot el llenguatge jurídic, que sempre és difícil d'entendre. Tu has treballat molt amb temes... Anem a explicar qui ets i així arribarem a una mica més a fons al perquè d'aquest llibre. Tu, com he dit, vas néixer a Molins de Rei, vas créixer a Martorell, també a Tarragona, a Torrelles de Llobregat.
2: Sí, sí.
1: Vas tenir una situació complexa quan eres joveneta, que eres que ton pare va morir molt jove, uh-huh. I tens una mare que us va haver de tirar endavant, a tu i el teu germà.
2: Sí, sí. La Joana de Torrelles.
1: La Joana de Torrelles, que a més ella va agafar aquest rol d'agafar l'empresa del teu pare.
2: Sí, sí.
1: No? Que era del sector
2: del sector del metall, d'aquella època, als anys 70, imagina.
1: Déu-n'hi-do, no? Ta mare, no?
2: Déu-n'hi-do.
1: Que valenta.
2: Molt valenta.
1: Que valenta, perquè...
2: He tingut una gran referència.
1: Sí, perquè anava a dir-te que no era una època fàcil per dones emprenedores. A mi sempre m'agrada parlar de les mares, quan explico les meves convidades. Aprofito que comencem per aquí perquè em diguis una mica en què et reconeixes amb la teva mare.
2: Ui, bona pregunta, que em reconeixo amb l'empenta, amb la sensibilitat, amb la valentia.
1: Que bé, Que bé. I ve de ta mare això de dedicar-te a l'àmbit jurídic o d'on et ve una mica?
2: No, de la meva mare no. La meva mare és molt fenícia, sempre ho ha sigut. Així és que, bueno, ella sempre ha sigut empresària o s'ha dedicat al món de l'empresa. I, però, bueno, com després del dol de la meva mare, que passessin els anys, la meva mare tenia una parella, no?, que després es van casar, el Juan Pedro, i ell era advocat. I, bueno, jo, doncs, tenia, doncs, uns 16 anys i aquestes coses que fan els joves, no?, de que em discutia amb ell, ens portava molt bé, però ens discutíem amb temes, i jo, com era més llista que ningú, no?, la joventut el que té, no?, doncs ja agafava els còdics de les lleis i discutia amb ell amb uns codis que jo no sabia com començar amb ells, però jo sí, jo em posava, no havia internet en aquella època, i jugava amb els codis. I aquí em va, doncs, seduir el dret una mica, no?
1: I vas anar cap aquí.
2: I vaig anar cap aquí.
1: Vas estudiar a Barcelona?
2: Sí.
1: I després cap on va anar la teva trajectòria, com la recordes?
2: Doncs jo vaig estudiar a Barcelona i després vaig estudiar un temps a registre de la propietat, vaig fer oposicions un parell d'anys, però és que m'avorria molt. Jo no soc una persona memorística, a mi m'agrada estudiar per comprendre, per anar una miqueta més enllà, per reflexionar, i em costava molt, no?, passar moltes hores tancada, i, bueno, i al final vaig decidir que no era el meu camí. I em vaig posar a treballar, a Torrelles de Llobregat. La meva mare tenia un despatx i em cedia part, no?, les mares tan sempre proveint.
1: El coworking de l'època,
2: El coworking de l'època. I em vaig col·legiar a Sant Feliu de Llobregat i vaig començar a treballar com a advocada. Jo havia fet passantia durant la carrera. Així és que, bueno, tenia una miqueta, no molta experiència, però una mica d'experiència que podia, no?, mica en mica, doncs, anar-me a obrir el pas.
1: Cap aquí. I quan arribes a jutgessa?
2: Doncs un company que havíem estudiat registres els dos em truca un dia i em diu: Isabel, ens presentem a jutges substituts. I jo li vaig dir: això què és? Perquè en aquella època ni ja sabia, no?, que existia aquesta figura. I, bueno, ho vam estar mirant i a mi, bueno, això, no?, l'interès d'aprendre, de voler saber més, no?, a mi sempre em produïa molta incomoditat no saber com funcionaven els jutjats per dintre, no?, les pràctiques, com es feien, perquè hem de pensar que ara, quan vas a un jutjat, sí que els jutjats hi ha les sales de vistes, és tot molt més obert, però en aquella època, per desgràcia, es feia tot en paper, que ara estem tornant a aquell moment, però, bueno, això no entrarem ara. I clar, era bastant complicat, no?, tenir veritablement aquesta idea de com funcionava per dintre un jutjat, com, qui feia què, com, no? I vaig pensar, doncs, escolta, mira, si surt, seria interessant estar un any per aprendre molt el que es diu el dret processal, que és el dret més tècnic. Jo sempre parlo del camí, no?
1: Com funcionen les coses.
2: Sí. I jo tenia un client en aquella època que era jo l'advocada de capçalera, no?, que em va dir: no tornaràs, Isabel, quan li vaig dir. I ho va
1: encertar.
2: Ho va encertar.
1: Bueno, portes més de 2 dècades de jutges a tu, substituta. Com recordes aquells principis i com, quina seria una mica les fites que tu consideres que han estat importants en la teva carrera, que t'han fet avançar?
2: Doncs al principi el recordo amb molta responsabilitat, dormint molt poc, estudiant molt, amb dos grans companys que em van acompanyar, el Luis Garrido, que va morir ja fa uns anys, un gran jurista, i José María Ribelles, un altre gran jurista, que em van acompanyar molt i molt al principi. I jo sempre els tinc un agraïment, perquè, clar, en aquell moment hem de pensar que ni en aquell moment ni ara als jutges i jutgesses substituts se'ls dona una preparació específica, al igual que els jutges quan aproven l'oposició, els jutges titulars que, uh-huh. que han estat doncs, 5-8 anys estudiant una oposició, després van a l'escola judicial, els jutges, sobretot jutgesses substitutes, perquè som el 80%, no se'ns dona cap formació.
1: Déu-n'hi-do, el 80% de dones, no?
2: És una feina precària. Les feines precàries, generalment, les dones són la majoria.
1: Sí, sí. I no se us dona formació, m'estaves
2: no
1: explicant.
2: No se'ns donava formació, i si és que al principi, amb molta responsabilitat, estudiant molt, dormint molt poc, uh-huh. i, però també, de cop, vaig descobrir una vocació que jo no tenia ni idea que tenia, no? Que era la de la justícia, uh-huh. Perquè allà, clar, un jutjat és com un laboratori, allà ho veus tot, veus moltíssimes coses, molts casos, i és fascinant si t'agrada el dret, no? I, bueno, vaig estar uns anys i vaig anar cada vegada aprenent més, clar, perquè al final l'experiència, estudiant molt, també vaig continuar amb els meus estudis de doctorat, i va arribar un moment que vaig tornar a la privada, vaig estar un temps a una societat municipal i a un despatx de propietat intel·lectual, perquè, bueno,
1: aquelles sí, coses pals, que... Diguem-ne.
2: Sí, sí, sí. Però després vaig tornar. Vaig tornar perquè m'agrada. Perquè m'agrada el món de la justícia, i on més penso que se'm necessita, o jo vull pensar, és justament allà, no? Però bueno, que al final és això, no? I hi ha moltes persones, no? Que després el José María Fernández Seijo, que ara està de vocal al Consejo, també és una persona, per mi, un referent. Però després van començar a venir dones. És a dir, fins a aquell
1: dir,
2: moment...
1: Ara no m'has dit només xics, eh?
2: Sí,
1: m'has de dir
2: sí,
1: xiques,
2: sí,
1: també.
2: Sí, clar, és que va haver un moment, no? Que es va començar a obrir, no? El món de la dona. Al món de... Aquí doncs, va venir la Glòria Poyatos i les meves companyes de l'Associació de Dones Jutgesses, que és amb les que he evolucionat, no? Primer, clar, primer has d'aprendre, primer la tècnica, primer, no?, saber com funcionen les coses, després també obrir els ulls a la vulnerabilitat i a les coses que es poden canviar, i després ja de la mà de les dones a aprendre doncs, a mirar amb altres ulls, no?
1: Et volia parlar de l'entitat, perquè em sembla molt interessant, el Consell Consultiu d'Associació de Dones Jutgesses, que tu ja has estat a la directiva doncs, bastant de temps, no? I ara uh-huh. segueixes com a vocal.
2: Bueno, és el Consejo Consultivo.
1: Bueno, com a consell, sí. Però, a més, espera, que ho tenia apuntat per aquí una mica, però que és una entitat que ha sortit amb aquesta força de posar aquesta mirada en perspectiva molt més igualitària, perquè ens entenguem, no? En el que és el món de la judicatura.
2: Sí.
1: Diguem-ne que ha sigut necessari en els darrers anys.
2: El bo d'aquesta associació és justament que no només som jutgesses, no només entre cometes, no? És a dir, també hi ha jutges, però pocs. Uh-huh. Els homes no estan uh-huh. massa...
1: Per la labor.
2: Però també hi ha col·laboradores, que per mi és fonamental, perquè, clar, tenir una associació en la que hi ha multidisciplinarietat, tenim psicòlogues, tenim policies, advocades, és a dir, professores, assistentes socials, és a dir, és fascinant, perquè cada persona i cada grup, de la fiscalia, cada part et dona el seu coneixement, no? I això també t'obre els ulls a altres realitats molt diferents a les que tu estàs acostumat, no?
1: Clar.
2: I més els jutges, que clar, els jutges i les jutgesses, si només aprenen de jutges i jutgesses o de la formació orgànica, està molt bé, però com obres els ulls al món, no? I als ciutadans i a les ciutadanes.
1: Obrir els ulls, que això és el que et comentava, que des de la teva mirada, que sempre ha sigut des d'aquest sentiment de treballar pels vulnerables, una part important de la teva feina te vas anar especialitzant en temes de violència vicària, que per cert la llei acaba de decaure ara que han convocat les eleccions.
2: Avui mateix.
1: Sí, avui mateix.
2: Avui mateix,
1: no? amb temes com, no, el síndrome d'alienació parental, que vaig saber, això m'has d'explicar què és exactament. Sí. Bueno, ja m'ho vas explicar, però que vull, sí, que sí, ho expliquis amb antena, perquè jo quan m'ho vas dir me va, sí, me va... Que són coses que sí que estan amb els papers que s'han de tenir en compte, però que no sempre es tenen en compte, mm-hmm, quan es treballa des de la mirada, sí, dels jutges i jutgesses, sí, diguem-ne, no?
2: Jo vull aclarir que jo sóc jutgessa civil, família i mercantil, és a dir, ni que parlem de violències, a vegades la gent pensa que soc jutgessa en penal, perquè clar, quan parles de violència tothom pensa en el penal.
1: Ah, clar, és
2: veritat. I jo el primer que m'agrada sempre dir és que és recordar que la violència pot estar en qualsevol lloc. Pot estar també en un jutge de família, pot estar en un jutge de civil, pot estar en un jutge mercantil. Hi ha molts tipus de violències. Per què? Per exemple, tu et pots trobar una parella que s'estigui divorciant o separant i que hi hagi una violència econòmica, tinguin una empresa, i això doncs es perpetua aquestes situacions en jutjat mercantil amb impugnacions d'acords de la societat, per exemple. No? T'he posat com un cas com molt, com
1: molt
2: que
1: extrem.
2: La gent no pensa, però sí, que passa, sí, molt. És a dir, tu pots pensar que això no passa i passa molt, no? I també les violències malament tancades, per dir-ho d'alguna manera, als jutjats de violència de gènere o d'instrucció, i bueno, podria ser també ara ja els d'infància, acaben moltes vegades els jutges de família, perquè en els casos que aquesta violència ha estat dintre d'una família, generalment això s'acaba amb un divorci, una separació. I aquí les violències també venen de la mà, i per això és tan important que tots i totes, no només jutges i jutgesses o fiscalia, o, sinó tothom que estem intervenint, no, en el món de la justícia, des dels tramitadors, gestors, auxilis, fins a l'advocacia, tots, la procura, tots tenim tenir una formació molt íntegra en temes de violència i de trauma, precisament per poder anar de la mà de totes aquestes persones vulnerables.
1: Quins són els reptes més importants al teu criteri avui en dia, des d'aquest punt de vista?
2: Els reptes més importants són una formació obligatòria amb gent que de veritat estigui formada en violència i en trauma. Per mi, és a dir, tenim moltes bones lleis, podem tenir més lleis i podem continuar avançant, i quan tenim lleis més, que està tot més arreglat, diríem, és menys, és més fàcil, no? No equivocar-se, diríem. Uh-huh. Però sí que és veritat que si no tenim formació, per molta llei que tinguis, pots decidir una altra cosa. És a dir, o pots... jo sempre poso un exemple, no? Quan tu parles d'un tema de maltractaments o d'abusos, no? En un nen o una nena dintre d'una família, el que passa moltes vegades és que nosaltres l'estereotip que tenim tots i totes és a la família es protegeix. És a dir, això no pot passar. Què és el que nosaltres sentim quan ens diuen això? Això no pot estar passant. Per què? Perquè em sento malament si em dius això. És el que es diu de la dissonància cognitiva, no?
1: Sí,
2: jo,
1: sí,
2: em sento malament. Clar, hem de destruir aquesta dissonància cognitiva. És a dir, hem de treure aquest estereotip de que a les famílies tothom està protegit, perquè no és veritat, no? És com dir que totes les cases es menja cada dia. No és veritat. És a dir, hem de fugir dels estereotips, mm-hmm, perquè al final no ajuden a les persones que realment són vulnerables. I si nosaltres no tenim, o sabem que tenim aquests estereotips i tenim formació com per dir, vale, això es m'han explicat, aquí tinc prova, la primera resposta ha de ser jo protegeixo i després fem una investigació i veiem el que ha passat. No? Però si jo continuo, no, amb aquesta idea tradicional que tinc, no, de que totes les famílies, tots els nens i les nenes estan protegits, a mi em diràs això i diré, bueno, aquesta nena està a la família, està protegit, quin problema hi ha? Vale? És a dir,
1: sí,
2: és important,
1: sí, sí,
2: tenir una formació i també treballar, no, en que podem nosaltres saber i tenir en compte que tots tenim aquests estereotips, que no passa ara, que és normal, que és tradicional, que és del món, però hem de fugir de no enfrontar-nos a ells.
1: Amb aquests estereotips que, bueno, com deies tu, que són complexes. Tu fa anys que hi treballes amb aquest àmbit, diguem-ne, però recordes una mica quan te vas començar a especialitzar o a posar aquesta mirada? Perquè no és especialització ben bé.
2: Doncs,
1: o sí?
2: No, a veure, hauria de ser una especialització, però, i l'hauríem de tenir tots, però no ho és, no? Així que hi ha l'obligació quan els titulars, els jutges titulars de carrera volen fer una especialitat, sí que tenen temes obligatoris de perspectiva de gènere i de més, no? Però és el que dèiem, necessitem totes. Quan vaig, la primera vegada que em vaig enfrontar a dir què està passant aquí va ser justament en un tema de síndrome d'alienació parental, no? El que es diu SAP, que clar, a mi...
1: Què vol dir exactament?
2: Vol dir? Síndrome d'alienació
1: però
2: parental.
1: En paraules, diguem-ne, que no siguin jurídic. Bueno, vull dir, que siguin... Sí. Què passa, què, quan passa
2: doncs,
1: això?
2: Doncs això passa que quan un nen o una nena doncs denuncia que ha patit o abusos sexuals o maltractament per al pare, doncs quan no són creguts es dona a la volta la truita i es diu que la mare està manipulant el nen o la nena, per dir-lo molt clarament. Uh-huh. És a dir, en lloc de tenir en compte que és un nen o una nena que s'estima el seu pare, és a dir, que per dir això ha de, no, haver passat
1: per
2: un procés complicat, no? Com que jo, doncs, ja hagi patit mal o que es doni compte que això no és normal, que és quan ho diuen, clar, si no se'ls creu al final, és a dir, la resposta hauria de ser: et crec, adopto mesures per protegir-te i després investiguem, no? Perquè tu relates tot això, és que és el que està passant i veiem què és el que ha passat. Però clar, si nosaltres a la persona que està protegint és la que nosaltres diem, doncs, que està manipulant, la resposta judicial o la resposta d'alguns psicòlegs ha sigut: aquesta dona està manipulant el seu fill o la filla, la resposta ha de ser separar-los de la mare i enviar-los amb el pare, és a dir, amb l'agressor.
1: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que això sigui una cosa que a més està descrita, m'espanta una mica.
2: Bueno, aquesta síndrome se la va inventar un senyor que és pedòfil. Que era, perquè ja va morir fa molts anys.
1: Ja va morir, no?
2: Sí.
1: S'està lluitant contra això, digue'm que sí.
2: S'està lluitant...
1: Digue'm que sí.
2: Sí, s'està lluitant. A Catalunya ja es va recollir com a violència masclista. A Espanya es va recollir a la Llei Orgànica de Protecció d'Infància i Adolescència contra la Violència. I a l'ampliació que hem estat treballant durant aquests dos anys, que bueno, ara s'ha caigut també en el dia d'avui, però bueno, que esperem
1: això,
2: que podem retornar amb ella, volíem, no, continuar perquè estigui més, més detallada, perquè sigui realment una prohibició, perquè com està redactada, al final es van canviant els noms d'aquesta fals síndrome. Uh-huh. per acabar igual, no? Amb dones que se'ls considera que estan manipulant els fills en lloc de prendre mesures que protegeixin els nens i les nenes que estan patint violència.
1: Anem per dues vies. La primera, m'estaves explicant que el teu primer contacte va ser a partir de que et vas detectar un cas d'un síndrome d'aquest tipus, i això va ser la teva primera entrada, no?
2: Aquesta va ser... diríem l'entrada a un cas de violència contra els nens i violència contra les dones, no? Uh-huh. I que a mi em va obrir els ulls de que teníem un problema molt greu. En aquella època no teníem encara la Llei d'Infància contra la Violència i, bueno, jo amb altres companys, jo ja havia col·laborat amb lleis, amb el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, en diferents ocasions, no? I bueno, vaig contactar amb companys, vaig dir: escolta, hem de preparar una llei de violència contra els nens, perquè això no pot ser. I, bueno, el que passa és que després va venir Rhodes i ens va avançar, però, bueno, fantàstic. És a dir, jo, que hi hagi una llei és el que importa, no?
1: Rhodes és...
2: La llei Rhodes, la llei orgànica de protecció de la infància i l'adolescència contra la violència, perquè va ser també un dels impulsors seu moment.
1: Però tu, això és la segona part que et volia preguntar. Tu, durant tots aquests anys, has participat de forma activa en la redacció de lleis i, mm-hmm. i amb... Com d'on et ve aquesta inquietud de voler? O sigui, no crec que sigui habitual, o sí que ho és?
2: No,
1: Isabel,
2: a veure.
1: Tens molts companys i companyes que col·laboren amb la redacció de lleis? Mm. O sou uns quants?
2: Som... alguns.
1: Això és el que et volia preguntar.
2: A veure, a mi...
1: Però veig que tu sí.
2: Sí, jo sí, però és que jo penso que hem d'anar de la mà. La justícia i la legislatura hem d'anar de la mà.
1: Clar.
2: No? La legislació... clar, tenim... si podem aportar, no? Jo, per exemple, amb tema de la llei de la LOPIBI, no? Doncs quan em van cridar del Parlament de Catalunya per la llei d'erradicació de violències masclistes per escoltar i tal, els vaig dir, doncs mira, jo si voleu us porto propostes per Codi Civil Català perquè tenim competències.
1: I podem
2: avançar. Jo sempre estic pensant com podem millorar.
1: Clar.
2: Podem millorar des de l'experiència, podem millorar des de la formació, podem millorar amb noves lleis, podem millorar amb aquest programa de ràdio divulgant, no? I investigant per què passen segons quines coses, com podem evitar-les. És a dir, però sí, sóc inquieta des del punt de vista jurídic.
1: Jurídic. Per això t'han donat el premi, el guardó de dones que han fet història, suposo.
2: Sí. És com el títol d'aquest programa, és que em venen molt grans, la veritat. No.
1: I el premi venint la Justícia Feminista 2024. T'agrada? Sí. O sigui, vull dir... Si te fan triar entre quins premis, suposo que és difícil, no?
2: Ui, no
1: o són molt diferents.
2: No podria.
1: Però suposo que és tot un orgull quan t'ho diuen.
2: Sí, sí. I ho he de dir, i sent jutgessa substituta, que som precaris, que som uns jutges precaris, que no tenim dret a la feina més quan es la donen, que no podem treballar en res més que amb ser jutge si tenim incompatibilitat i no ens la paguen, doncs per nosaltres encara, és a dir, per mi, sent jutge substituta, que el Ministeri d'Igualtat, que la Dació de Violència de Gènere em truqués per dir-me tens el premi de... Jo pensava, s'han equivocat. I el mateix quan em van trucar de Público, no? Per dir, però bueno, és que a veure, encara som molt jove.
1: El de Público és el de dones que han fet història,
2: sí,
1: i el
2: sí.
1: del Ministeri és
2: sí,
1: el de venir
2: sí,
1: la justícia
2: sí, sí,
1: feminista.
2: Però sí, molta, molta il·lusió, molta alegria, i sobretot no perquè pensi que me'l mereixo.
1: Bueno, òbviament, escolta'm, però, que no hem de tenir el síndrome de la impostora,
2: no,
1: eh?
2: Però sobretot perquè hi ha moltes, moltes dones que treballen i que no, fan coses molt importants i que estan cada dia i que segurament doncs també hauríem sí, de tenir un premi, sí. No? Però sobretot perquè podem divulgar, no? Jo tenir un micro significa, o un premi significa poder parlar de la violència contra els nens i les nenes, i per mi això és el meu objectiu, que això podem aconseguir mica en mica una sensibilització i una protecció que ara doncs no hi ha prou.
1: Justeja, que diria sí. la meva tieta, justeja.
2: Justeja, m'ha agradat.
1: No, la paraula justeja és una paraula sí. interessant. Per això m'interessa molt el llibre que acabes de publicar, Mètode de llenguatge clar, justícia que s'entén, que això parteix, no?, d'una experiència teva que vas veure, doncs, com a Colòmbia, no?, les jutgesses utilitzaven la sentència com un instrument per dirigir-se als nens i nenes i fent com una síntesi de llenguatge comprensible, i tu vas decidir aplicar-ho des de la teva praxis, no? Des de les teves sentències.
2: Sí.
1: Una sentència en concret que va ser
2: sí, sí.
1: la més coneguda en el seu moment, perquè vas fer com una carta...
2: Bueno, no, la primera va ser un tema d'assetjament escolar.
1: Ahà.
2: La primera va ser...
1: Però perquè la gent que ens escolta ens entengui, això vol dir que amb una sentència jurídica, amb fonaments de dret, mm-hmm. amb antecedents, amb resolució, mm-hmm. s'incorpora què?
2: Doncs incorporo, és a dir, al final de tot, abans del fallo, que es diu, no?, a la disposició, el fallo, que jo digo que mejor acierto que fallo, però bueno, sí. Ojalá que cambiemos el nombre por acierto. Doncs abans del fallo jo poso doncs que em dirigeixo al ciutadà, ciutadana, les primeres van ser per nens, no?, al nen, i li explico amb paraules que pugui entendre què és el que ha decidit. Per exemple, doncs, viuràs amb la teva mare, la que va ser més famosa és una de violència vicària, no?, una de que hi havia una situació que la nena havia vist com el progenitor i doncs atacava amb un ganivet a la seva mare i tenia molta por. I doncs, bueno, jo li vaig explicar en aquella part de la resolució que no hauria de veure'l, que la protegiríem i que ell no es podia posar en contacte amb ella. I també li demanava perdó per tot el mal, no?, que podíem haver-li causat i tot el temps i d'escoltar-la, perquè clar, cada vegada que un nen ha de parlar, ara la psicòloga, ara un jutjat, ara... cada vegada és una revictimització, és a dir, i això hem de ser conscients, no?, que hem d'avançar amb tot això i hem d'ajudar-los, i també quan hem de demanar perdó, no passa res.
1: Com a sistema, vols dir?
2: Com a sistema.
1: Com a sistema. I llavors això com deriva al final amb un llibre escrit, amb un mètode?
2: Bueno, perquè jo vaig començar, això és el que comentaves, no?, amb el Tribunal Constitucional de Colòmbia, i vaig conèixer la seva tasca, i quan em van enviar el que ells utilitzaven, jo, bueno, les eines em van semblar meravelloses, em va agradar molt, i jo justament estava en el tema aquest de l'assetjament escolar, i vaig pensar, i aquest nen tenia molta por, en aquell cas era molta por perquè, bueno, li havien separat de la seva mare i li havien ficat dintre d'un centre, i perquè el nen no anava al col·le, i el nen no anava al col·le perquè tenia por per l'assetjament escolar, és a dir, clar, no hi havia una congruència, no?, amb el la por mesura. I les seves mesures.
1: O sigui, així... en el fet que li treguessin a la mare, no. Exacte. Tenia relació amb que no anés al col·le, sinó que no anava al col·le perquè el nen tenia por.
2: Exacte. I bueno, després d'aquest nen va venir altres nens, després era de la violència vicària, i després, bueno, doncs estava en un civil, i doncs una senyora, doncs, que van ingressar en un hospital psiquiàtric per anorèxia quan tenia SIBO, i doncs, bueno,
1: és una malaltia diferent, que no és anorèxia
2: diferent, i vaig pensar, doncs, que també, no?, era una dona que no li havien cregut, que li havia costat molt arribar fins al moment, no?, de que algú reconeix, saps?, que s'havien equivocat, és a dir,
1: que fort,
2: sí,
1: que t'ingressin obligatòriament per una cosa que no és.
2: Treure
1: la llibertat ha de ser el més difícil.
2: Sí. O temes de negligències mèdiques també, no?, de gent que, no?, que està patint i que ha patit i que no li reconeixen, no?, perquè, a veure, és que un judici també fa patir, és a dir, la gent... Jo he anat, a mi em fa molta gràcia perquè a mi em va tocar una vegada anar de testimoni, i jo sempre ho explico, jo em vaig posar nerviosa. I jo dic, però com puc posar-me nerviosa per anar de testimoni en jutjat, que jo treballo cada dia, que cada dia m'estan gravant, no?, perquè gravem totes les vistes, sí, avui en dia i tal. Per què? Perquè per mi en aquell moment era una responsabilitat, anava amb la meva sogra, un tema de casa d'ella, i jo em vaig posar nerviosa. Així és que, bueno, penso que hem de tenir en compte tot això, no?, que també el sistema, no?, el sistema sanitari, doncs, a veure, no, és a dir, perquè hi hagi una assegurança darrere, no tot pot ser... no hi ha negligència. És a dir, s'ha de treballar tot això. Hi ha judicis que estan un munt d'anys persones en situacions de negligència mèdica, que em puc dir una altra cosa, no? Mm-hmm. Però,
1: ho has posat com a exemple.
2: Però que, clar, la gent està litigant i moltes vegades, no?, el sistema hauria ja de respondre des del primer moment sense necessitat d'anar a un judici.
1: Això és difícil, en el moment. Penso que tenim molt temps a recórrer. En tot cas, aquest llibre, a qui va adreçat i en què, el teu mètode, en què creus que pots sumar a millorar les coses?
2: Aquest llibre va adreçat als juristes en general, no? però també les persones que vulguin, que tinguin altres feines, no? Que vulguin treballar amb llenguatge clar en les seves feines, és les seves tasques, s'està utilitzant ja a l'agència tributària, per exemple, s'està utilitzant ja el llenguatge clar. Per lo menys perquè la gent sàpiga què és, no? Lo que aquella allò que està rebent, quin termini hi ha, però ja no són aquelles cartes que no s'entenien res, no? És a dir, però el meu objectiu, com et deia, no, és una miqueta més, no? És anar més també a transformació, és transformar la justícia una mica. I això és, també per mi és molt important que no ens oblidem de les persones amb discapacitat, no? Que elles ja tenien previst en la llei abans que hi hagués ara tenim a la llei de dret de defensa el dret, no? A aquest llenguatge clar, però els està costant molt que se'ls reconegui, no? I que tinguin notificacions que ells puguin entendre sense ajuda d'altres persones. I penso que hem d'avançar com a societat perquè hi ha moltes persones amb situacions de discapacitat o de vulnerabilitats i tenen dret, perquè ho diuen les lleis, que estem fent que no li deixem que puguin exercir aquest dret o que no l'estiguem reconeixent. I va ser justament anant a donar una ponència, una taula rodona, a la 11, a Madrid, que vaig pensar, ostres, tot això és que he anat fent i que tinc diferents resolucions, i amb la companya, amb la Glòria Poyatos, també va començar a incloure les resolucions judicials també de llenguatge clar a sentències de l'audiència, i vaig dir, ostres, tot això és... he d'escriure un article des d'un punt de vista, no? Però des d'un punt de vista pràctic, no? Perquè qui vulgui, perquè a vegades... Però com ho fas? Doncs per qui vulgui, pugui fer-ho, no? Des del món de la justícia o altres mons.
1: O sigui que és aplicable a diverses coses. Poses exemples, però és aplicable...
2: Sí, es podria obrir. Clar, aquest està pensat sobretot per juristes, no?
1: Clar.
2: Però, i quan vaig començar a escriure l'article... em va sortir un mètode i vaig pensar, clar, és que jo ja tinc un mètode, i vaig pensar que era més pràctic encara que un article, que generalment no és una cosa doncs més tancada, més avorrida.
1: No ho hem dit, però tu tens una trajectòria llarga acadèmica, investigadora també en temes de dret processal i en tot l'àmbit, o sigui, no sé quan dorms, això també t'ho dic.
2: dormo, és que a més necessito dormir perquè si no dormo malament.
1: Però trobo que t'has d'organitzar la vida d'una manera molt...
2: Sí.
1: Molt, no sé com dir-ho, no? Molt germànica, si no em sortia la paraula, no?
2: Bueno, sempre he intentat també aprofitar, no, tots aquests temps que tens i el que faig, no? Doncs això si he fet, jo què sé, ara ja no ho faig, però abans era, dono una ponència, doncs escric l'article, vale? Ara ja, la veritat és que ja em manca el temps, així és que ja no, això ja no ho faig tant, però sí que és veritat que a vegades és complexa, perquè la feina d'un jutjat és, generalment, ja avui en dia et demana molt, i si vols fer les coses bé,
1: necessites
2: encara
1: temps.
2: Més.
1: De totes maneres, com deies, i jo vull ressaltar, ets jutgessa substituta, que això vol dir que cobreixes les absències o baixes, no?, dels jutges titulars, amb la qual cosa, diguem-ne, que és una situació més precaritzada que no el jutge o jutgessa titular, però tot i això has aconseguit uns nivells de reconeixement que jo no sé si tenen equivalència a cap altra companya teva. Vull dir que em sembla molt heroic, si m'ho permets, des del nom del programa. I més avui en dia, no?, que hi ha tanta necessitat de posar una mica negre sobre blanc amb algunes coses, que a vegades anem massa ràpid i no ens parem a aquesta divulgació, a aquest posar un mètode, a aquesta mirada d'assenyalar quins són els problemes que hi ha. I per això suposo que t'havia tocat presidir la Comissió d'Expertes del Ministeri de Joventut i Infància per l'ampliació d'aquesta llei, sí, que és la que ha caigut ara, no? Que
2: no,
1: és
2: aquesta...
1: La 821 no és la de violència... No.
2: Sí, no, aquesta no és de violència vicària. Nosaltres portàvem, al principi també portàvem alguna cosa de violència vicària, però com el Ministeri d'Igualtat va decidir que impulsava un projecte de llei de violència vicària, nosaltres el que vam fer és dirigir-nos sobretot a impulsar a tot el que era temes relacionats amb Còdic Civil, a temes més de família, podríem dir, no? Uh-huh. De les custòdies compartides, el tema de la violència econòmica, el tema del SAP, no? del fals SAP, de com protegir els nens i les nenes, les mesures cautelars, el tema de que doncs, quan hi hagi violència pugui ser en qualsevol jurisdicció, que no t'hagis d'inhibir perquè torni una altra vegada al punt de sortida. És a dir, i també, que és molt, molt important, hi ha altre grup de companyes dintre del mateix comitè, a tot el relacionat amb la salut, que uh-huh. també és molt important, no? És a dir, l'acompanyament, la detecció d'aquestes violències contra els nens i les nenes. Clar, anàvem de la mà.
1: Des del sistema.
2: Anàvem de la mà i la idea era una... Ja està, tenim el projecte.
1: Però seguiràs amb aquesta comissió o això segueix funcionant?
2: Bueno,
1: no,
2: ara
1: hem d'esperar,
2: però veurem què passa. Doncs a partir de
1: les eleccions que han convocat avui. Sí. Si ens sentiu en podcast, avui estem amb el dia que s'han convocat les eleccions generals i la veritat és que no sabem què passarà amb aquest tipus de... Però, no ho hem dit. Jo... sé el que és la violència vicària, però no sé si tothom que ens escolta sap el que és la violència vicària. Tu que ho explicaràs millor que jo. Isabel Jiménez García.
2: Doncs la violència vicària és aquella violència que ni que s'estigui... és a dir, s'està maltractant a un nen o a una nena, però el seu objectiu principal és fer mal a la dona. No? Mm-hmm. Casos que hem patit molt, molt gruixuts, no? Que han mort nens i nenes quan el pare, el progenitor, prefereixo dir en aquests casos, no? Ja havia amenaçat, no?, a les mares com que, doncs...
1: I faria mal a través dels nens.
2: Sí, faré el pitjor mal que et pugui fer, no? Però aquesta violència vicària només sabem que existeix, no?, els dies que hi ha nens que han mort, no?, que han mort com a conseqüència d'aquestes violències, però cada dia la pateixen molts nens i nenes amb violències que es van sumant i que van patint, no?, traumes que ningú doncs s'atreveix a aixecar, no?, el llençol i mirar baix a veure què està passant allà.
1: Isabel, estem en un moment del món en què hi ha negació d'aquestes violències. Tu què contestes quan t'arriba una fake d'aquest tipus, una notícia o un posicionament tan radical en contra de... Bueno, ho comento perquè a mi em costa a vegades d'entendre que es neguin aquestes violències, no? Però estem en aquest punt ara.
2: Sí, estem en...
1: I és un moviment mundial, no parlo, o almenys sí. Amb el món occidental, perquè ens entenguem, no?
2: Per mi, jo sempre penso que s'ha d'escoltar les víctimes. Em dona igual que una víctima sigui un nen o una nena, que sigui una dona, que sigui un home patint assetjament laboral. Hem d'escoltar a les víctimes. Perquè, per començar, és a dir, hi ha, no?, el que tu deies, no?, la negació de... és que això es fa per... No? Per aprofitar-se de... A veure, ningú... Bueno, vale, poden haver-hi excepcions, però per regla general, tu no et fiques en un procediment judicial, tu no et fiques a posar una denúncia quan no és veritat una violència, perquè és que no tens res a guanyar, tens molt a perdre.
1: És molt a perdre, sí.
2: És a dir, inclús el que ha passat és que moltes dones tenen por a denunciar violències contra elles o contra els seus fills, perquè saben que entraran en un procediment, entraran en un sistema que potser, si no són cregudes, serà pitjor, potser, inclús, que la situació que estan patint en aquell moment. Així és que jo el que sempre penso que hem de fer és escoltar les víctimes, protegir-les i després, per suposat, investigar.
1: Investigar, a veure què passa. Has connectat amb el tema de l'assetj laboral, perquè també col·labores o participes, no?, d'una entitat que es diu... Facui?
2: Facpi.
1: fa bé, veus, m'ho vaig apuntar malament.
2: Faro contra les violències, sí.
1: Ah, això, Faro contra les violències, que aquesta, bueno, que volia que expliquessis una mica, que és el que feu des d'aquí.
2: Bueno, justament l'altre dia ens va arribar ja
1: l'estàs impulsant juntament amb el meu home.
2: Sí. Doncs, bueno, va sorgir aquesta, aquesta associació perquè ell, des del punt de vista de l'assetjament psicològic a les feines, i jo des del meu punt de vista, no, de les violències contra la infància i la violència vicària, doncs vam veure que hi havia moltes similituds, perquè les violències...
1: Són violències.
2: Són violències i tenen molts punts en comú. Hi ha un tema de poder, hi ha un tema de coercions, hi ha un tema... I també que els dos anàvem fent, no, pel nostre cantó, però que... tot, no, no teníem, no, un, bueno, doncs,
1: una eina,
2: doncs, una eina d'on ficar tot això, i vam pensar que, a més, havíem començat un camí que no podíem deixar a mitges. Així és que vam pensar, doncs, crear l'associació Faro contra la Violència, FACBI, i
1: amb quin objectiu concret? Què voleu fer a través d'aquesta
2: entitat? Sobretot divulgació, investigació i formació. I bueno, sobretot les violències, no? Totes les violències, però específicament, no, les que nosaltres tenim més coneixements, sense perjudici que, doncs, hi hagin altres que, òbviament, amb col·laboradors, perquè tota la nostra idea és fer-lo tot amb persones, ja, amb els seus currículums i la seva experiència, per fer una tasca que, de veritat,
1: sigui,
2: pugui ajudar i que sigui... perquè associacions hi ha moltes... però nosaltres el que volem és donar un pas més endavant.
1: Més, més integral seria aquest pas endavant?
2: A veure, més integral i més propositiu.
1: D'acord. Això m'ho has d'explicar una mica.
2: Bueno, perquè al final és molt fàcil, no, dir les carències que hi ha.
1: Sí.
2: Però el que hem d'avançar és veure de quina manera podem anar aprofitant els camins que ens deixen per
1: millorar.
2: Per millorar, i perquè, a veure, que una persona que estigui patint violència arribi un dia que no s'hagi de pensar per què he de, si he o no de denunciar. Que la seva resposta sigui
1: denunciar. Investigació, divulgació i formació són els tres elements d'aquesta propositivitat. Us desitjo molta sort amb això, i amb això entrem. Isabel Jiménez García, jurista, jutgessa substituta, persona referent amb tot el tema de mirada de la justícia en perspectiva de gènere i especialment amb temes d'infància i vulnerabilitat, que ara em sembla que m'hagi posat una sabata a la boca, i no. Entrem amb la secció de Dones amb Història, que ens portes una dona que l'has esmentat dues vegades durant l'entrevista, no? Que va ser cofundadora de l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya, que és aquesta associació que ens has explicat abans, però que a més és una dona que és Glòria Poyatos Mata, que és referent amb tot aquest àmbit de... Bueno, actualment és presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, per tant, està en una posició de lideratge, però ella també és una magistrada especialista en dret social i amb temes vinculats a aplicar, amb una trajectòria molt vinculada a la defensa dels drets de les dones, com és el teu cas també, i d'apostar... Per què ens has portat a la Glòria com a dona referent?
2: Bueno, va ser la persona que quan ens vam trobar, no? Que va haver una persona que ens va dir, us heu de conèixer, no? I ens vam trobar per telèfon, una trobada per telèfon, de seguida va haver-hi una empatia, però és la primera persona que em va dir, és que tu ja estàs treballant en perspectiva de gènere. I jo li vaig dir, no, jo treballo en sentit comú. I ell em va dir, no, en perspectiva de gènere. I aquell moment va ser el moment en què jo em vaig donar compte de que havia de donar un pas endavant i no només treballar amb aquest sentit comú i perspectiva de gènere i d'infància i de vulnerabilitat, sinó també incloure les resolucions judicials quan estava, doncs, interpretant un article d'una manera específica per, no? Conforme, doncs, la CEDAW, el conveni d'Istanbul, doncs explicar-ho perquè quedés constància d'aquesta perspectiva.
1: Doncs em sembla molt interessant. Ella, en alguna entrevista, ha recordat que tu deies ara, la meva professió és una professió molt feminitzada, amb un 80% de dones, la part de jutgesses substitutes. Però hem de recordar que a Espanya, això ho recorda la Glòria en una entrevista, a la judicatura no es va poder accedir legalment les dones fins a l'any 66, em sembla. Molt, o sigui, a veure si ens entenem. Bueno, clar, jo no havia nascut, però quasi. O sigui, a veure.
2: Sí, sí, jo també.
1: I que ella sosté molt, no?, que això també connecta amb el que has estat explicant avui, que les normes s'apliquen sense detectar els estereotips moltes vegades, i que una justícia aparentment neutral pot perpetuar desigualtats.
2: Exacte.
1: I que això és un tema en el que deies que s'ha de seguir treballant. M'ha fet gràcia, diu, todavía las mujeres no hemos salido del armario, deia a Tribuna Feminista.
2: Sí.
1: Diu, amb aquesta expressió reivindica que les dones puguin aportar els seus valors i experiències sense imitar els models masculins de poder.
2: Però això és molt difícil.
1: És el que anava a dir-te.
2: Això és molt difícil. En qualsevol àmbit, tu te n'adones que en el moment que hi ha... és a dir, no sé en quin moment això es canvia. Perquè l'altre dia ho parlava una amiga i em deia, és que hi ha un moment, no? Quan érem petites, col·laborava. I hi ha un moment que això es canvia.
1: Sí.
2: I es torna competitiu, suposo que quan entrem, no?, en el món de la competitivitat, no?
1: Sí, sí.
2: I protegir, no?, la nostra manera de ser, per mi és superimportant. Jo sempre imagino, no?, un govern amb dones i homes amb perspectiva de gènere, d'infància i vulnerabilitat, que de veritat col·laboressin. Un Parlament que realment la gent col·laborés i no s'estiguessin insultant. És a dir, no sé, jo somio amb això.
1: Sí. Bueno, sí, perquè a vegades, moltes vegades també, tota aquesta perspectiva només se'ns etiqueta a les dones, no?, que les hem de tenir nosaltres, i al final la societat la formem tots.
2: Total.
1: I totes, i per tant hauríem de tenir-la tots i totes. Entrem al final, estem arribant als 4 últims minuts d'aquesta trajectòria teva, que hem dit que algunes coses justegen en l'àmbit de protecció dels més vulnerables, especialment dels infants, i amb aquesta perspectiva més igualitària de la justícia, de la judicatura. Quines tres coses, o dues, o una, creus que han millorat des de que tu vas començar a ENSA fins avui? O sigui, que tu has vist que hem evolucionat a positiu. I quin tema creus que

0: no només obligatòria, sinó que a més hagis de no és formació, és més enllà de la formació,
1: acreditar-ho,
0: no? Exactament.
1: Com la renovació del carnet de conduir, que si no la tornes a passar no te dona
0: el
1: carnet.
0: No la tornes a passar, no? I potser hauríem de començar a pensar també en temes de test psicològics, no? Perquè la persona que té rigidesa mental, per molta formació que li donis, no la trauràs d'allà. Hem de pensar quin tipus de societat volem i quin tipus de jutges i jutgesses volem, no? Si volem gent apropada a la ciutadania, o volem jutges o jutgesses, doncs, que estiguin en un altre món i en un altre estatus.
1: En un altre estatus diferent. Queden un minut i mig. Digue'm, què és el que més enllà de treballar, de tota la feinada que fas, de les teves passions, que són també la docència, la investigació... On te trobem? Si s'ha perdut l'Isabel, on la trobem? A la platja, a la muntanya...
0: Al mar.
1: Al mar. Quines són les teves passions?
0: Practicant ioga.
1: Ah, mira!
0: I després, un bon bany. A qualsevol mes de l'any.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Sense neopreno, eh?
1: Què em dius?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ara l'aigua està més calenta que banys.
0: Sí, sí, sí.
1: Això sí?
0: Sí, no, tots els dies ja m'agradaria, però sí, sí, sí. I també em trobes amb un bon llibre, també em trobes, doncs, passejant, no?, amb la família, amb el meu home, el Juanfra Gonzalo, i amb la meva mare, amb la Joana. També em trobes amb molts dinars amb la Joana i amb els riures amb la Joana, que és una cosa que també s'està perdent, no?, el riure. A vegades amb la meva mare anem pel carrer, anem rient, i la gent se'ns mira. I jo penso, uau, per què ens miren?
1: Doncs amb aquest "per què ens miren" despedim. Moltes gràcies, Isabel. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Gràcies, Eli Arjona. Veig que són i 59, per tant m'acomiado una mica ràpid. I sobretot gràcies, Isabel, perquè com sempre dic, estem al segle de les dones i hi ha molta feina a fer. I veig que tu ets de les que t'arremangues i tires milles. O sigui que molta sort i molts encerts amb els teus projectes.
0: Moltes gràcies, Marco.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista electoral a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'l pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents, que anaven de paisà, els van enxampar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment, quan acabaven de lliurar el material valorat en 1.246 euros i esperaven cobrar-ne els diners. El coure va quedar intervingut. Un dels detinguts, el menor, tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumula antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat dia 8 d'octubre. Marxem ara fins a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on es posa en marxa una nova campanya per fomentar l'ús segur dels patinets elèctrics. La iniciativa, emmarcada en el Pla de Civisme, arriba coincidint amb els canvis en la normativa de trànsit que han entrat en vigor aquest mes d'octubre. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
4: La campanya Mou-te amb seguretat vol informar la ciutadania sobre les noves obligacions per als usuaris dels patinets elèctrics. Els agents de civisme repartiran un tríptic informatiu que explica qüestions com l'ús del casc, l'assegurança o els espais per on es pot circular. La iniciativa també arribarà als instituts, on la policia local farà sessions adreçades a uns 800 alumnes de tercer i quart de l'ESO. L'Ajuntament avisa, però, que després de la informació arribarà també el control. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
5: No és una campanya, no és una actuació, diguem-hi, tova. és l'actuació contundent. Sabem que és un dels temes que més preocupen, el tema que no poden circular amb les zones peatonals, el tema que no poden circular pel...

0: només poden circular per la calçada o pel carril bici, ni voreres ni zones peatonals.
1: Les sancions per incomplir la normativa poden anar dels 100 als 1.000 euros en funció de la infracció. Els controls s'intensificaran un cop finalitzada la fase informativa, sobretot en els llocs on s'han detectat més incidències.
2: I per últim, als esports, 8a victòria consecutiva ahir del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més. No, que sempre la mania del diumenge. Tants anys fent el diumenge, no miris així, Saturnino. Només em critiques. Tu i el Follet aneu sempre per mi.
1: I el diumenge... Tenim 20 anys i ja on dice domingo.
0: L'edat fa molt, sí. Bueno, la qüestió, siguin tots vostès benvinguts un divendres més a aquest programa, que també surt el diumenge, amb llauna, ara t'hi fotut, Saturnino. Doncs perquè vostès tractin, o tractem nosaltres, de distreure'ls, que s'ho passin bé, aprenguin coses que no serveixen per res, però fan gràcia. Bàsicament és això. El primer que farem és donar la benvinguda, no al Follet, perquè ja ha obert la boca, només
2: García,
0: començar...
2: García, paga'm un berenar, anda. Paga'm... No siguis ràcano.
0: No sóc ràcano. Ai, Follet, sempre estàs igual, eh? A tu et volen pagar tot i mai pagues res, tu. Això no està
2: Estimada
0: bé.
2: Estimada audiència,
0: ja hi som.
2: Ara cantaré el meu hit.
0: Ara cantaràs el teu hit? Ai, Déu meu senyor. Bueno, va, vols cantar-lo? Bueno, audiència, és que aquest programa ja no sabem com omplir-lo. Ai, Déu meu. Bueno, veig que t'has acollonit i que no el cantes, eh? Aquell la-la-la-la-la-la-la. Què fas? Horrorós. Bueno, dit això, serem educadets i donarem la benvinguda a la Montserrat. Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia.
0: Tot
3: bona
0: bé?
3: Bona tarda. És igual, bon dia. Ja vam dir que veritat, es podien dir les dues coses.
0: Som tan inexactes, eh? La veritat no. Encara no entenc com l'home ha arribat a la Lluna, tu. Els fallos...
3: Home, per mi no serà, ja t'ho diria.
0: No,
3: tinc claríssim que jo no...
0: Com has portat aquesta setmana de pluges i vents i de...
3: Doncs mira, amb molta roba per rentar, molta roba que no
0: es posi...
3: Bueno, rentar-la no, perquè ho fa la...
0: El Follet mai se la rentes, ni se la renta, vull dir que...
3: No, rentar no tant perquè... Ai, rentar no hi ha problema perquè ho fas amb la rentadora
2: tinc
3: i ja
2: caca.
3: Està. El problema és...
0: Un moment, perdona, què has dit? Què dius?
2: Tinc caca.
0: Ja comences?
2: Tinc pipi.
0: Bueno, tens de tot, no? Menys quartos tens de tot. Però vés al lavabo...
3: Aprofita que al lavabo no hi ha ningú.
0: Deixa'l com l'has trobat, net, polit, eh? Et puges bé els pantalons, t'aixugues tot allò que tens que aixugar-te i tornes. Vale? I et revisaré les mans. No revisaré les mans.
3: No
0: perquè
3: revisis les mans.
0: Tens les ungles de dol des que et conec jo. Bueno,
3: doncs,
0: va.
3: No, això, que rentar no hi ha problema, perquè rentes i
0: sí.
3: Ja està. La rentadora t'ho fa, no?
0: Sí.
3: Però, clar, a l'hora de secar-la, el de poder posar-ho a fora, que en mitja hora si fa el solet i d'això, i airet, s'asseca, tindrà que anar fent secadores que triguen 2 hores per anar secant, doncs és més... I a part que queda més arrugada.
0: Coses de la pluja. Eh?
3: Però, bueno, per allò de més bé que jo ja tenia... O sigui, que no faci mal, que a vegades ha fet mal.
2: Per què perden el temps escoltant aquesta caca de programa?
0: Això diu allò. Això diu el Saturnino, també.
3: Però, bueno, almenys ha plogut, que ja feia falta.
0: Molt bé,
3: ha
0: plogut massa i tot.
3: Massa i tot, sí.
0: Saturnino, bona tarda.
4: Hola, què tal, com estem?
0: Què tal, ja estàs queixant-te també del programa, tu? Portem... Aquest serà el quart programa, em sembla? El qual que el corregi i esteu queixant-se.
4: Sí, claro.
0: Bueno, el primer ja us queixàveu. Sí.
4: Sempre que vengo aquí, mira, a veure si hi ha algun taló encima de la mesa, però aquí ni taló, ni taló, ni
0: taló. L'únic taló que hi ha sobre la taula són els peus del Follet, que els dos talons de les sabates els posa com si fos un xèrif Westfield.
4: Canviem el tema, com el Feijó.
2: Com el tema.
0: Bueno, ha sigut una bona setmana. No,
4: molt mala setmana.
0: Perquè
4: no he podido ir al cobre. No veia el cobre, tanto agua, no veia el cobre.
0: Ja.
3: Oye, estan posant... Vas a tenir problemes.
4: No.
0: Sí, posen càmeres.
4: Porque yo ya he puesto quién ha sido.
3: Estan posant càmeres.
4: Yo he puesto quién ha sido y han ido a buscarlo.
0: O sigui, vostè fa el robatori, fa vostè i acusa'm un altre.
4: Pues yo no robo.
0: Ah, no?
4: No, yo me lo encuentro en el camino.
0: Sí, ya. Ya sé yo, mira tú.
4: Voy andando y digo, mira, 100 metros de cable.
0: Ah, va.
4: Pues para, cojo la
0: cuchilla
4: esa. Coño, la nora que yo vi, me lo tengo que poner, la nora, la cuchilla, y lo corto.
0: Y son por todo el cable. Sí, sí.
3: Después ayer oía que monta policía, monta más policía, que ja pots anar...
0: Però, bueno, la seva senyora Antònia, bé?
4: Bien, sí, como dice, haciendo lavadora.
0: També?
4: No, però ella salía abajo a la portería.
0: ¿Per qué?
4: Con los cubos de ropa, porque con que no tenemos agua, esperó a que lloviera, que llovía tanto,
0: Molt natural, molt
4: natural. Com la vida misma.
0: Bueno, tenim el Miquel, també, el nostre oient, que ve sempre aquí en directe. Hola, oient. Hola, Miquel, com estàs?
5: Bé.
0: Sí? Ganes de veure aquesta cosa. Bueno, veure i escoltar ell, perquè ell ens veu. Bueno, doncs molt bé, benvingut, Miquel.
5: Gràcies.
0: I després avui tenim un canvi, el David està, no sé on està, em sembla estar en un concert o el que sigui, no hi és, i tenim l'honor i la gràcia de retornar-se a retrobar amb l'Eli. Hola, Eli. Agafa el micro.
4: Vaya canvi, de pegar el David.
0: Home, és que no és el David.
4: Ah, digo, vaya cambio que ha pegado el David.
0: T'acabo de dir...
4: Digo, más guapo y esbelto.
0: Escolta una cosa, t'acabo de dir que és la Eli i tu pensant en el... Però tu t'has begut l'enteniment o què?
4: No, no, pero yo pensaba que era el David.
0: Bien.
4: Pero cuando entré, he visto que estaba aquí esta señorita, digo, chopo, vaya cambio que ha pegado el de ese. Resulta que la Eli.
0: Sí, sí, vaya cambio de sexe i tot això, en un transgénero, ¿no?
4: Vaya cambio de estar en el locutorium.
0: M'està liant, llavors és igual. Què tal, Eli, com estàs?
5: Bona tarda.
0: Bona tarda.
5: Que em fareu...
0: No, aquí no ens enfadem mai.
5: No, que em fareu parlar, que jo no parlo mai. Bona tarda,
0: ah, no,
5: audiència.
0: Sí, sí, aquí parla tothom, fins i tot l'audiència.
5: Els García, el que no fan els García,
0: exacte,
5: no fa ningú.
0: Bueno, no ho sé, el ridícul com tots, però sobretot, o més que ningú.
5: Estic molt contenta d'estar aquesta tarda aquí.
0: Sí, no? Tu passes bé. Oi, sempre t'ho has passat bé amb nosaltres. Havies fet molts programes amb
5: nosaltres. Molts, molts, molts. La nit,
0: la nit, els dijous... De nit, mare de
4: venga, recordar la edad de todo. Venga, esto bonito.
3: Va, només direm el que hem dit abans,
5: sí,
3: que vam fa més de 25, fa 25 anys que vam anar a buscar la Marisol,
5: sí,
3: i en fèiem abans, ja la coneixem d'abans, imagina't.
0: Però és curiós perquè me recordo que fèiem un programa de nit de terror.
3: Ai, sí.
0: I una senyora, és que era molt dolent, una senyora va trucar, te'n recordes,
5: sí,
0: i va dir, ai, García, és que feu molta por,
5: sí,
0: i em poso al llit i tinc molta por, podeu fer una altra cosa? I
5: sí,
0: jo dic, ja he mirat sota el llit si hi ha algú, pobra dona.
5: Encara pitjor.
0: Encara pitjor, era molt dolent. Ara, el que passa que fèiem un programa de terror, que tot el que explicàvem era cert, no ens inventàvem cap cosa, eh?
5: No.
0: Eren coses realment estranyes que passaven. Però bueno, era una altra època, era un altre terror.
4: Sí, sí.
0: I si abans feien por, ara amb aquest programa tractarem de no fer fàstic.
5: Això mateix.

0: Concurs sí o no. Vostès decideixen si és sí o si és no.
1: Ja ho saben, aquest programa té un concurs senzillíssim, pràctic i directe, que sí o no. Més fàcil no pot ser. Per què? Perquè com a mínim tenen el 50% de probabilitats d'acertar, eh? Vull dir, amb la loteria pensin que és més fàcil que t'agafin 7 llamps que et toqui el número de la loteria. Sabíeu això? Això està comprovat, eh? Vull dir, costa, eh, això? Un rayo le parto.
2: Bueno, jo crec que també depèn de la sort, no? Un dia vam dir...
3: Quina merda!
1: Vols callar-te, ja fullet? Per cert, t'has aixugat tot allò i has deixat el lavabo bé o no? Com vas amb el pantaló encara baix? Torna dintre, home! I tanca! Quina manera de sortir. El que ha sentit concurs i calés, el tio...
2: Clar, ja
1: bueno, aquí calés no el donem mai, eh? Aquí no el donem...
4: No,
1: sempre vol cobrar, tu.
4: Hombre!
2: Aquí regalem el que ens donen aquí els regalem... nostres espònsors.
1: El que ara t'ho diràs. Vinga, va. A veure, què tenim? Aquesta setmana
2: què tenim? Aquesta setmana toca el primer que tinc. És un menú de les Palmerines, que és la parada de menjars preparats del mercat municipal, i el fem cada 15 dies.
1: Exacte.
2: Després tenim el forn del pont, que regala una enciamada a triar el gust. Aquests, ells sí que demanen que dos dies abans o així els truquem per demanar...
1: No, algú... els truqui el que la persona li ha tocat. No,
2: toqui,
1: no,
2: sí, clar, no jo. el gust de l'enciamada que volen, eh? I també és cada 15 dies i està a l'Avinguda València 43.
1: Exacte.
2: I el que tenim, que és l'únic que tenim setmanalment, és la xurreria Els Àngels, que regala un pack d'esmorzar o un pack de vermut. Està a la plaça de l'Ajuntament 25-27.
1: Molt bé, bueno, doncs aquests són els sponsors que tenen l'amabilitat de donar-se coses perquè vostès participin en el sorteig i s'enduguin doncs, un premi, no? Un premi ben guanyat, dient sí o no, tan fàcil com això, no? La pregunta d'avui, el concurs... una cosa ens han dit, el director de l'emissora ens ha dit, clarament, que cada oient que truqui només pot trucar per ell mateix. Què vull dir amb això? Que si, per exemple, el Manolín, és un exemple, truca i diu també n'ha puesto o juga la meva mare, no pot ser, hauria de trucar la mare, perquè això són normes de la ràdio, que jo deia, bueno, doncs si truquen, truquen, però sembla ser, no vull dir que hi hagin hagut queixes, però sembla ser que no ho veu bé l'audiència que fem això, i nosaltres, com ens devem a l'audiència, som uns pilotes rastreros del director, ho farem cas. Per tant...
4: Bueno,
1: però a mi em sembla correcte, no?
4: Sí, vull dir que
1: cada persona que truqui, truqui, no?
4: Claro.
1: Sobretot per una notícia que donarem ara, que no és el cas més endavant, que ja veuran una persona que anava a cobrar calés i portava... Bueno, és igual, ja ho explicarem.
2: Més expliquem el concurs, que
1: vinga,
2: estava... si no començarem a liar-la.
1: Molt bé, Montserrat, m'agrada que estiguis sentant
3: el programa. Les orelles,
4: claro. Estàs fent una Mallorca i que t'he de dirigir-lo.
1: Què dius, què dius, Follet?
4: Que si t'has fet una Mallorca hi ha que dirigir-lo.
1: El Follet i vosaltres sempre parleu sobre. Que parli no, que parli l'hora. Saturnino, què deies?
4: Que hay que cuidarlo usted, porque ya es mayor y hay que teledirigir-lo. Porque si no, se va de un lado a otro.
1: Si ho sé, cada dixó no li dono la paraula. I el Follet, què deia?
3: Les orelles puntiagudes no fallen.
1: Tu tens les orelles... Per cert, qui vulgui una foto del Follet en pijama i net, la tenim aquí, eh? Simplement és dir, escolta, vull la foto i li donem.
2: Que una foto en pijama i net costa, eh?
1: Mira, en pijama encara, però net és un miracle.
2: En pijama costa.
1: Sí, sí, així...
2: Ai, en pijama és més fàcil, però el de net és complicat, eh?
1: És tremendo, tio.
2: És com els nens que passen aquella edat, que no es volen dutxar, però ell ho té fixa.
1: Bueno, el Follet ja ha passat aquesta edat fa anys.
2: No, no, per això ho dic.
4: Lo de ser de mayores. Jo cada 3 meses me dutxo.
2: Ara no entiendo todo, ja.
1: Bueno, abans la gent es dutxava o es rentava un cop per setmana.
4: Claro, com tiene que ser.
1: Així vostè creu.
4: En vez de esponja, hacían rasqueta.
2: Eren les esponges aquelles d'Espar. Encara n'hi ha, que són naturals, però que...
1: Vostè li diré a partir d'ara Petronio, com els romans. Saps per què? Perquè els romans no coneixien el sabó. És curiós, no el sabíem.
4: Ni jo, hasta hace 2 años.
1: No, una cosa és no conèixer, l'altra és no tocar-lo. Vostè el que fa és no tocar-lo.
4: Doncs resulta... Què? Dice jabón. Jo pensava que era algo para comer.
1: Pues resulta que els romans agafaven olis, vale, perfumats, se'ls tiraven per cos i després agafaven com una espècie de rasqueta, com vostè ha dit, i es treien el greix, vale, i es netejaven. I el greix que quedava el posaven en un potet i fotien una metxa i servia per fer llum.
4: No
1: està mal, eren aprofitats, no? Bueno, anem a fer el concurs, perquè aquí ens semblem, passem dels romans als calamars a la romana amb una facilitat tremenda. La pregunta que els hi farem, si és sí o no, és molt simple. Un individu, que direm JPG, perquè no es poden dir els noms, oi? El van trucar per fer-li una entrevista de treball. Vale? I el tio em va dir que no anava, perquè el va demanar a la gent que el va trucar per fer la feina que li fessin a fer l'entrevista a casa seva, perquè si el sou era mínim, la voluntat també. És a dir, el tio va dir que em volen fer una entrevista a feina, miri, en lloc d'anar jo, vinguin vostès, tu. Bueno, això és veritat o és mentida?
5: Bueno, però mira,
3: et cara... juro que és veritat.
1: A tu, en el teu cas, seria veritat segur, jo ja ho sé.
4: És el que ara jo, ara. Des de casa entraré per telèfon, per lo que me paguen, bueno, entraré des de casa.
1: Això es pot fer. Bueno, mentre vostè no, pagui ja el telèfon, podrà fer-ho.
4: Bueno, si no, no, el teléfono al vecino, yo no uso el mío.
1: Ah, ya me enseñaba.
4: Digo que es una urgencia, ya, ya. Y digo, es que tarda mucho en coger el teléfono. Mientras él se va, yo hablo y ya está.
1: ¿Se'n recorden? ¿Se'n recorden d'aquelles èpoques que el telèfon no havia un veí només que tenia telèfon?
2: Sí, i tant.
1: I amb sort.
2: I tant.
1: I les trucades només eren per cas d'emergència, eh? I ara està tot Déu enganxat al telèfon per dient tonteries. Bueno, dit això, és veritat que el van trucar per fer-se una entrevista de feina. No va voler anar, al·ludint que... que vinguessin ells a fer-li a casa seva, perquè, clar, home, com era un sou petit, doncs, tampoc volia perdre després, el temps i a veure si li venien a entrevistar o no.
2: Després de l'altre dia, el que... com era, espera't, el que la nòvia explicava, que, clar, que no trobava feina perquè només... perquè ell al dematí no es pot aixecar.
1: Exacte. Només
2: i tenia que ser feines de tarda.
1: Volia una feina de tarda perquè al dematí no es lleva l'home, saps? Quina paciència. Bueno, dit això, ja saben el concurs. I quina és la normativa del concurs? Molt fàcil. Els darrers 10 minuts de cada hora obrirem micròfons perquè vostès truquin i tindran un número. El número per trucar el tenen directe i si l'encerten, si encerten el sí o el no, tindran dos números més. I a partir d'aquí farem el sorteig i s'enduran tots aquests bons premis que ens porten els nostres amics.
4: Una pregunta, perquè jo soy un poco lelo.
1: No, això no cal que ho digui.
4: Obriremos micrófono.
1: Sí.
4: Ara vam tenir que abrir los micrófonos. ¿Por qué tiene micrófono esta emisora?
1: Ay, Saturnino,
4: pero
1: qué paciencia.
4: ¿Pero hay que abrir los micrófonos para qué?
1: No, no sobran. Obrir los micrófonos vol dir que hi ha una...
4: No, obrir es abrir una puerta, no. Y cerrar una puerta, pom.
1: Per cert, la porta aquesta del nyec li pot fotre una mica d'oli, vostè també.
4: Bueno, és que porta oxidada.
1: Oxidada. Bueno, la qüestió és que, dic, obrir micròfon és que la Eli té un botonet que quan l'apreta queden oberts. Oberts vol dir que ens se senten. I tancats és que no ens se senten. Aquest passa amb tot el que està dient avui. Eli, tanca-li el micròfon amb ell directament i seguim. Doncs pues vinga, audiència, ja en sabem el que és el concurs, més o menys sabem.
3: Això fotrà un pet.
1: L'altre, el què fotrà un pet? El què...
3: Ai. Anem a berenar o què?
1: Bueno, m'esteu tornant boig. Podem començar el programa d'una vegada?
4: Jo quiero un croissant i un café con leche.
1: Un croissant i un café con leche, sí, molt bé. Bueno, la qüestió... sembla mentida que sigueu així.
4: Como que sembla mentida que sigueu
1: bueno,
4: així?
1: Ara,
4: a mi me conoce usted así.
1: No, ja, ja, per desgràcia meva. Per això ara farem el Sembla Mentida, perquè hi ha persones com el Saturnino, eh?
0: Sembla Mentida. Un espai on les coses que semblen veritat són mentida i les que semblen mentida són veritat.

0: El Mamma Mia, el gran èxit de l'ABBA, que ara fan un musical, bueno, l'han fet, porten molt de temps fent-lo. I per què posem el Mamma Mia? Perquè la notícia que avui donarem, aquest sembla mentida, va de mames, eh? Quan dic, no faci aquesta cara quan dic de mames.
1: No,
0: mames és una cosa i mamàs és una altra.
1: Mamàs són moltes mames.
0: No. Mamàs és ben dit, mames...
1: Está liando, y usted quiere que yo llegue al final donde no quiero llegar.
0: No, jo el que no vull és que foti aquesta cara quan dic mames.
1: Mames són moltes mames.
0: Ja, sí.
1: I mama és una mama.
0: No,
1: bueno, puede ser, una, no.
0: No, jo anava per un altre cantó.
1: Ah, usted es Saturnino, entonces...
0: Ara em fotrà la culpa a mi. No, és igual. Vale. Les mames són les ubres. Sap el que és una ubre, vostè?
1: En el pozo del caudillo,
0: Els animals tenen ubres,
1: sí, claro,
0: les senyores tenen mames o senos.
1: Los animales no abren ninguna puerta.
0: Però què té que veure la porta amb el que li estic dient?
1: Ubre? Ubre la porta, no.
0: És abre, no ubre, abre.
1: Bueno, usted me está liando a mí.
0: Yo les digo
1: los, usted. Los míos del pueblo son ubre. Obre la porta, no hay ningún animal que abre la
2: porta. Per què perden el temps escoltant aquesta caca de programa?
0: De raó, tens tota la raó, Follet. Bueno, és que dic, va dir l'història va de madres, mamàs, eh?
1: Ahora.
0: I és que ens ve de Nova York, el programa Viatge a Nova York, i anem a parlar amb un senyor que es diu Thomas Prusik Parkin, eh? Un individu que després de que la seva mare va morir el 2003, aquest home es va disfressar d'ella, de la mare, durant 6 anys. I dius, per què? No és que ho faci com el de l'Anthony Perkins, Psicosis, recordeu que es disfressava? I quan giren la mare és una calavera, però estava morta. Doncs va una mica per així. Utilitzava vestits, es maquillava, posava perruca, rosa, perquè la mare era rosa. A més, fins i tot tenia un tanc d'oxigen per enganyar les... Demanava oxigen, com si la mare el necessités, per certificar que no podia anar i tal. La qüestió és que tot això va ser desconegut i condemnat perquè va cobrar il·legalment 115.000 dòlars fent-se passar per la seva mare per anar a cobrar. Sabeu que ara hi ha aquestes coses de fer de vida, no sé com es diuen, o...
3: Sí.
0: O no sé el nom exacte, que tu has de dir estoy vivo i has de passar
3: amb no? És una fe de vida.
0: Una fe de vida, no?
3: Una fe de vida que si, per exemple, si és una persona gran que està en una residència o en aquest cas pues, que està mal a la casa, té que... Te l'ha de fer
0: per
3: el
0: metge. Per evitar aquest tipus de coses,
3: no? Te l'ha de fer el metge i tu l'has de presentar al banc o on te la demani. Doncs
0: pues aquest Tomàs...
3: I si no, t'has de presentar tu personalment.
0: Bueno, doncs pues aquest tio, el Thomas Prusik Parkin, es disfressava de la mare, us ensenyaré la fotografia perquè jo que no m'ho invento, i s'hi semblen bastant, eh? Tot s'ha de dir
1: que
0: el tio maquillà.
1: Sí, madre...
0: Què feia? Cobrava la pensió de 61.000 dòlars a l'any. I la mare estava enterrada. El que no hi entenc... És que si tenia una mare enterrada que no... Bueno, en fi, la qüestió, el tio disfressat...
2: Sí, acaba de fotre la pota.
0: Per què he fotut la pota? Per què he fotut la pota, si és veritat? Mireu la foto, mira, Montserrat. Són iguals o no?
3: Hosti, sí que s'assemblen.
0: Si sembla...
2: El nego afirma la prova d'ADN.
0: Perdó, perquè ara què té que veure la prova d'ADN? Que vols anar a cobrar d'algú o què, també? Eh? Et vols fer la prova d'ADN per cobrar?
3: D'aquestes coses, potser com aquest, no?, que va disfressat i s'assembla a sa mare
0: sembla
3: i tal,
0: mica, sí.
3: Ja n'hi ha, de gent que la millor ha estat cobrant de... Pues d'un familiar o de lo que sigui, fent-se passar per ell
0: aquí,
3: i tal. I...
0: Aquí, no fa a Catalunya, hi havia una persona que tenia el dit tallat del pare, per cobrar, i fotia l'empremta digital i anava amb el dit tallat, tu. Escolta, li va dir, pam, que no, eh? La gent per pel·les és capaç de qualsevol cosa,
3: sí,
0: eh?
3: Clar.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Vostè aquest tipus de negocis no els toca.
1: No. Lo que pasa que Pozo del Caudillo es lagartijo. Sí. Que el vecino mío,
0: qui posa els noms del seu poble? Perquè foten cada nom, de, el lagartijo, el panadero... Bueno,
1: lagartijo
0: panadero encara.
1: De pequeño, si uno ya hace una tontería, le cortaba la cola a la lagartija, pues lagartijo.
0: Al lagartijo, ¿vale? Mala idea ya en tenía el tío, ¿no?
1: Ya. Pues el lagartijo ese, cuando eso de la fe de vida o esto, él iba al banco, iba con la urna.
0: ¿Cómo con la urna?
1: ¿Qué urna? Ah, esta es la fe de vida de mi madre, ya está, le pagaban.
0: ¿Amb las cendres, volví?
1: Sí, con la urna allí, que la
0: lleva el duc, no? Duc, tú que li paguen.
1: Claro, primero quería ir con el ataúd, digo, no, el ataúd no.
0: Ya el portava,
1: entonces,
0: ¿no?
1: Ya cuando Néstor iba con la urna.
0: Ya, molt delicat sempre, eh?
1: El Pozo del Caudillo
0: es una vostè no té cap mote, vostè sempre és el gran.
1: El que pone los motes, ¿cómo va a tener un mote?
0: Ya.
1: Si lo llevo todo a rajatabla.
0: Ya, vostè
1: el lagartijo, el peluche,
0: ara era el president, no? Diu que es van independitzar tot el poble i que són un país independent, no?
1: Queremos ser, som un país independent, tenemos la moneda i todo.
0: La moneda, quina moneda teniu?
1: Eh?
0: Que aneu pel patró dòlar, per patró...
1: La pocilla. del caudillo.
0: ¿Al qué?
1: Pocilla del caudillo.
0: ¿Qué es la pocilla?
1: Como una peseta, pero pocilla. Cada uno pone el nombre de su pueblo como quiere.
0: Suposo que deu estar...
1: Oiga, de verdad, que me está poniendo nervioso.
0: No, vale, si preguntan, deu estar feta amb coure, no, m'imagino?
1: No, esta no está hecha en cobre.
0: ¿En qué la son?
1: Caca de vaca, cuando la caca de la vaca la secas durante mucho tiempo, se pone como una piedra de dura.
0: Yeah.
1: Y entonces la llevamos al fuego y con una marca que tenemos ponemos yeah. allí sí. mi cara. ¡Cam! I se queda gravada.
0: Molt guarro, però també ecològic. La deixem a córrer, la deixem les monedes no. de caca. Una altra notícia. Va, anem a posar una musiqueta que anirà bé. És l'Orquestra Mondragón. Us en recordeu l'Orquestra Mondragón? Doncs sí. pues vinga, va, escoltem.

0: Però aquesta musiqueta de viatges i tot això ve perquè ve la notícia del programa Es traslladem a Suècia. També estem a Suècia. I a Suècia ha llançat oficialment, des de l'any 25, és a dir, des de l'any passat, el The Swedish Prescription, és a dir, la prescripció sueca, que és un programa pioner que permet als metges receptar viatges i experiències culturals com a part d'un tractament de benestar.
1: Te'l paguen, també?
0: Home, no sé com tenen la seguretat social allà. Però, bueno, és allò, tu vas al metge i diu, mira, vostè el que ha de fer és viatjar.
1: Jo havia sentit, sí, que no sé si eren els suecs o, bueno, un país nòrdic, segur.
0: Suècia, sí.
1: A part de viatjar, que et recomanaven en el bosc a fer tandes de cures.
0: Però una cosa és en el bosc i el de viatgi.
1: Sí, clar, pot dir viatgi tot el que vulguis. Si tens calés per fer-ho, sí.
2: Quin disbarat.
0: Quin disbarat.
1: Però no m'estranyaria...
0: Digues.
1: Nosaltres que vam tindre...
0: Vam tindre què?
1: Un gendre, un mig gendre. Bueno, no va arribar a ser gendre.
0: El suec, el suec.
1: Suec.
0: Veritat,
1: que
0: veritat,
1: no m'estranyaria que inclús els, a veure, igual els subvencionin o algo, perquè exemple, els estudiants els hi subvencionen el anar a estudiar a l'estranger.
0: Sí, sí, els hi paguen.
1: I els hi donen, els hi paguen els estudis i els hi paguen una part per mantenir-se. Clar, depèn d'on vagis, doncs igual sí que et serveix, i depèn d'on, doncs igual tens una ajuda, però no per
0: mantindre't. Bueno, doncs, seguint amb això, imaginin que se'n van al metge, el metge els mira i diu, mira, vostè el que ha de fer és un viatge, amb la sant de viatge, li foto la recepta, i a partir d'aquí vostè viatgi i vegi món o relaxis, no? Aquest programa redefineix el concepte de viatge més enllà de l'oci, eh? No és un programa d'oci.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sinó que el posiciona una mica com una forma de medicina preventiva, vale? Diuen que cura i que funciona bé. Vosaltres que ho veieu, això? Imagina't que vas al metge aquí i el tio diu, mira, vostè el que ha de fer, no prengui cap medicament, vagi-se'n de viatge. El primer que diu és qui m'ho paga, perquè hi som així. Sí. Però, bueno, ho veieu bé? Ho creieu una teràpia...
1: Jo ho veig bé, aviam.
0: Correcte o no?
1: Si pots... S'ha de veure les... O sigui, les condicions que diuen per fer-ho. Jo que sé, per exemple, si una persona treballadora que està treballant...
0: No, però donen la baixa. És que tu recepten
1: clar,
0: com si bueno, fossis un
1: clar,
0: medicament.
1: Clar, per això, i llavors...
0: Però jo li dono la baixa i vostè se'n va
1: de
0: viatge.
1: A veure, on et diu que pots anar o què pots fer, clar. Igual, jo què sé, igual et diuen, mira, vagis a un balneari...
0: Bueno.
1: 15 dies i no faci res. Hi haurà gent que sí, o 10 dies. Hi haurà gent que sí, però hi haurà gent que a la millor 10 dies en un balneari i li agafa un patatús.
0: No sé, i tu, Saturnino,
3: com ho veus, això? No, jo miré a Suècia, ha dicho, no?
0: Suècia, sí.
3: Sí, hablar con el médico, le diré que estoy depre porque sexualmente estoy muy mal, a ver dónde me envían. Igual me envían a algún sitio.
0: A la clínica Mayo, no.
3: No, digo yo qué sé.
0: I vosaltres, si us automedicaríeu amb això, l'automedicació? Diu, si em prenc el medicament perquè molta gent ho fa, ho realment.
1: Un viatge,
0: tu, quin viatge t'automedicaries? Tu aniries, Montserrat?
1: Jo?
0: Perquè em trobo bé a gust, relaxat, tranquil.
1: Jo ara, qualsevol... Mira, aquest dimecres mateix que vam anar
0: a Pamplona,
1: a Pamplona,
0: sí.
1: Veritat, vam anar a Pamplona. A Pamplona. Però al
0: País Basc,
1: així, sí. I feia fresquet. Ara, avui aquí s'està bé, però si no, allà feia fresqueta.
2: Molins de Rei seria millor si es digués Molins de Rei de les Ones.
0: Ai, Follet, què té que veure? Ah, bueno, clar, el destí de viatge, no? Vostè té que anar al Molins de Rei de les Ones, que sé.
1: Clar.
0: Ai, Follet. I tu, Mons Saturnino,
3: a Letrina.
0: Al poble del costat?
3: Claro. A ver si lo independizamos también, y me lo quedo.
0: Que vol fer una mica com Vilanova i la Geltrú, claro, aquest al claro, i del mig, no?
3: Claro, claro.
0: Ya.
3: Así tengo dos pueblos, y el alcalde de dos pueblos.
0: Sí, y a vivir. Semana y tal, no?
3: Y a vivir. Ya.
0: I tu, Eli, t'agradaria que et receptessin un viatge? Diu que sí.
1: La Eli diu que sí.
0: Agafa el micro, Eli, agafa el micro. On t'agradaria anar, tu? Mira, a mi te'n vindria bé per l'estat que tinc anar al lloc.
4: A mi m'agradaria anar...
0: A on?
4: A veure...
0: El món és molt gran.
4: És molt gran, el món, eh?
0: Sí.
4: Jo em quedaria amb el sur d'Espanya.
0: El sur d'Espanya, no, per Andalusia i tot allò.
1: Li agrada a tu, com el meu Uri, eh?
4: Sí. Jo i l'Uri ja sabeu on ens trobareu.
3: La Sevillana, allí... El infinito la ida.
1: Sevilla,
0: molt millor que Letrines, eh?
4: El sol, la calor...
0: Sí. Bueno, la calor, déu-n'hi-do.
1: A mi la calor, o sigui, a mi...
4: Temps, ja.
1: Ara sí, anem a dir.
4: L'octubre al maig.
1: A mi aquest temps, si no, no hi vaig, eh?
0: I jo que hi he estat i he viscut a diferents llocs i tot això, jo sóc un enamorat de París.
1: Ah, sí, tu aniries a París, és veritat.
0: París. Bueno, la qüestió, si van al metge, li diuen que si són suecs, es fan el suec i diguin, recepta'm un viatge en lloc d'un hotel Lidón. O sigui, l'Octal Lidón no és antic, tampoc.
3: De veritat, eh?
0: Ai, Déu meu senyor. Vinga, va, més notícies, eh? Parlant de salut, per què no sona aquesta cançó? Que ens ve els pèls.

0: Bueno, salut, diner i amor, i continuem a Suècia.
1: Carai.
0: Continuem a Suècia. Per què diem salut, diner i amor? Perquè el que necessita la gent gran és salut, diner i amor, no? Sí. Bueno, gent gran i jove, tothom.
1: Bueno, jo crec que és una cosa que necessita tothom.
0: Bueno, pues Suècia, que és tan innovadora, que hem vist que el metge t'ho ha recetat anar-te'n a París, per exemple, doncs a Suècia ha donat un pas que ningú esperava, i els savis ara que poden cobrar un sou de l'Estat per cuidar els nets. És a dir, els savis que cuiden els nets, l'Estat els hi dona un sou.
1: Potser ens en haurem d'anar a Suècia.
0: Bueno, perquè consideren que els savis, a part que tenen un gasto extraordinari, com pot ser donar-los algun jabà o alguna cosa, si un prencompen corda, la qüestió és que Suècia els hi paga. Des del juliol del 2024 va entrar en vigor aquesta llei a Suècia, que és una reforma històrica a la llei de llicència parental, que diuen ells. I no és un mite, eh? Les redes socials i tot això, aquest cop el 100% del que es paga ve directe del govern suec. En què consisteix aquesta mesura, perquè ho entenguem? Doncs els pares i les mares suecs tenen dret a una llicència parental pagada fins als 480 dies, és a dir, uns 16 mesos que no treballen i cobren de l'Estat. Així també passa això. Després del naixement del fill, passa això, que estan 16 mesos cobrant íntegrament la paga, no reduïda, tot el que cobren. Què passa? Ara, gràcies a aquesta reforma, poden transferir part d'aquests dies a un familiar proper, és a dir, com els savis o els tiets o qui cuidin el nano. Perquè aquesta persona sigui, tingui d'alguna manera una compensació mentre es cuida el nadó, el bebè. ¿Vale?
1: Sí, sí.
0: Quant temps i quant diner? Els savis que poden rebre aquesta transferència directament al banc poden cobrar per cuidar el net durant el seu primer any de vida. Màxim 90 dies. No és cuidar-lo ara quan tinguin 2 o 3 o 4. Això és la part de nadó. La xifra exacta varia segons els ingressos previs del progenitor. És a dir, si el progenitor cobra, el pare cobra 40 euros, doncs la paga és de 40 euros. No cobra ni més ni menys del que ells cobren en realitat. Vale? De manera que això... I dius, bueno, i per què ho han fet, això? Perquè quin és el motiu de fer aquesta notícia, no? Doncs la cap del Departament d'Infància i Família de l'Agència Sueca de Seguretat Social ho va resumir francament. Diu, la mesura busca donar més flexibilitat a les famílies,
1: clar,
0: especialment a les monoparentals, que també existeixen, les famílies ja han de molt tipus.
2: No entenc res de res.
0: Bueno, torna al lavabo. Que ara podia recolzar-se en una red familiar sense perdre l'ingrés donant els cuidados del bebè.
1: Claro.
0: Aquesta dada va sorprendre a tota Europa i a tothom, perquè molts deien, bueno, és que això pot ser un daltabaix, no ho sé. Però des que aquesta llei va entrar en vigència, milers de famílies hi utilitzen aquesta opció. El 77% dels suecs afectats amb això ho fan. I la majoria d'aquests 77, gairebé el 100%, van escollir els propis pares, és a dir, els avis.
1: Clar, és...
0: Els avis i les àvies, tots. I com els beneficiaris del pagament. Suècia vol marcar una tendència. Fa 50 anys va ser el primer país del món en crear la llicència de paternitat. Després els han seguit els altres. I avui és pionera en reconèixer econòmicament el treball i el cuidado dels savis. Com ho veieu,
2: quina
0: això?
2: Història més increïble.
3: Hombre, yo, si es para un año, correcto. Si es para más, ya no, porque los abuelos también tienen derecho a descansar. Si es para un año, está bien.
1: Pero aquí piensa que lo está poniendo como... com una ajuda extra, pues, que et pots trobar que tingui, jo sé,
3: sí,
1: que
3: sí, però,
1: la
3: claro,
1: mare estigui fora i el nen tingui que anar al metge o que te l'haiguis de quedar perquè s'ha posat malalt i no tant com de cangur de...
3: No, però te lo hacen un año. Sí, esto está bien.
0: Mentre el nadó té un any.
3: Claro.
1: Sí, sí, sí.
3: No, porque si luego, si esto fuera para más, pues diría, pobre abuelo.
0: Però ho veieu bé o no?
3: Sí,
1: jo sí. Tot el que siguin ajudes sobre aquest tema, aquest sentit, està bé.
0: Bueno.
1: També pot dependre molt que és el que està dient, que a la millor, jo que sé, la feina del fill o de la filla, pues, no sé, interessi, li pugui interessar, que és complicat, però pugui interessar que, clar, aquí et donen 16 mesos de baixa paternal o maternal, que un dels dos tingui que anar al treball i el que el nen... I llavors, pues, clar, que els pares se'n preocupin també pot anar bé.
0: Bueno, sigui com sigui, Suècia és un país que, com veieu, està canviant coses, metges per als
1: altres viatges, etcètera, no? És dels primers que hi ha prohibit pantalles
0: i
1: mòbils
0: als,
1: i no sé,
0: als col·les, fins
1: als col·les, vull dir que em sembla estupendo.
0: Bueno, ara anem a canviar de terci, deixem aquest país tan avançat, podríem dir, com Suècia, i ens n'anem al nostre territori. I la música que hem de posar és aquesta. Anem al nostre país.

0: Bueno, la gent quan va de viatge s'emporta souvenirs, no? És a dir, pues, lo típic és que si te'n vas a Itàlia, pues, potser portes aquella torre de Pisa inclinada petitona, o un imant de, claveguera, de nevera, que posa, pues, jo què sé, jo estuve en nuestro colmo, tot això, els souvenirs, no? Pues hi ha un, van interceptar un passatger d'Estats Units, d'Estats Units, que va vindre amb els souvenirs que considerava el millor del país, que era Espanya. Va vindre de vacances aquí. Sabeu que s'han vendut aquí?
1: No sé.
0: Imagineu-se.
1: Un toro.
0: No, no.
2: Jo també pensava un toro.
0: No.
2: La paella, una paella.
0: Se'n van dur 8 quilos de xoriços. Xoriços. Va anar al Mercadona, concretament, i va agafar 8 quilos de xoriço. Aleshores els va agafar i, clar, quan va arribar a l'aeroport de Seattle, sabeu que no pots entrar a menjar als Estats Units.
2: Pot entrar, no?
0: El van parar i, bueno, van dir, escolta, on va gustem tot aquest xoriço, no? Venim d'Espanya, no m'estranya que s'emporti xoriços, eh? Però aquests dels comestibles, eh?
2: Sí, sí.
0: I bueno, li va tindre que pagar $500, tu. $500, eh?
2: Unido.
0: El tio va quedar enamorat del xoriço, de Mercadona, i va dir, escolta, pues, en lloc d'endur-me una tonteria... Bueno, la nostra filla, sempre que anava a Itàlia, quan tornava, portava
2: parmesano. Portar tres tacos de parmesano.
0: Sí, sí. Bueno, però passar 8 quilos de xoriços són molts xoriços, no?
2: Molt.
0: T'hauria portat una bossa al dia.
3: García, avui convides tu.
2: Mm-hmm. A més, el poses a la maleta, però, clar, no, en teoria, clar, no el pots entrar si no...
0: No sé, la qüestió és que quan va arribar a Seattle, el tio va... L'haurien parat i van dir, escolti, abre esa maleta que ha fotut una peste xoriço. Van obrir...
2: I nada menys xoriço. Podríem envasar bueno, el buit, embolicar-lo amb la
0: veure,
2: roba...
0: Que s'emporti xoriço d'aquest país té una certa gràcia, no?
2: Sí.
0: País ple de xoriços, que es diu, no? Mai més ben dit. La qüestió
2: ara,
0: és que...
2: Bueno, anava dit, no vull dir que sí, que està molt bé comprar-lo al Mercadona, però a la millor, jolín, has comprat un bon
1: xoriço,
2: no?
1: Eso es lo que me he dicho. Comprat xoriço en el Mercadona, també. No,
0: les economies són com són. Es portava xoriços de porc, de compang, no? Sí, sí, oreados... Que... Fins i tot es mandó algun fuet, també.
2: Bueno.
0: El total del turista pues, va aconseguir això, els 8 quilos de xoriços, i, bueno, la qüestió és que suposo que l'olor que fotria la no?
1: Claro, pero lo que dice Montse, esto se hace al vacío, que te lo envasen al vacío.
2: Bueno, jo vaig conèixer una persona que el seu fill se'n va anar a estudiar espera't, allò no era Seattle. Ostres, allà a la NASA. On està la NASA?
0: La NASA als Estats Units, clar.
2: Sí, clar, ja sé que està als Estats Units, però no sé a quin...
0: Està a molts llocs. Bueno. El que passa que els llançaments els fan a Cabo Cañaveral.
2: Això, pues,
0: a Florida.
2: A Florida.
0: I però la NASA té llocs en tot arreu.
2: Sí. Ella li envasava el buit 100 grams de pernil salat, pernil ibèric, vaja, vale? I li enviava per correu.
0: Pues bueno, aquest home no va declarar, pensava que endur-se els xoriços formava part del folklore d'aquí, i bueno, $500, sí. I el van incautar, eh? Van incautar, i el que se sap és que la gent de l'aeroport es va fotre els xoriços.
1: Sí, claro.
0: O sigui, de chorizo a chorizo... Sí, sí.
1: Me lo como porque me
0: toca. Vinga, i ara una altra notícia que ve de futbol i també no d'aquest país. Anem al país del Dràcula, de Romania, no té res a veure amb el Dràcula, però anem a parlar de futbol, ja veurem.

0: Bueno, aquesta cançó del Melendi, és que me gusta el futbol, diu que voy al futbol, con mi padre i tal. Un dels problemes més importants que hi ha en el futbol és el comportament dels pares als partits de juvenils i infantils i tot això. Uh-huh. En Romania ha posat límits als pares de les categories juvenil perquè la Federació Romana de Futbol va implementar la targeta negra. Sabeu que hi ha la vermella.
1: La vermella i la groga, sí.
0: La vermella negra per sancionar els pares o aficionats que insultin, amenacin o tinguin comportaments abusius durant els partits. De manera que l'àrbitre està potestat, té la potestat d'expulsar el públic.
1: Doncs em sembla molt bé, mira.
0: És a dir, l'àrbitre treu la targeta i vostès tenen que deixar el camp, tenen que fotre el camp. Vull dir, perquè fins ara el públic és sagrat, ningú li diu res, no?
1: Perquè en partits de juvenils, que nosaltres sí, havíem portat dels nanos, però està inclús ara, a vegades, que hem anat a veure algun partit del nostre fill a bàsquet, que són ja de grans, i encara hi havia pares en el públic, perquè acompanyaven, que s'estaven allà, bueno, que deien verdaderes bestieses, que dius, per favor.
0: Bueno, a més...
1: Em sembla molt bé.
0: Té diverses mesures. És a dir, la primera és que tenen, primer és un avís.
1: L'avís, sí.
0: Verbal, que va l'àrbitre i diu, escolti, vostè pari, o li trauré la negra. Sí. Segueixen, treu la negra, i després de la negra, què pot fer fins i tot l'àrbitre?
1: Acabar
0: amb tot el partit definitivament. És a dir, ja no es juga més.
1: Doncs mira, em sembla molt bé.
0: És una mesura molt clara.
2: Ui.
0: Bueno, i bàsicament és que hi ha una cosa, el futbol juvenil, infantil, és perquè els nanos disfrutin, no perquè els adults perdin el cap. I la veritat, es comporten molts com energúmens, no?
1: No.
0: Pues això ve de Romania, eh? Vull dir, és una notícia...
3: Sí.
0: Ho veus bé, tu, Montserrat? Ja
1: jo,
0: així,
1: molt bé.
0: I tu,
1: Saturnina, em sembla perfecte.
0: Aquí no hi haurien targetes negres ni res, mare de Déu.
1: Més en les categories.
3: Digo, este árbitro no podría ir a Pozo del Caudillo, eh?
0: Bueno, ha passat una cosa...
3: Allí, con las piedras que le tiran al árbitro.
0: Hi ha una notícia molt lamentable, i és que un nano de 19 anys, que arbitrava, el van pagar i li van fer molt mal.
1: Sí.
0: I clar, hosti, no deixa de ser un nano que també està arbitrant, i l'àrbitre es pot equivocar. No sé. La qüestió és que l'educació que es dona als camps de futbol molts cops té molt que desitjar, eh? Molt que desitjar. Bueno, de Romania, el Dràcula, tu. Bueno, Dràcula, pobret, ja fa temps que no treu la targeta.
1: A mi em sembla, sincerament, molt bé. En les categories ja, doncs, de la Lliga i tot això, també estaria bé, és molt difícil, però
0: tu
1: potser...
0: No pots esperar, a veure, tu no pots expulsar algú que ha pagat una entrada. Bueno, tu pots tindre el dret d'admissió, que abans que entrin, vostès no entren. Però és més complicat, però amb el juvenil, camps d'aquests de regional...
1: Sí, no, per això et dic, em sembla bé que potser aprendríem a que després, quan vagis a la dels grans, i en els que pagues l'entrada, tinguis altres diferents comportaments.
0: Bueno, doncs continuem amb el programa, audiència, i ara anem a fer una cosa, anem a fer safareig, eh? És a dir...
4: Si li agrada xerrar, té opinió, i no pot estar-se callat, ara comença Fem Safareig.

0: Bé, aquest espai el fem serveix que traiem un tema, parlem, xerrem i l'obrim micròfon. Si vostès volen participar en aquest safreig, donar la seva opinió, poden fer-ho, sàpiguen.
1: No hi ha el concurs, perquè ja...
0: Bueno, després, Montse, no comencis a pagar talla.
2: Vale, vale, vale.
0: Sembles el filler. Tranquils, tranquils. Si vostès volen dintre del safreig trucar, tindran un número també, conforme com estan col·laborant amb el programa i parlen i tot això, el tindran. El tema d'avui és molt senzill. Vull que escolteu primer unes coses, uns àudios, vale? I a partir d'aquí obrirem el debat. Normalment els safreigos els fem molt curts, eh? Però bueno, sempre trobem temes que ens semblen candents, o importants, o si més no, patxucants, no? Escoltin això. Això que ara els hi connectarem, els hi posarem, és unes declaracions de que donaran l'entrada a aquest safreig que veurem avui. Si volen escoltar això, a veure què opinen. Escoltem.
3: Me gusta su estilo. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica?
4: Puede preguntarme.
5: ¿Usted está haciendo una encuesta?
3: Hago entrevistas por la calle, la gente que va como bien. Me gusta el sombrero y el boli en el bolsillo, que es muy típico. Y quería preguntarle, a ver si me quiere contar.
4: Soy profesor.
3: ¿Profesor de qué?
4: De historia.
3: ¿Cuántos años lleva de profesor usted?
4: Pues mire usted, 50 y tantos años. Ya tengo 80 años.
3: ¿Ha notado cambio en los alumnos en 50 años?
4: Por supuesto. Ahora son mucho más ignorantes, mucho menos incentivados, diríamos. No hay vocaciones, cuenta el dinero, la diversión. Hemos ido hacia una sociedad más frívola, más superficial, y en todas las facetas sociales, ¿eh? La política y lo que sea. Parece de que, bueno, mis estudiantes últimos en la universidad, con 22 años, falta de ortografía, así, ignorancia cultural, así. Yo empezaba, por ejemplo, una clase de las mías diciendo, ¿saben ustedes quién era Luis Buñuel? No sabía quién era. No leen, no saben nada de quién era Stevenson, quién fue Stevenson o quién fue Conan Doyle. El espíritu lector, el espíritu indagador, el espíritu investigador, el espíritu de conocimiento. Es decir, algo que también ha perdido hoy la juventud. Ya no hay curiosidad. La palabra mágica es esa. Curiosidad. Si no existe esa curiosidad, si me da igual 8 que 80, nada de esto ni lo otro, yo no veo la televisión. Me parece muy bien que no se vea la televisión, suele ser horrible, pero por lo menos los telediarios, entérate de lo que pasa por el mundo y mira varias cadenas diferentes y enfrentadas para que no te conduzcan como un borrego.
3: ¿Cómo es tu nombre otra vez? ¿Me lo recuerdas su nombre?
4: Miguel Rivera Dorado. Doy conferencias,
3: ¿ah, sí?
4: Asisto a congresos, publico libros y hago de todo.
3: ¿Qué libros ha publicado?
4: Oh, un montón. Pregúntele a su móvil en Google, por ejemplo, Miguel Rivera Dorado.
3: Muy bien, yo soy Carlos. Carlos, que tiene redes, muchas gracias por pagar, si me gusta mucho la con usted.
0: Però ja ho veuen, eh? Un home de 80 i pico d'anys, professor d'història, i que la seva opinió diu que la joventut d'avui en dia, els estudiants d'avui en dia, no tenen el nivell, tenen faltes d'ortografia, no tenen interès, estan totalment immersos en, ja no la televisió, sinó ja immersos en el que és el món de les redes i tot això, no? Aleshores, això, aquí aquest programa ho hem comentat moltes vegades, ho hem dit moltes vegades, eh? I bueno, el safreig que farem avui és, exagerem quan pensem que és així, o realment és que és així? Hi ha una moda en dir que aquesta tendència existeix? Tenim raons suficients per veure o per sentir que això ens passa? És a dir, quina opinió teniu, no? La gent de l'audiència que vulgui parlar i donar el seu parer ho pot dir perfectament, eh? El 93-668-61-61. Saturnino, vostè que és un home il·lustrat, què opina d'això?
6: Y eso ya se lo he comentado aquí yo muchas veces. Uh-huh. Cuando decía yo que tú a un chaval de esos que van a la facultad,
0: sí,
6: bueno, no, los que empiezan a ir a la universidad, uh-huh, les pone una división, como antiguamente, una multitud que sale en la pizarra, uh-huh, y no te la saben hacer.
0: Ya.
6: Porque van todo con el móvil.
0: Sí.
6: ¿Eh? Y las redes sociales ha hecho mucho daño, pero uh-huh, mucho daño.
0: Yo te he de dir que... A veure, jo havia estat professor d'universitat. Recordo que el primer any que vaig donar fa classes, molts anys, aquella primera gent que va vindre eren uns xavals que sabien escriure a temps, tenien interès. Al final ho vaig acabar deixant perquè la gent que em venia no tenia el més mínim interès i el més mínim nivell. Una cosa que sí que m'ha reconfortat ara, darrerament, quan hem dit que vam anar a Pamplona, uh-huh, és que vaig anar a donar el dimecres, era, no?
1: Sí.
0: El dimecres vaig anar a donar una charla a la Universitat de Navarra, a Pamplona, una universitat molt prestigiosa, amb tus més i sus menos, però bueno, amb un nivell molt alt. T'haig de dir que aquells alumnes, ja havia fet temps, havia fet com un any així que no donava cap conferència ni res, i bueno, vaig anar allà. Doncs et tinc que dir que el nivell de la gent de Pamplona, de la Universitat de Navarra, era molt alt. Molt alt. I el nivell que hi havia, per exemple, l'Autònoma, molt baix. I el nivell de la UIC, que és una altra universitat, aquesta és privada, també baix. Vaig quedar bastant gratament sorprès perquè vaig dir, home, els de Navarra seran com seran, aquesta universitat, que sabeu que té sus más y sus menos, però estan preparats. Què vol dir? Que a més bona la universitat, més preparació, que només va la gent bona a universitats bones, què passa? Per què hi ha aquesta diferència tan brutal i aquesta, com et diria, aquesta realitat, que jo crec que és una realitat, que hi ha un nivell diferent, no? Tu, Montse, què opines d'això? Hi ha algun oient que vulgui opinar d'això, sí? Ah, doncs pues mira. Hola, bona tarda.
1: Hola, senyor García.
0: Hombre, Montserrat Rubió, ui, quin soroll.
1: Fa vent.
0: Bueno. Montserrat Rubió amb l'accent a l'O, què opines d'això? Què opines d'aquest tema que hem tret?
1: Bueno, jo trucava per l'altre, que no sé si em donarà temps.
2: Concurs.
0: Ah, no, té que anar a ser els últims 10 minuts i em donarà l'avís.
2: És que ja hi som.
0: Sí.
2: Clar,
0: bueno, doncs va, Montserrat... Jo bueno.
1: Saps que hi som, eh?
0: Vale, doncs va, Montserrat Rubió. Et saltes al safreig i ens dius exactament si és sí o no la notícia que hem donat.
1: Jo diré que sí.
0: Tu dius que sí, eh? Que sí. Aquest tio va trucar i va dir, escolta, m'aniu a entrevistar vosaltres a casa, total, per el que em pagueu, no? Sí. Vale.
1: Sí, jo diré que sí.
0: Molt bé, Montserrat Rubió. Pues tens el primer sí i el primer número 1, eh?
1: Molt bé,
0: Montserrat, gràcies per trucar. Adéu.
2: Jo de tu pensaria, si vols, eh?
0: Bueno, no voleu opinar d'això.
2: No, sí.
0: S'ha acabat l'essència.
2: No, escolta'm, però com que ara és el moment del concurs...
0: Bueno, és igual, no pateixis tant pel concurs. Ja, tranquil·la, si truquen els farem passar. Vale?
2: Vale, pues ja està, però jo ho deia perquè si
0: bueno,
2: no... Bueno,
0: opina sobre... Opinem, sí,
2: jo
0: opines.
2: Opino pues, que s'ha canviat molt l'ensenyament.
0: Podem estar opinant i que la gent truqui, sí, no? Doncs pues ja està, vinga.
2: Bueno. Pues que ha canviat molt en tots els sentits, o de les faltes d'ortografia mateix, hi ha molta gent ja no ho mira, i no ho entenc perquè ara hi ha moltes més facilitats per mirar-ho. Abans havies de buscar el diccionari. Ara entres al mòbil, busca a l'hora d'escriure, amb un examen, m'imagino, però bueno, que si t'hi vas fixant, segur que n'aprens.
0: Bueno, tenim una altra trucada. Hola, bon dia, bona tarda, hola.
5: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, què tal, guapo?
5: Bien, ya te he oído, García, que mi madre tiene que llamar.
0: Exacte, m'ho ha dit el director de l'emissora, Manolín, no podem fer aquestes coses, eh? No passa res. Ja. A mi no m'importa, però s'ha de seguir l'ordre, eh? Hi ha hagut algú de l'audiència que ha dit que no estava bé i aquí, com respectem a l'audiència més que ningú, pues, ho fem, eh? Amb tot el carinyo del món. A veure, Manolín, tu què creus? Dius sí o no?
5: Que sí, que
0: tu
5: és veritat.
0: Que sí, que és veritat, que el tio va dir, escolta, no... Veniu vosaltres, que no vull anar cap allà.
2: Entrevista'm
0: a casa,
2: que així...
0: Sí, sí, t'imagina't, per creure'ns això que és veritat, que pot ser veritat, Déu-n'hi-do la mentalitat que tenim sobre la humanitat, eh? Molt bé, Manolín, doncs tens el número 2 i gràcies per trucar, guapo.
5: De nada.
0: Adéu. Bueno, doncs, pues, tenim un altre, sí. Hola, bon dia. Ai, merda, perdó. Bona tarda. Hola.
7: Hòstia, home. Com se nota que estàs el diumenge.
0: Hombre, que s'ha de... O sigui, és que són tants anys dient el mateix, tu, la veritat, eh? A veure, que s'ha de... Tu què creus, sí o no?
7: Sí. I després, de dir el que peino del...
0: Sí, del safreig. Sí, digues.
7: És veritat que està un nivell molt baix.
0: Sí, no?
7: Sí.
0: Sí, és una realitat. El per què vés a saber, no? Aquest home ho atribuïa molt a les redes.
7: Perquè
0: no llegeix
7: i tot va anar a Google. Va anar a Google.
0: Bueno, però sigui com sigui, és la realitat que tenim, que estan menys preparats. Ara et dic que els de Navarra, em van sorprendre molt gratament, eh? Vull dir que estaven molt preparats,
7: sí,
0: però bueno.
7: A veure, també interessa que el nivell sigui baix, perquè si no, com acollis a tota aquesta gent que ve de fora?
0: Com? Ara m'he perdut jo.
7: Sí,
0: com
7: ho
2: sí.
7: Dic?
2: A veure,
0: si que el nivell sigui baix per acollir que... gent de fora?
7: Clar, si a la gent que ve de fora, d'altres països, com l'agafes i l'integres aquí? Si el nivell

0: que té 30 nens en una classe, no ho pot fer.
1: Bueno, sigui com, sigui, la qüestió és que més cultura, millors països, i el nivell té que ser més alt, clar. Això és evident. És una vergonya el nivell que tenim, eh? Però bueno, el que no és una vergonya és que has dit que sí i tens el 3, Quesada. I gràcies per opinar. Vale. Eh, guapo? Vinga, cuida't. Adéu, adéu. Bueno, sembla que no hi ha més trucades. Anem a posar una mica una prova del nivell que en principi sempre les posem, de quan en quan, però aquestes perquè es facin una idea. Això són nanos, bueno, nanos, xavals de 20 i pico d'anys, eh? No estem parlant de nanos de 8 o de 10 o de 12, eh? Estem parlant d'això. Escoltin el tema aquest i a veure si amb això és una prova o no. Escoltem? Anem a escoltar-ho. Vinga, va. A veure.
2: Que no, ¿eh? Soria.
3: Cuando vemos la luna redonda, ¿en qué fase se encuentra?
4: Luna de miel, ¿no?
5: ¿Quién escribió El Quijote de Cervantes?
6: William Shakespeare.
5: ¡Muy bien! El Quijote de Cervantes by William.
3: Eso se llaman los objetos que no dejan pasar la luz.
6: Los objetos que no dejan pasar la luz. La gafa de sol.
3: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
6: Inmigrante.
5: El acueducto de Segovia está en
7: Asturias.
5: Muy bien, ahora sí vamos cogiendo ritmo. ¿Cuál es la capital de Grecia?
7: Roma.
5: Muy bien, ¿has ido alguna vez a Roma?
7: Sí, este verano.
5: ¿Qué es lo que más te gustó?
7: Pues me gustó el Coliseo.
5: Coliseo griego de Roma.
7: Sí.
5: ¿Cuántas provincias tiene Extremadura?
8: Dos.
5: ¿Qué son?
8: Badajoz y
9: Huesca.
8: No, mentira. Ay, madre. Salamanca.
5: Venga, ¿cómo?
8: Segovia.
5: Eso es. Vivan los extremeños de Segovia.
10: ¿Cuáles son los puntos cardinales?
1: Bueno, audiencia, ya veo, Juan. Para muestra, un botón. Noticias y tornem.
11: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat. Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda. Per causes que encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta i a conseqüència de l'accident el motorista va morir, mentre que els 4 ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt, i amb aquesta són 97 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en plana política, Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests al Macelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els del Macelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson ha tornat a Sitges més de 3 dècades després de la seva visita al festival quan va presentar Braindead. I en els esports, ahir 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen així els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a ràdio Molins de Rei.
5: La vida del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.cat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ara potser trencarem un mite. Potser el que diem els sorprendrà tant com a nosaltres quan hem descobert això, aquesta cara, aquesta cosa de la vida, d'un personatge molt famós, que al seu moment va ser el rei, i no parlem de l'Elvis Presley, ni del Michael Jackson, que era el rei del rock and roll, el rei del pop, estem parlant del rei del cinema, el rei de Hollywood, que era el senyor Gar Gable, més conegut aquí com el Cargable. No sé quina imatge teniu del Cargable, no sé quina teniu, però després d'aquesta història...
1: El Cargable era el de la...
0: El de lo que el viento se llevó.
1: El que tenia unes orelles...
0: El de les orelles grans, sí, que quan el van fer el primer càsting van dir que tio no pot triomfar amb les orelles que té, va arribar a ser un mite.
2: Sí, que tenia más oreja que una revista conejo.
0: Bueno, va ser el de lo que el viento se llevó, el Red Scarlet, no?
2: Se le podien haver llevat la oreja.
0: Eh? Les orelles?
2: Que el viento se le podien haver llevat les orelles.
0: Bueno, doncs anem a posar una miqueta, una musiqueta dient al vell, lo que el viento se llevó. Una miqueta d'aquesta música, si la trobem, i parlarem d'ell. Com vosaltres sabeu, direm que durant més de mig segle, Hollywood ens va vendre la història entre el Gar Gable i la Doretta Young, com un dels romances més apassionats i més prohibits de l'època durada del cinema, no? Encara que dècades després es va revelar una realitat, jo podria dir, desgarradora, molt dolenta. El que el públic va creure que era un romanç extramatrimonial consensual va ser, amb una paraula, i utilitzada per la pròpia Loretta Young, una agressió sexual per part del Gar Gable. I una cara ha fotut la Montse. No t'ho esperaves, això, eh?
1: Doncs no.
0: Bueno, l'any 1935, la Loretta Young, que en aquell moment tenia 22 anys, i el Gar Gable, el Cargable, tenia 34, i estava casat, van protagonitzar una pel·lícula que es deia La Selva, Call of the Wild. Es deia així, que es deia aquella... La llamada de la selva, es deia la pel·lícula. A l'acabar el rodatge, amb exteriors, l'equip va tornar a Los Angeles, a dalt d'un tren nocturn, on cada actor tenia la seva pròpia cabina, correcte? Però què va passar? Durant el trajecte, el Cargable, el Gar Gable, va entrar sense permís al compartiment de Loretta Young i la va forçar sexualment. No us imaginàveu, això del Cargable?
1: Doncs no. La veritat és que no.
0: Bueno, en aquella època no existia el concepte legal ni social de la violació amb una cita. Era, bueno, pues era muy machote feros, veu? I no va ser fins a finals dels 90, mentre es veia en un programa de televisió, als 85 anys, amb un familiar, que la Loretta Young va escoltar la definició exacta del terme de violació. I ella va dir, això és el que a mi em va passar entre el Clark Gable i jo. Clar, el familiar es va quedar, com que et va passar això? I és quan ella va desvetllar aquesta trista història. El pitjor de tot va ser quan va descobrir que estava embarassada. És que això es complica.
1: Ostres.
0: I va caure en un dubte molt diferent, molt, molt difícil, perquè, siguent una fervent devota catòlica, la Loretta Young, sota l'estricta vigilància d'unes clàusules de moralitat dels contractes de Hollywood, doncs un fill fora del matrimoni hagués destruït la seva carrera i la seva reputació. Per ocultar l'embaràs, l'actriu i el seu entorn van muntar un plan bastant ben elaborat. Es va allunyar dels reflectors, va viatjar a Europa i després es va recollir en una casa rentada de lloguer a Califòrnia, i el novembre de 1965 va néixer la seva filla, que es diu Judy Lewis. Per no aixecar sospites, la Loretta Young va entregar temporalment a la bebè a un orfenat de monges. Després de 2 anys va anunciar públicament a la premsa que havia decidit adoptar a una nena huérfana. És a dir, se la va quedar, però dient que era una adopció, quan en realitat era una filla d'ella i del Gar Gable, quan la va violar amb un tren. Això és tremendo, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, la mentida aquesta va marcar, jo diria, pues no sé com dir-ho, tràgicament la vida de la nena, que a mesura que anava creixent, cada cop s'hi semblava més al Gar Gable. Saps allò que hi ha filles que tenen els pares? Però aquesta era clavada. Era tan innegable el fet de que era igual que ell que es va convertir en un secret a veus a tota la indústria. Deien, escolta, la Loretta Young va tindre un romanç mentre es feien aquella pel·lícula, i ara resulta que la nena adoptada, quina casualitat, té la mateixa cara, que no sé si les orelles igual, però la cara segur, de tot. De manera que el seu pare i la seva mare l'obligaven a anar sempre amb gorros, tapada... Des de ben petita, als 7 anys,
1: ja,
0: la van sometre a una cirurgia plàstica per corregir,
1: pobre,
0: sabeu què? Les prominents orelles que tenia.
1: Ja m'ho imagino.
0: Imagina't quina vida clar. Més torturada d'aquesta nena, no? El Garth Gable va veure la Judy Garland només... Oi, a la Loretta Young, només un cop a la seva vida. A la filla, eh? Només la va veure un cop a la seva vida. I va passar quan tenia 15 anys, aquesta nena. Ell va anar de visita a la seva casa, van parlar durant mitja hora, li va donar un petó al front i se'n va anar sense dir la seva identitat. Això el Gable, eh? La Judy, la filla, no va descobrir la veritat sobre els seus pares biològics fins que no tenia 23 anys. El moment de la seva, del seu casament d'aquesta noia, de la filla, quan el seu futur espòs li va confessar que tot Hollywood ja sabia, li va dir, doncs ella va dir, bueno, jo sempre he volgut negar-ho. Anys més tard el van confrontar la Loretta Young i la seva mare i li va dir que guardés el secret per protegir el legat de la mare. Farta d'aquest aïllament psicològic i de viure amb una mentida, la Judy Lewis, la filla del Garth Gable i de la Loretta Young, l'any 1994 va publicar un llibre que es deia Memòries, on va revelar que era la filla del Garth Gable i de la Loretta Young. Per la seva part, la Loretta Young va provar que la naturalesa consensual de la seva concepció, podríem dir, fos revelada de forma pòstua quan ella morís. És a dir, tu només pots dir que ets filla meva i del Garth Gable quan jo estigui morta. I això ho va fer. S'imaginàveu aquestes coses de la vida del Garth Gable?
2: Una història...
0: Una història dura. Dura i, a més, sorprenent, no? Sempre que veiem herois i tot això, doncs... Ja veus. Us heu quedat molt serios, eh?
3: Sí, no. Jo no he trencat res. Bueno, jo no he trencat res.
0: Tu no la vas deixar...
3: Jo no he trencat res.
0: Ja ho sé que no... Ni la... no he... Vols callar-te ja? Ni la vas deixar prenyada, ja ho sabem. Bueno, acaben d'entrar el Xavi i la Pilar, que veniu tard avui, perquè
4: sí,
0: hi ha molt de tràfic, o què?
4: La P7 és una joia, avui.
0: Bueno, estava plena,
1: bueno,
0: no?
1: Com
0: plena,
1: tota la setmana, eh? Tota no patim setmana, que tota doncs, la setmana. Tela.
0: Ja.
4: Avui té, la part engega, la part engega.
1: Bueno, perquè a part, clar, dilluns és festa.
4: Sí.
1: Però no t'ho perdis, que nosaltres abans explicàvem que dimecres vam pujar...
0: A Logroño,
1: a Pamplona amb cotxe perquè no vam arribar a l'estació de Sants.
4: Ah, molt bé.
0: No. I tenia bitllets i tot, però no vaig poder.
1: El tren sortia a les 9. Mm. 9 i 5, no?
0: Sí.
1: I no vam sortir a 7:45 de casa, eh?
0: Imagina't, o sigui, teníem temps, eh?
1: Començava a clarejar, però és que ja hi havia caravana.
4: Sí.
0: Tremendo. Bueno, seguim amb coses de la vida. Hem fet això del Garth Gable i després hi ha una anècdota que vostès sabran. Vostès se'n recorden? A veure si se'n recorden d'això, d'aquest moment, de Barcelona. A veure si se'n recorden. El posarem? El Saturnino el truca a la policia, suposo.
4: Ja el deu estar buscant.
0: Sí, però són el seu telèfon, sí, més a saber.
1: No.
0: Vull que recordin aquest moment per donar-s'hi peu a aquestes coses de la vida que farem ara, aquesta segona part, eh? Ho sentim. A veure què pensa.
5: Tengo dos grandes enemigos.
0: Atents.
6: En ma qualité de président, j'ai l'honneur de vous annoncer que le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... Attendez un moment... à la ville de Barcelona, Espanya.
0: Se'n recordeu d'aquest moment del Samaranch?
4: I tant.
0: Una persona important a Molins de Rei, Samaranch, no?
1: Sí.
0: Doncs va sortir aquest Barcelona. I per què faig tot això? I anirem a parar a un lloc que no s'imaginen. Va transformar tota la ciutat, va canviar la fe de Barcelona d'un al mar, va obrir les rondes, va fer més zones verdes. És a dir, va ser un canvi bestial, la Montjuïc de Barcelona, li va portar molt d'això. Però també hi havia coses correctives i a més feien campanyes, per què? Perquè les persones, els habitants de Barcelona, estiguessin a l'alçada, correcte? És a dir, estiguessin a l'alçada, que es comportessin bé, que tinguessin la ciutat més neta, en fi, que hi havia un comportament. I es feien campanyes de publicitat i de tot això amb el sentit de que hi hagués una ciutat digna, més cívica i més correcte. Havien campanyes com, per exemple, doncs, de decorar els balcons, us en recordeu, campanyes del Barcelona posat guapa, en fi.
4: Sí.
0: Per tant, el govern de tant de la Generalitat com el govern de l'Ajuntament de Barcelona van fer tota una campanya. A on anem a parar? Què té a veure el Cantinflas amb això?
4: Ah,
0: Cantinflas?
4: Ni idea.
0: Què té que veure el Cantinflas? Bueno, doncs el Cantinflas no és que tingui molt que veure amb Barcelona, no. Però sí que té a veure amb les Olimpiades, perquè el Mario Moreno Cantinflas va ser utilitzat per promocionar i aconsellar als mexicans el seu comportament per a les Olimpiades de Mèxic.
4: Oh, que bo! Ah.
0: Això no ho sabia.
4: No, no ho sabia ni idea.
0: Aleshores, dins de l'estructura publicitària o de comunicació que va decidir el govern mexicà, per això, igual que aquí fèiem el Posat Guapa i tot aquest tipus de coses, doncs el Mario Moreno va fer... Se'n recordeu que va fer una pel·lícula que era com un gendarme, un policia?
4: Doncs sí.
0: Pues va agafar aquest personatge de policia i es va dedicar a detindre gent i anar a la comissaria, entrant dient hola, jefe, perquè tenia un jefe.
3: Hola, guapa.
0: No, tu no fas aquí de Cantinflas. Hola, guapa.
3: Hola, guapo.
0: Vols parar ja, que estàs fent el Cantinflas? Home, els pantalons els pots pujar, perquè els portes igual
3: ja
0: que ell.
3: Ja sóc aquí.
0: Ja sóc aquí. Bueno, i vull que escoltin aquestes campanyes de com promocionava el Cantinflas les Olimpiades i la gent que tenia que fer. Mm-hmm. Són coses de la vida que no sabíeu. Escolteu. A veure què us sembla. Vinguen.
5: Això no és què, fill? Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha andan estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Jilotepec, pero más bien parece Comanche, casi casi Chamula. Lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad. Porque, señor, estamos en vísperas de Olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? Como le dije a él, lo contamine, acompáñame. En el camino, desde luego, no puso resistencia, lo que quiere decir que en el fondo es bueno. Pero vaya usted a encontrarle el fondo, si no se le ven ni los ojos. Entonces yo le dije, mira, en buena forma, estamos en Olimpiadas, vamos a entrarle, como quien dice, a la proyección mundial, donde van a venir de todas partes del mundo. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, nosotros tenemos que mostrar con dignidad que somos individuos que queremos ser amigos de todo el mundo, que se lleven un bonito recuerdo de nuestro país. Le venía yo platicando así, no muy cerca, porque ya usted se habrá dado que tiene un tufo y ya le dio el golpe. Entonces, al llegar aquí, antes de entrar, sí me dio coraje, jefe. Me trata de cohechar. Me ofrecía estas flores.
7: Eso no es cohecho, señor.
5: Pues entonces es romance, que es peor. A sus órdenes, jefe.
0: Cantinflas, ja ho veuen, anunciant les Olimpiades. I tinc un altre, si el volen veure, també, perquè aconsellava, clar, posava un hippie per gent que no fos bruta, en fi, és un exemple una mica bèstia. Escoltin això, també. Ja ho veurem. Mario Moreno Cantinflas, venent les Olimpiades de Mèxic, Any d'avui.
5: Això no és hippie! Una novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos.
0: Es posarem una altra a veure si la podem trobar i si no, pues escolta, haurem tingut prou, però Déu-n'hi-do, A veure si tenim una altra. El Mario Moreno Cantinflas, les Olimpiades. A veure, 68, Res, només tenim el hippie. També havíem fet amb una noia, havíem fet en tal, i aquí us en recordeu que fèiem campanyes i tot això. Clar, van passar molts anys, però el record que ens queda de l'Amigos para Siempre i dels Olimpiades de Barcelona és que realment les Olimpiades van canviar la ciutat i ens van demanar que com a ciutadans, igual que el Cantinflas li demanava a l'altre que anés net i tot això, doncs nosaltres teníem que tindre un assignat model. I la veritat és que el 92 va ser un any extraordinari, no només per Barcelona, sinó per tot Catalunya, perquè les van obrir també a altres llocs del món. Per tant, hem escoltat el Mario Moreno amb coses de la vida que vostès ni s'imaginaven, i nosaltres, quan ho vam trobar, ens va fer molta gràcia, i ara volem acabar pues, amb allò, amb aquella música que representa tot l'esforç que va fer tota la ciutadania per fer, fins i tot, fins avui, les millors Olimpiades del món.

0: Els consells de la Montse. Perquè la Montse ho sap tot i de tot, menys triar homes. Mira que casar-se amb el Garcia...
1: Ai, Follet. La veritat, Follet, és que no sé com t'aguanto, eh? Montse, no li facis cas. Tu, en el fons, m'estimes, no?
2: Sí, sí, ja saps que de cas no n'hi faig gaire, jo, el Follet.
1: No, fas bé, per estar com una xota, eh?
2: Ara, que a la millor al final que tenim més coneixement, no per el que he dit ara.
0: Fer-me la prova d'ADN.
1: Bueno, ja s'ha acabat de deixar prenyada la Loreta allà. Oblida-te'n ja. Oblida-te'n ja. Està preocupat, el tio. Què deies, Montserrat?
2: No, dic que sentint la noia que se sent robot i tal, al final sí, igual té més seny que les pròpies persones.
1: Home, segur, el Follet al costat dels dos...
2: Els humans estan tornant bastant.
1: Perdona, el Follet al costat dels dos exemples de la Tibalta és un avui, premi Nobel, eh?
2: Per això ho dic.
1: Bueno, a veure, què hem d'aprendre, Montserrat, de tu? Quins
2: doncs,
1: consells, quins trucos?
2: Va. Avui parlarem de que tu saps que hi ha... T'hauràs fixat que en els supermercats hi ha safates de diferents colors... per posar la carn i tot.
1: Sí, n'hi ha de blanques, de grogues, de vermelles, de verdes, sí.
2: Doncs, per exemple, tu saps per què
1: però tenen un significat, els colors. Ah, no ho sabia jo, això.
2: Jo tampoc ho sabia, fins que ho vaig descobrir.
1: A veure.
2: Mira, les bandejas negres, per què són a la carn?
1: Jo n'he vist amb carn.
2: Sí, pensa, si penses una mica, llavors...
1: Deu ser de luxe, bona carn.
2: Sí, senyor.
1: No, perquè el negre sempre va vestit... També diuen, no, etiqueta negra, no?
2: Exacte. Sí. És per posicionar alguns talls de carn com els productes premium o de més gran valor.
3: Molt bé.
2: És veritat que, si us hi fixeu, acostuma a haver-hi el xuletón, acostuma a haver-hi el filet...
1: Quan hi ha una bona carn, un bon d'això, és safata negra.
2: La safata negra.
1: La de Porexpan, diguéssim,
2: no? Sí, estem parlant d'aquestes que ja venen...
1: Vinga, va, més colors, que això té gràcia, tu, saber-ho.
2: Mira, les grogues.
0: Tinc gana.
1: Vols callar-te allà, que ja farem la recepta després?
2: Les grogues poden estar destinades a productes de consum quotidià.
1: Què vol dir consum quotidià?
2: I en alguns casos a carns incluïdes en ofertes.
1: O sigui, una oferta de pollo, una oferta de llom...
2: Exacte.
1: Vol dir que el groc és oferta.
2: Oferta o consum més quotidià, com pot ser, per exemple, la millor el pollastre, el llom, llom tallat, coses així. Llavors, les vermelles o blanques s'associen a productes tradicionals de la góndola o per marcar...
1: Bueno, la góndola, audiència, no és que tinguin que anar per Venècia. La góndola es diu... les estanteries, per entendre'ns, es diuen góndoles, amb el terme aquest de la distribució.
2: Sí. O per marcar una línia estàndard o habitual de la carn vacuna.
1: O sigui, quan són blanques
2: quan
1: vol dir
2: que... Quan són blanques és carn de vacuno, d'abadella, tot això.
1: Però no té cap tipus de qualitat. Entén-me, que no és... De... O sigui,
2: no
1: a veure si m'aclaro. La negra és màxima qualitat de carn. La groga és, bueno, una mica d'oferta, per entendre'ns, i quotidià.
2: Sí, oferta o
1: la blanca és lo normal, perquè l'han d'envasar, i hi ha més colors o no?
4: El vermell.
2: El vermell.
1: El vermell. Què li passa al vermell?
2: El vermell. El vermell i el blanc és el que t'acabes de dir.
1: El vermell i blanc és
2: el mateix. Sí.
1: Jo n'he vist de verdes, també. Però van amb fruita, normalment.
2: La verda,
1: millor és fruita fresca, ho és a saber, no? O sigui, que és tan important...
2: La vermella i la blanca, que és el que et deia, és la que va en els prestatges, diguem, a la góndola, que són els prestatges, per marcar una línia estàndard o habitual de carn vacuna. Doncs a la millor suposo que deuen posar en vermell tota la carn vacuna a la part de...
1: De què?
2: Ja ho diré ara. Però si és, jo què sé, igual tot llata o per fer... O quan posen...
1: Llata? Què és llata?
2: Llata és una part de la vaca.
1: Es diu llata?
2: Sí.
1: No ho sabia.
2: Quan posen a la millor talls d'aquest... Em sembla que jo ho he vist, és que clar, ara hauria de recordar-me'n, perquè m'ha fet gràcia, per això ho explico. Em sembla que ho he vist quan és, per exemple, amb carn per estofar o
1: que
2: així, venen
1: grossos,
2: a la millor amb una safata vermella o...
1: Bueno, però sempre es bo saber-ho, això,
2: doncs,
1: no?
2: Jo
1: realment pensava que era
2: jo
1: aleatori.
2: Sabia,
1: i
2: no,
1: I què més? Així que puguem saber de que es gafi... Per exemple, envasos d'aigua, no sé què m'has dit, no?
2: Els envasos també.
1: Que tenen un número...
2: Els taps.
1: Els taps també, dels envasos?
2: Sí, i també tenen un número.
1: Ah, sí? Els taps o els culs?
2: Els culs dels taps tenen un número.
1: Els culs dels taps? Sí. Com els culs dels taps, a veure...
2: I els culs dels taps
4: en el cul.
2: No, no,
1: els culs de l'ampolla.
2: El cul de l'ampolla.
1: És que el cul del tap, no sé jo.
4: És veritat.
2: Vale. Bé, a vegades, a veure, que quan treies les xapes, abans treies la gometa. Que
1: sí, sortia una cara d'elefant, allà. A veure, abans d'entrar amb els culs de les botelles o dels taps o tot això, tenim una trucada pel concurs, oi?
2: Clar.
1: Hola, bon dia. Ai, no, sempre igual. Bona tarda. Bona tarda.
3: Bon dia, bon dia.
1: En qui parlem?
3: Ah, amb Teresa Márquez.
1: Hombre, Teresa, què tal, carinyo? Com estàs?
3: Bé, i vosaltres també, oi?
1: Bueno, aquí fent el ridícul, com sempre. Sí. Escolta'm una cosa, Teresa.
3: Digue'm.
1: Saps la resposta del... Ai, la pregunta del concurs, si era sí o no? Aquell paio que busca feina, el truquen de la feina per fer-li una entrevista de treball, i el tio diu, mira, sí, tu, per lo que pagueu, veniu vosaltres a casa meva, que jo no em desplaçaré. És veritat o és mentida?
3: Jo diria que és veritat, que sí.
1: Tu dius que sí, eh? Hòstia, tenim un esprit treballador, sí, aquest país, que és la conya, eh? Bueno, bueno. Molt bé, Teresa. Pues tens el número, tens el número 4, carinyo meu, eh? I sí, si encertes, dos més. Vale?
3: Escolta, ja, un moment, sisplau.
1: Sí.
3: Si em permeteu, eh?
1: Home, i tant.
3: Aquí?
1: I aquí?
3: La Pilar.
4: Sí,
1: sí, és d'aquí, acaba d'arribar, sí.
4: Acabo d'arribar.
3: Era per felicitar-te que el dilluns és el teu sant.
4: Ai, sí, gràcies. Ai.
1: És veritat. Hòstia, Teresa.
4: I al cap,
1: Teresa,
4: i al cap de tres dies el teu.
3: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, però em quedo perplexa perquè teniu el santuari al cap.
4: Bueno, és que la meva,
1: el santural.
4: La meva mare es deia Teresa i la meva neboda es diu Teresa. Ah, tota mare, sí. Deuen recordar.
2: Ja, jo feia festa el dia de Santa Teresa al col·legi.
1: Ja comencem. Bueno, escolta...
4: Gràcies.
1: Teresa, felicitats per tu també, per la part que toca. I escolta, un detall molt fi, la Pilar s'ha quedat emocionada,
3: sí,
1: i tot. Molt bé, molt bé. Pues moltes gràcies, Teresa, bonica. Gràcies per trucar-nos. Adéu.
4: Adéu.
1: Adéu.
3: El número
1: 4, 4. Tens, eh?
3: Vale, vale, que me'n recordi.
1: Sí, sí, ho fem tan malament que no donem ni el número. Fem el número sense donar-lo. Vinga, Teresa. Un petonet. Adéu.
4: Adéu.
3: Adéu. Adéu.
1: Follet,
3: també.
1: Ai, el Follet.
5: El Follet.
1: Està mirant a safates. I si les pinto, puc vendre carn dolenta com si fos negre? El que sí és cert és que molts pernils els pinten la ungla negra amb pintura, eh? Vull dir que aquest... Sí, sí, aquest país, escolta, tu. Fem tot el que sigui. Bueno, ja saps, aquest tio, el que es va portar de souvenirs d'aquest país cap a Estats Units, en xoriços, està tot dit. Vinga, Teresa, una abraçada. Adéu. Adéu, gràcies per trucar. Tenim una altra trucada? Sí. Hola, bona tarda. O sigui, ho he dit bé. Hola.
6: Bona tarda.
1: Hombre, aquí parlem?
6: Amb la Yasmina Reixac.
1: Hola, Yasmina, què tal?
6: Bé.
1: Senyora Reixac, que no té res a veure amb el futbol, Saturnino. Oh. Sempre estàs igual. No.
5: Ja sempre diu, escolta, ja
1: quan truqui la Reixac em doni un autògraf, però què dius? Hi ha molts Reixacs, tu. Hi ha molts, sí, eh? No, només aquest. A veure, Yasmina, tu creus que és veritat que aquest paio va dir que el anessin a buscar, bueno, a entrevistar-lo a casa seva, que per lo que pagava no es bellugava? És veritat o no?
6: Crec que és veritat.
1: Tu dius que sí, també, eh? És curiós, perquè tots heu dit que sí.
2: T'ho va dir que sí, eh?
1: Curiós, no?
2: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, doncs vale. Escolta, Yasmina, tens el número 5 i moltes gràcies per trucar-se, eh?
6: Igual cap de setmana.
1: Igualment. Gràcies. Adéu. Tenim una altra trucada? Sí, em sembla que el del cul del tap no sé si ho diuen, eh?
2: La setmana que ve, sí.
1: Hola, aquí parlem.
7: Hola.
1: Hombre, Teresa Blaia, què tal?
2: Felicitats per la part que et toca.
4: Sí, és veritat. Gràcies.
1: Felicitats adelantades a Santa Teresa, no? Santa Teresa era... Sí, clar, la Santa Teresa.
2: És dijous, el dia 15, sí.
1: Escolta'm una cosa, Teresa. Tu dius que sí o que no a la notícia aquesta del paio aquest que no es belluga?
7: Si no és trampa, jo diria que sí.
1: Tu dius que sí. Molt bé.
7: Sí.
1: Molt bé, Teresa, doncs aquí tens un sí i tens el número 6. Eh, carinyo?
7: Vale,
1: i gràcies per jugar. Adéu, adéu, adéu. Tenim una altra trucada, sí. Hola, bona tarda. Hola?
8: Sí, mira, bona tarda.
1: Hola, amb qui parlem?
8: Sí, sóc la Cristina Borràs.
1: Ah, Cristina Borràs. Cristina és un nom que m'agrada molt a mi, també, eh? Cristina.
8: No gaire, perquè no m'agraden els noms que porten R, fill meu.
1: Ah, no, la R no t'agrada? Sí. I no. Com, per què això? És curiós, no?
8: Ah, no sé. Trobo que és difícil.
1: La R. Bueno, però la pronúncia és bé, perquè hi ha gent que la R, els francesos, per exemple, fan... I sí, és difícil, eh?
5: Sí, sí. És un pavo,
1: home.
5: Sí,
1: sí,
5: sí, sí. És un pavo.
1: O sigui, un pavo, home, l'altre. Li ha sortit el lingüista. Ai, Déu meu. A veure, Cristina, tu creus que sí o que no, el pàjaro aquest?
8: Mira, jo portaré la contrària a tot Cristo. No.
2: Ben fet.
1: Vale, ben fet. Home, pues el 7 diu que no, i és la Cristina. Cristina? Vale. Moltes gràcies, vale, per trucar-se. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu. Bueno, han donat el primer no, amb el 7, eh? Tenim una altra trucada, sí. Hola, bona tarda. Hola.
9: Hola, bona tarda.
1: Aquí parlem?
9: Manel Guillamón.
1: El Manel Guillamón. El Manel, hosti, Manel, és veritat. Que li volta al món, eh?
9: Sóc el marit del que fa un moment a trucar la gent.
1: Ah, bueno, ja saps tu què em diràs.
2: I gendre de la Molín, mira si sé.
1: Sí?
2: No?
1: Com,
9: gendre? Oh, sí.
2: No ho dic bé, ara
9: em pensava... Que no, la pregunta que et diria jo a vosaltres.
1: Ah, tu dius que no, també. És curiós perquè la Montse és com la Gaceta Il·lustrada.
2: No, és que ho va explicar la Lolín.
1: Sap tot, la tia.
2: No, ho va explicar la Lolín el primer dia que van trucar.
1: Vale. Doncs vale, molt bé, Manel. Doncs tens el número 8, i un no, eh?
9: Vale.
1: Vinga.
9: Ah, que passeu un bon cap de setmana.
1: Igualment.
10: Igualment.
1: Adéu, guapo. Adéu. Tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Ai, bona tarda, hola. Bona tarda. Hola a tothom, vinga, sí. Va, som-hi.
9: La que faltava.
1: A veure, aquí és... Hombre, Lolín.
10: Ara, clar.
1: A veure, bon Lolín, tu què dius, sí o no, que el paio aquest que li vagi...
9: Home, que ho digués, però ara que no crec que el vagin a buscar, eh?
10: No. No.
1: Home, home, hauria de ser un tio molt important per la música.
9: Vaya treballador.
1: Sí, és com aquell, hi havia un tio que era el del gremi de ganduls i va dir, com era allò? Si vas al cel, et venen a buscar, no? Era el colmo de la vagància, aquest tio. A veure, Lolín, què dius, sí o no?
9: No, que no.
1: Tu que no, evidentment que no, eh? Molt bé, Lolín, doncs és el número 9 i moltes gràcies per tocar-se, l'única.
9: Mira, igual que la setmana passada.
1: Mira, bé, eh? S'ha escrit en el destino. Vinga, adéu, Lolín. Adéu. Com ja sabeu...
11: Anem a berenar o què?
1: Vols callar-te, que estava la gent trucant i amb ganes de participar? Anem a berenar. Tot el dia penses en Haaland. Per cert, ara la Pilar ens donarà la recepta. Explica això del cul de les botelles.
2: Ostres, ara m'agafes amb...
1: Hi ha números darrere, no? Sí. O sigui, el que és el cul de l'ampolla de plàstic.
2: Darrere, ara m'has pillat
12: que... Con el cul a l'aire. Ara l'ha cogido con el cul a l'aire.
1: Pots ser una mica menys ordinari?
2: Si trobes...
12: El cul de la botella...
1: El cul... Va, vinga, va. El que anem de cul, aquí, que és diferent.
2: Si trobes... A veure, va. En el cul de l'ampolla hi ha un triangulet i un número.
1: Sí.
2: Si tu trobes, et marca el tipus de plàstic que és.
1: Sí.
2: Si tu trobes en aquest envàs un 3, un 6 o un 7...
1: Un 3, un 6 o un 7?
2: Un 7, no el facis servir mai per escalfar res.
1: Ah, no? No? Bueno, és que una ampolla d'aigua...
2: Per exemple, però...
10: això és vidre, no?
12: Jo pensava que cantava bingo.
1: No, és plàstic.
10: No, plàstic.
2: El número 3, per exemple, que és PVC, està en alguns plàstics per embolicar i empaquetar.
1: Sí.
2: Llavors, el número 6 és poliestireno, l'unicel, és els dels gots de cafè.
1: Sí, què li passa?
2: No, que és el del... No, però aquests pots, deus, poder espalfar una mica, però no d'això...
1: Vol parar de mirar el cul del iogurt, que no té res a veure el iogurt?
2: Diu que...
1: Ai, Saturnino.
2: És el got de cafè o de caldet i tal, per emportar.
1: Sí.
2: Diu, però deixa anar estireno, que també
1: és
2: dolent. Sí.
1: Hi ha algun envàs bo? Algun número que funcioni bé?
2: El número 1 és el de les ampolles de plàstic, que també són per un sol ús.
1: Que és el PET, no?
2: El PET, sí.
1: No, fullet, no és el que tu et tires, eh? Una altra cosa.
2: El número 2 són els de galons per la llet.
1: Bueno, doncs amb el número 2 toquem el 2. Notícies i tornem.
13: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà avui mateix en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts republicanes ja apuntaven en les darreres hores que les converses entre la direcció i Rufián per ser el cap de llista estaven ben encarrilades i estava previst que avui es desencallessin, ja que a les 6 de la tarda s'acaba el termini perquè els candidats presentin els avals necessaris per anar a les llistes. Esquerra afegeix que durant els pròxims dies es concretaran detalls de tota la candidatura amb la celebració dels diferents congressos regionals. I un motorista ha mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Els Mossos han rebut l'avís minuts després de 11:15 per causes que encara s'investiguen. Les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. A més, un altre motorista va morir ahir també a la C-65 a Girona. Els Mossos, en aquest cas, van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda. Per causes que també s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a conseqüència de l'accident. El motorista va morir mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues són 98 les persones que ja han mort enguany a les carreteres catalanes. I seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de robar 134 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'ls pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents que anaven de paisà els van enganxar infraganti el passat 5 d'octubre a l'establiment quan acabaven de lliurar el material valorat en poc menys de 1.250 euros i esperaven a cobrar-ne els diners. El coure va queda intervingut. Un dels detinguts, el menor de 17 anys, ja tenia un ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre acumulava antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat 8 d'octubre. I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 d'aquests a Almacelles i 5 més a Pau, a la comarca de l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i són els primers detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020. I en els esports, ahir, vuitena victòria consecutiva del Barça. Els blaugranes van imposar a l'Spotify Camp Nou per 3-0 al Getafe. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Bé, i continuem aquí a la tercera i darrera hora d'aquest programa que es diu, jo ni me'n recordo, així, tal com raja, eh?
1: Jo anava a dir obrir-me els diumenges.
0: Bueno, se m'havia tants anys sent el mateix, el ridícul. Bueno, a partir d'aquí, què dius, Saturnino, que estàs dient per lo bajini?
2: No, que la Montse lo sabe de todo el mundo.
0: És veritat, eh?
2: Que ni tal. Ha recordado a la vieja del vicinio.
1: Hombre. No te pases, no, no et passes.
2: Sabia el cunyau, la hermana, tota la família.
1: Perquè ho van dir el primer dia, i mira, hi ha coses que...
2: Sí, sí,
1: això
2: de la Mendruco.
0: No, la Montse té una... Tinc que dir que té una memòria privilegiada.
1: Em queda la memòria, em podrien quedar altres coses millors, no?
0: Algun dia que s'enfada amb mi, treu un repertori de coses que jo ni me'n recordo, ja. Te'n recordes fa 6 anys que vas fer no sé què? 6 anys, no me'n recordo.
1: A veure si li hauré de donar la raó al fullet, eh?
0: No li donguis la raó, que està insuportable.
1: Que diu, la Montse sap de tot menys triar homes. A veure si
0: al final... Al final acabarem tu i jo divorciats, eh?
2: ¿Sabes lo que me ha hecho mucha gracia ahora?
0: ¿Qué?
2: La Eli.
0: ¿Qué li passa a l'Eli?
2: Ja, se estava allí i ha mirat enfrente a veure si estava la Montse i no ha vist la Montse. Ha fet una cara de sorpresa.
0: Perquè sou uns indisciplinats, us heu canviat de micròfon, foteu un merder.
1: És que per fer-lo de la música també va més bé, perquè així...
0: Tindrem que fer aquest programa com els nens que van a les escoles bressol amb una corda tots agafadets. Perquè, noi, us foteu uns merders aquí. A veure, que estàs... Un moment, silenci, per favor. Què dius, fullet?
3: Aquest programa milloraria infinitament si jo fos el director. Doncs
0: pues mira, l'Oriol Romeu està aquí.
4: Exacte.
0: Eh? Ens vull vigilar perquè aquests no els puc deixar sols. Molt bé, vinga, doncs anem a l'espai de la cuina. Anem a cuinar, Pilar?
1: Sí.
0: Doncs pues vinga, va, a la cuina de la Pilar. Som-hi, va.
3: Dolç, salat, cruixent, bullit, fregit, al forn. Amb la cuina de la Pilar ho sabrem fer tot.
0: Bueno, Pilar, avui que cuinem? Com t'ajudem a fer plats? Va,
1: a veure, avui farem tallarins frescos amb pop.
0: Tallarins frescos amb pop?
4: Sí. Pobre pop.
0: Pobre pop.
1: Pasta fes, eh?
0: Li foten una de pals.
4: El pulpo. El pulpo.
0: Diu allò de recibió la del pulpo. El que no entenc, perquè diuen, està més perdido que un pulpo en un garaje. El tio que se li acudeix això, que deuria ser gallego o alguna cosa.
4: Això no sé, la del pulpo sí, perquè es pega.
0: Home, li pega.
2: Està més perdido que un pavo en Navidad. Bueno, però del pavo en Navidad és normal.
0: Home, no, clar, sí,
2: claro, el pavo se pierde perquè no...
0: Sí, sí, sí. Ja, ja, ja.
4: El pop en un graje, no sé.
0: El pop. El pop és... té molta fama el pop que fan a Galícia, no? El pop a fèria, que es diu, no?
1: No per l'aire. No voldrà... Bueno...
0: Què?
1: Feira, em sembla que...
0: Feira.
1: No, del pulp en un garaje no serà pels pops d'estirar?
0: Veus? Això ja té més sentit. Exacte. Igual que hi ha el gat, que és el gat per pujar el cotxe, que no té res. Sabeu per què li diuen un gato? Això jo ho sé. Perquè el pal és molt llarg, és com una cua.
1: És com una cua, sí.
0: Sembla un gat amb una cua llarga.
2: Està más perdido que Saturnina buscando el talón en la ràdio.
0: Això és una indirecta absoluta, no?
2: Ja que estàs directo aquí...
0: Aprofita, digue-li que vol un sou, probablement de sou.
2: Que a ver, ¿dónde están los talones de los colaboradores? Porque nunca los vemos.
0: Ai, Déu meu senyor. Déu meu senyor. Bueno, va, anem a la cuina. Què hem de fer?
1: Anem a fer primer els ingredients, va?
0: A veure.
1: Farem 400 grams de tallarines fresques, o sigui, pasta fresca, no? Llavors, 8 potes de pop cuites.
2: Això.
1: Va?
2: Una ceba... Vull que te pata un pulpo.
1: Tiene 8.
4: 8,
0: vostè, mira. Vostè sap que els pops tenen la sang blava?
2: Com
0: la
2: jo?
0: Sang de color... No, vostè no la té blava.
2: No?
0: No. Sí. Vostè la té pràcticament... Bueno, em callo.
1: Vale, vinga, una ceba, un pebrot verd, una penca d'àpid, una pastanaga, una cullerada de tomàquet concentrat, 50 mil·lilitres de vi blanc, 12 tomates cherry, oli, oliva, sal i 6 o 8 fulletes de cibulet.
0: Sí, val? Cibulet.
1: I jubilet. És un... És com un all petit, sí, sí. No? És,
0: un all petit?
1: No, és com una tira verda, no sé exactament quina... En castellà com es diu? Sí.
0: Ah, deu ser... Espera, a veure si ho trobo jo. Allò que ho posem molt als orientals, no?
2: Citron, no.
0: Cebollino?
1: Cebollino.
2: Cebollino, sí.
0: No comenci a fer rimes, ja.
1: De moment...
2: No he fet ninguna rima.
0: Anda, que el cartell que volia penjar al lavabo de la ràdio, vostè també... No. Perquè ha vist un cartell que diu que es pixi dintre, no?
4: Sí, clar. Sí, home.
1: Per anar bé millor.
4: I hauria de ser així.
0: Ja, i deje mejor el tal. I diu que vol fotre un cartell. Em fa vergonya hasta dir-ho.
5: Jo no l'arribo.
0: Vostè no el dirà?
5: No, no.
0: Bueno, a veure si algú se'n recorda. Tu, Xavi, et cauràs. És el que com empieza, no digui el final, per això. Com ha dit?
2: Aquí se caga, y aquí se mea, y el que tiene tiempo, adiós.
4: Ui, ui, ui,
0: mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Vale. Mira si és ordinari que el dia aquí se caga queda fi tot, amb el final.
4: Exacte.
0: Bueno, va, a veure, què hem de fer? Quina feina hem de fer? A veure, què fem cadascú?
1: Hem de preparar les verdures, val? Vale.
0: A mi no em fotis pelar més verdures,
1: no,
0: ja.
1: No, no passa fet. Ah, ja ho fa, ja
6: Xavi riu. Xavi riu,
1: va, va, va, va.
0: Penca una mica,
4: va. Vinga, va, a pelar verdures.
1: S'han de tallar petitones, vale? Totes a la Juliana, per posar-los després al foc. Val?
0: Quines verdures eren?
1: Eren pebrot verd, ceba, una penca d'api, pastanaga, i llavors la tomata és concentrada i ja li posarem després.
0: O sigui, ja tens tot això, ja tens tot això, Xavi?
1: Tu, Xavi, tot ha preparat tot això.
0: Doncs comença a tallar.
1: Llavors, tu, Xavi, avui t'ho tocarà tallar el pop, te va bé?
0: Jo tallar el pop, sempre el futur és més complicat.
1: No, i és que no hi mas.
0: Hòstia, tallar el pop. I com el tallo?
1: A rodalles petites.
0: Però de quin gruix? Tipo espatec.
1: D'un dit.
0: Ah, o sigui, com taquillos, no?
1: Sí, exacte. Vale. Val? Només 4 de les 8 potes, les altres 4 les guardes.
0: Senceres.
1: Val? Senceres.
0: Vale. Vinga, va, començo a tallar ja.
1: I llavors, tu vols que te toca... No, a tu, te posaré que bullis les tallarines.
5: Ah, vale? Sí.
1: Són fresques, vull dir, han de bullir clar, molt poquet, 5-10 minuts com a molt.
2: I la cáscara, on la dejo, de les tallarines?
0: Que no són tallarines
1: no
0: de...
1: Som, és pasta.
0: És pasta italiana.
1: És pasta italiana.
2: Italiana, vale, vale.
1: I llavors, en principi, llavors, tu ja prepararàs tot el de més.
6: Vinga, va.
1: Vale?
0: Vinga, va.
1: Bueno, doncs tallem prepararem la cassola i posem...
0: Ves que no et tallis, que et veig com talles com les verdures, no? I que sembla... No vulguis ser un samurai, talla amb prudència. El plat amb sang és més car.
4: Vinga, va. Vinga.
0: Sí, o sigui, aquest pop està tendre, aquest pop, eh?
1: Sí, bueno, talla bé, si és bullit, si és cuit, sol ser tendre.
6: Jo ara em cruspiria un entrecot de 5 dits de gruix.
0: Toma, va, ja, posats
1: avui no n'hi ha d'entrecot.
0: Com a molt t'enduràs un pepito de llom.
1: Safata negra, eh? Sí, safata negra, eh?
0: Vinga, va.
1: Vinga, agafem una cassola plana, sí, vale, d'aquestes baixetes,
0: sí,
1: i posem 3 cullerades d'oli, i quan estigui la verdura talladeta, es posa en la cassola i es cou uns 10-12 minuts.
2: Va, vale? Con la cebolla, nene, que estoy llorando más que mucha.
0: Sabeu un truco perquè no ploris quan talles la ceba?
2: Una gafa.
0: No, la reacció és una reacció química, que el Xavi deu saber, que quan la ser toca el líquid, anem a dir, de la ceba, progreix un gas que et fa plorar. Si ho fas sota l'aixeta, no passa.
4: Ja no et puges.
7: I en teoria deien que si no ho feies amb un gabinet de cer, que hi havia aquests que eren com de porcelana, tampoc passava. Però jo crec que a vegades és l'olor, perquè a mi jo crec que...
0: És el gas, es pren un gas.
7: És el gas aquest que desprèn i a mi em feia plorar igual.
0: Sí, ara ja va.
4: De l'aigua sí.
2: Tengo hambre.
0: Però va, però vostè segueixi bullint la tallarina.
2: No, clar, bullida.
1: A veure, un cop estigui tot cuit i afegirem el pop trossejat.
0: Jo ja el tinc tallat, el pop, eh? Bueno, les potetes primes també o no?
1: Tot. Bueno,
0: la part del final, cony,
1: tot,
0: és més prima.
1: Ja,
0: a veure, per un cantó és més gruixut, l'altre és més prim.
1: Sí, bueno, és igual, posa tot junt.
0: Les petites. Sí, la diferència entre petites i petites és gran, eh? Està malalt, vostè.
1: Ho posarem a la cassola i afegirem el vi blanc i el deixarem que cuini uns 4-5 minuts.
0: Els mil·lilitres aquests, tu que has estudiat, Xavi, quina quantitat és això? Una cullerada, un got?
1: No, deu ser mig got, no, més o menys.
0: Quan has dit?
4: Quants mil·lilitres has dit?
7: 50, em sembla, no?
2: Medio vaso.
1: 50 mil·lilitres de vi blanc.
0: Sí, mig got, però mig got gran o mig got detallat?
1: Mig got petit.
0: Mig got detallat.
1: Sí, sí, vale.
7: Això també va una mica, perdoneu, però això també va una mica a gust de consumir.
4: Clar.
7: Perquè a mi, per exemple...
2: Si una família molt borratxa, una botella entera.
1: Però tampoc no es passa.
0: Està fet un Ferran Adrià total.
2: No,
7: però mig got blanc amb totes les verdures que porta i tot això, jo crec que...
4: Jo li posaria més i tot.
7: Jo li posaria el got de tallat sencer.
1: Ara, un cop tinguem les tallarines bullides...
2: Ja estan, bullides.
1: Vale, doncs, com les has bullit? amb una mica d'aigua, una mica de sal...
2: I ja està.
1: I han dintre... Bueno, el temps em sembla que són 5 minuts.
7: Si és pasta fresca, amb 5 minutets...
0: Sabeu com es comprova si està al dente, no, la pasta? La treus i la tires a la rajola i si s'enganxes que està bé. Quina guarrada, no? Però bueno,
1: oh, vale.
0: Què més?
1: Es barreja la pasta amb la salsa, val? I llavors s'hi posa la salsa de tomata al final. Vull dir, abans de posar-hi la pasta, s'hi posa la salsa de tomata, que ja la tenim cuita, i llavors s'hi posa la pasta dintre, val?
0: Vale, ja el
1: amb el poc que hem reservat,
0: sí, vale?
1: Esclafarem amb una mica d'oli en una paella i daurem les potes, els posarem que quedin ben duradets, val? I llavors els posarem sobre la pasta, amb els tomates cherry també, i s'hi trosseix una mica de cibulet.
7: De cibulet.
0: I però llavors són tallarines amb pop, no?
7: Sí.
0: És curiós, no? És original, no?
2: Sí. El pulpo l'ha cortat la uña, usted, no? Quan l'està tallant la
0: pasta, no? No té ungles un pop.
2: No té uña, el pulpo.
0: No té ungles un pop. Vostè ha vist algun cop un pop o no?
2: No, però a veces que he comido pulpo me he comido como si una uña.
0: Perquè jo ho expliqui, un pop té unes potes amb unes coses rodones que s'hi semblen molt que li diria jo.
4: Les
0: ventoses. Que tu té per, vostè, per robar els vidres?
4: Ah,
0: sí. Això, el que vostè utilitza per treure les llunes, sí, eh? Sí. Això, sí. Bueno, doncs està bé. No has dit sal ni res, no? No cal sal ni res.
1: Sal, una miqueta. Sal. Això ja se sap. Això també és una mica la gust del consumidor, perquè si vols cuinar sense sal, no tens per què posar-hi la sal.
0: La pregunta és, vosaltres el pop us agrada, no?
4: A mi m'encanta.
0: Us agrada tot el pop, a mi també. Jo el primer pop que vaig... El primer cop que vaig estar pop directament a la brasa, va ser a Madrid, curiosament. No l'havia tastat.
2: Usted siempre tiene que sacar Madrid, no sé por qué. Siempre tiene que sacar Madrid. Porque, cuando habla de algo, Madrid.
0: Escolti, pari de ser un independentista
2: feroz. No, independentista no, però sempre estàs a Madrid.
0: No, perquè hi vaig... Perquè hi vaig...
2: No,
0: jo vaig a treballar allà.
6: Bueno, pues estic molt política.
2: Me he ido al centro d'Espanya, ja està.
0: Què et passa, tu?
6: Estic molt content. El Barça és una màquina.
0: Això sí, juga bé el Barça, eh? Per cert, comencem ja la Lliga, no, tots?
7: Demà.
4: Nosaltres avui.
0: Al
4: Màlaga.
0: Contra el Màlaga.
4: Allà
0: són els boquerones, no es diuen?
4: Sí.
0: Bueno, esperem que no surtin amb vinagre.
4: Sí, més aviat.
0: Vale, molt bé. I el que és molt important, saber la vida, halà. Hi ha un tio, ara que parlem de cuina amb la Pilar... Hi ha una cosa que hem trobat que ens fa... A mi m'ha fet molta gràcia, a veure vosaltres que opineu, d'un pàjaro que... Us recordeu a Tenerife, la desgràcia que hi ha dels volcans i tot allò?
1: Sí. Llavors a La Palma, pues, no?
0: Bueno, a Canàries, no? Doncs resulta que hi havia un paio que estava a casa seva i veia tota la família que el volcà arribava ja, però, vamos, a tocar el...
2: Ah, sí, ja m'acordo.
0: A tocar la casa, no? I llavors tothom li deia, va, ràpid, que hem de sortir, i el tio el que volia era dinar. Escoltin el testimoni, imagini't, un volcà amb erupció a prop de casa... I el tio el que volia era halar, eh? Potser volia halar el teu pop.
4: Pot ser.
0: Escolteu això perquè no té desperdici. Vinga, va, som-hi. Escolteu, eh?
5: Por Dios. Ay, me voy a poner... ¿Dónde está?
8: Ay, María José. Mira, que está explotando ahora. Que se me acaba de dar la piedra.
9: Hay tiempo de comer. Hay tiempo de comer sin problema.
0: Escolti, la família absolutament acollonida, dient, hòstia, aquesta és
4: tu, pa. De comer.
0: I el tio...
5: Ay, que me voy a poner... ¿Dónde está?
8: Ay, María, espera, que estoy ahora, que se me acaba de dar la piedra.
9: Hay tiempo de comer, sin problema.
2: Pero eso es como aquel del otro día.
0: Pero eso es real, ¿eh? No me invento. Sí.
2: Como el del otro día que la tía estaba en el banco. Dice, pero su tía, dice, no es la limpiadora. Dice, ¿qué? Dice, yo he venido aquí porque no me ha puesto de comer. Pues igual.
0: Bueno, pues ja veuen, és tiempo de comer, tu. Venga. I també és temps, a veure, hem fet el... Bueno, ens queden 10 minuts pel sorteig, són i 23. Pues escolta, podríem fer els postres de músic del Xavi, si ens dona temps després, farem el Sabies què. És un espai que encara no hem estrenat.
4: Sabies què?
0: Encara no l'hem estrenat, eh? Perquè tots els programes, com ho fem tot tan raro i tan malament, ens queden coses al tinter. Eh? Aleshores aquest ja porta el tinter amb remull temps.
2: Yo creo que lo que tenemos que hacer primero, la Montse, que dirá los patrocinadores.
0: Home, però això quan arribi el concurs, no?
2: No, ja, però perquè la gent no sepa.
0: Bueno, va, vinga, els patrocinadores.
7: Sí?
0: Vinga, va, a veure.
7: Mira, les palmarines amb un menú. Que és la parada de menjars preparats del mercat municipal. El forn del pont amb una enciamada a triar el gust, que llavors el que ha de fer el que li toqui és trucar o passar-se i dir, mira, per demà t'encarrego l'enciamada que m'ha tocat.
0: De xocolata, de crema o del que
7: de
0: sigui.
7: De xocolata,
0: no?
7: Crema o el que deixin... El
0: per
7: que
0: cert, la Pilar, per celebrar-ho seu, ha portat uns xutxos de Girona, que no ha quedat ni un, eh? Si us heu tirat a la capsa, pitjor que el fullet. Oh, és que...
7: Hòstia, noi, quina gent. Els xuxos estan boníssims.
0: Els xuxos, mare de Déu, quan jo he anat perquè tenia feina, quan he arribat, i que hi ha algun xuxo, em diu, no.
4: Ja no en queden.
0: Ja no en queden. I m'han fet, diu, però agafa el sucre, seran desgraciats. Agafa el sucre.
1: Què vol dir que és? Mira que...
0: Bueno, va, què més?
2: El que más xuxo ha comido.
1: Ves que el fullet...
0: Què diu vostè?
2: El que más xuxo ha comido.
7: Últimament, no, tu estàs aprenent molt del fullet, o el fullet està aprenent?
2: Sí, sí,
7: sí. Sí, sí.
0: Hi ha alguna manera de que pugui fer però mai ningú em foti un pal? No. Perquè sempre esteu igual.
7: Espera, que falta l'últim.
0: Bueno, va, claro, va, una altra.
7: Xurreria Els Àngels.
0: Què?
6: Tinc gana.
0: Home, jo també. T'has fotut els xuxos, tu, per això. Vinga, home.
7: Xurreria Els Àngels, que regala un pack per esmorzar o un pack de vermut. Pots triar.
0: Que hem de dir que la xurreria Els Àngels, que està on és, Montse? On...
7: A la plaça de l'Ajuntament, el número 25-27.
0: És l'espònsor que cada setmana participa. Volem donar les gràcies aquí als espònsors, que s'atreveixin a donar els seus bons productes, una merda de programa com aquest, té molt de mèrit, Té molt de mèrit. Agraïts des d'aquí.
7: I tant.
0: Dit això, anem a la música, Xavi? Pues vinga, va, con la música a altra part. Ara el postre... de músic, del Xavi Riu, el tio que entén de música més que ningú.
4: Home, tant com això.
3: Un espai on la música no desafina gens.
0: Aquí el fullet és així, un espai de música que on la música no desafina gens.
4: La música no, si m'hi fiques jo ho tinc.
0: I si canta el fullet o toca el trombó, estem morts ja.
7: Vinga, no va, Xavi. Idees,
0: no. Fullet, seu a la taula.
6: Sia, ets un... plàstic.
0: No sóc un plàstic, et vull tindre controlat. Vas esbarat. A veure què...
6: Flic, urra!
0: Com flic? Ah, flic, urra. Pel Barça, no? O sigui que creatiu.
4: Està bé.
0: No, mira, t'has guanyat un aplaudiment. Vinga, un aplaudiment al fullet. Va, va. Mira quina cara de cofoll. No cal que fotis reverències.
4: Que no s'acostumi.
0: No cal que fotis reverències. I això tampoc. Això de baixar-te els pantalons sense el cul no m'agrada. Vinga, va, Xavi, música.
4: Doncs vinga, avui, mira, se'm va ocórrer una cosa. Dic cançons,
0: sí,
4: normal,
0: sí,
4: que tinguin dintre del seu títol la paraula cançó.
0: Ah, molt bé.
4: O sigui que en anglès totes, això sí.
0: Està bé.
4: I, bueno, n'he trobat bastantes i n'hi ha més.
0: Curiós, no? Però, sí, la cançó dintre de la cançó.
4: Sí, que d'alguna... Bueno, n'hi ha una que no he posat que es diu exactament així.
0: Ah, sí?
4: Song within a song. És a dir, cançó dintre una cançó. És una cançó de Camel, no l'he posat aquí, però veus, existeix també.
0: Molt bé. Pues vinga, som-hi, va. Anem a escoltar música, va.
4: La primera de totes
0: sí.
4: És una que diu vaig escriure una cançó per tothom.
0: Ah, sí?
4: Sí, per comunicar-se amb tothom.
0: Per everybody, no?
4: Sí, es diu Wrote a song for everyone.
0: Ah, everyone.
4: Everyone.
0: No, everyone.
4: Sí.
0: Però té un matís. Sí. És cada uno... Everyone és cada uno.
4: Sí.
0: I everybody és... Per tothom.
4: Per tothom.
0: Sí, és
2: que ell va escriure una canció per a tot el món.
4: Per tot, sí, perquè ho sentíssim.
2: Pues m'he d'escriure que haga un WhatsApp i ja se li ha de fer.
4: Sí, però això és el 1969.
0: Xavi, deixa-ho córrer, no entén res. No entén res el Saturnino, segueix.
4: Aquesta cançó és a Creedence Clearwater Revival.
0: Bons, els Doherty. Fogerty.
4: Ho va fer el John Fogerty, concretament, i és una cançó en la qual ell acabava de deixar-ho córrer amb la seva dona,
0: sí,
4: portava un cabreig monumental i una
0: situació
4: notablement gran,
0: sí,
4: i és una cançó on tot són protestes per tot.
0: Ja.
4: Per la situació social, 69, mal any,
0: Bon número.
4: La guerra de Vietnam, també...
0: Bueno, és que si mires per Sarisana, la humanitat quan ha tingut un bon any, mai.
4: Que mai.
0: Mai, sempre hi ha algun lío.
4: Vinga, per tant,
0: vinga, Fogerty.

0: Què més, Xavi?
1: Segona, és una cançó que es diu Only a Northern Song, és a dir...
0: Només una altra
1: només
0: cançó.
1: Només una cançó de... Una, de fet, és una empresa que es deia Northern, que era del nord d'Anglaterra.
0: Una cançó del Northern.
1: Sí, que eren uns, uns productors
0: sí.
1: i els que publicaven cançons i tal.
0: Ah, molt bé, doncs vinga.
1: Els Beatles, concretament.
0: Doncs vinga, va.
1: És una cançó, també és de l'any 69, encara que es va escriure el 67,
0: sí.
1: però no va entrar el Sgt. Peppers, perquè yeah. no els hi va convenir.
0: No hi cabia, vaja.
1: I es va publicar el Yellow Submarine més tard. La va escriure el George Harrison, okay. amb un cabreig monumental
0: ah,
1: amb
0: sí?
1: aquests productors, vaja. Perquè deia que si us hi pagaven poc, que si no sé què...
0: Com el Saturnino, igual que el Saturnino.
1: Oh, i va escriure que aquesta cançó diu... Això que posem ara, diu, només és una cançó de Northern.
0: Uns quejiques. Vinga, va, som-hi.
1: Uns quejiques.

0: Com podem veure, els Beatles del 67, és a dir, fent vents amb la música, amb el psicodèlic i tal.
1: Bueno, era gent molt que experimentava molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Què més, Xavier? Vinga, va.
0: Un clàssic. Vinga. Una cançó d'Elton John, va ser la primera, pràcticament, que va publicar. I es diu Your Song.
1: Boníssima.
0: Sí, aquesta és curiós perquè, segons el Bernie Taupin,
1: el lletrista,
0: primer hi va haver una versió que deia que en el lloc on estava escrivint l'Elton John, una oficina, diguem-ne, doncs ell hi va anar i a l'hora de l'esmorzar van fer aquesta cançó. Després el Bernie Taupin mateix va dir que no és cert, que ell va anar a casa de l'Elton John i que la seva mare el va convidar a esmorzar i mentrestant va escriure la cançó.
1: De fet, a la pel·lícula, el biopic de l'Elton John, és així com narra.
0: És així perquè sembla que és la realitat.
1: Pues vinga, anem a escoltar.
0: Llavors l'Elton va agafar el piano
1: i
0: amb la lletra que havia fet el Bernie Taupin van fer aquesta meravella.
1: Your Song. Vinga, som-hi. Your Song.

0: then again.
1: Quina meravella, tu.
0: Sí,
1: és l'Elton John és tan bo.
0: És brutal, és boníssim.
1: Mira, us faré una pregunta, si et sembla. Si tinguéssiu que anar a la típica pregunta amb una illa deserta, quin, i només pots portar discos d'un sol autor, quin música et portaries?
0: Hòstia, complicat, eh?
1: Bueno, va, dos. A veure, el Saturnino va dir que s'emportaria Caca Deluxe, no ho vas dir? O alguna cosa així?
2: Sí.
1: I l'altre, quins eren?
2: El Nat King Cole.
1: El Nat King Cole. Veus, mm-hmm. Més refinat. Tu, Xavi? Només podries portar dos.
0: Dos. Sí. Pink Floyd, un.
1: Un Pink Floyd.
0: Un Pink Floyd.
1: Sí.
0: I l'altre ja per història, els Beatles.
1: I els Beatles. I tu, Miquel? Tu, Miquel, què t'emportaries?
3: No ho sé.
1: No ho saps. No sé, sardanes, per exemple, tu ets molt sardanista,
3: sí.
1: No? Sardanes i després, jo què sé, el Lluís Llach, un tio d'aquests, o...
2: Sí, sí, no, no, i un buen bocadillo de jamón.
0: També.
1: Què té que veure el
2: claro,
1: bocadillo? Per què?
2: En una isla desierta. Música i no va estar a convertir
1: si disco. O sigui, vostè de... ni n'ha tingut ni res, em porta el bocata i en té
2: hombre.
1: Veu. Ai, Déu meu. I tu, Montserrat?
4: Soc un sex símbol.
1: Calla't ja, tu, sex símbol. Digues.
5: A mi m'agraden molt els Beatles.
1: Mm?
5: I si m'endugués algú d'aquí, potser seria el Lluís Llach.
1: Lluís, mites Lluís Llach i tu, Pilar?
6: Bueno, jo tinc molt clar, jo tinc Queen.
1: Queen?
6: I segurament que una d'allò d'Havaneres.
1: Havaneres, també. Mm. Està bé. I la Eli, tu què t'emportaries?
4: Jo
1: m'emportaria... Suposant que hi hagués un voltadisc, eh? Clar.
0: Però clar, si no...
1: Digues.
4: La Sílvia Pérez Cruz.
1: Ah. Sílvia Pérez Cruz.
0: Sí. Oh, molt bé.
1: M'agrada molt. Carai, molt
6: tu. Bé. Sí que vull l'altre top premi.
1: I l'altre, sí. I l'altre què més?
4: M'has pillat sí, una altra, sí? Vera.
6: Sí, tindrà tot premit.
4: Portaria.
1: Difícil, eh?
4: És difícil, dos,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, sí. Mm. Bueno, molt difícil és un, però tu has anat directe, vull dir, ja està bé, eh? Bueno, mentre tu penses, eh? Jo, voleu que ho digui jo, també?
0: Sí, no,
1: jo claríssimament m'emportaria a Chicago.
0: Uau.
2: I el paper higiénico, no?
1: No. A veure, què té que veure Chicago amb el paper higiénico?
6: Si cagues.
1: Amb el Chicago.
2: Vale. Jo què sé. Si va a una isla desierta i l'entren ganes, per lo menos que tenga paper, no?
1: Ara em,
2: de música,
1: ara em recordo el fullet, que estàvem en una reunió amb totes senyores grans, allà pastes de te, d'una cosa delicada, i la gent que diu, me'n vaig a cagar, com diu aquí, no? I jo, quan va tornar, li vaig dir, escolta, fullet, això no ho diguis, digues... Inventa't alguna cosa, per exemple, doncs jo què sé, que vas a veure alguna cosa. I saps què va dir, no?
4: Tinc un rot.
1: No, tinc un rot, també ho vas dir. No, però va dir, m'aixeco a veure, voy a ver Chicago. I jo no hi queia. I jo li deia, com Chicago? I el diu, bueno, vaig a recollir floretes. I jo dic, ah, ves.
4: Això no és veritat.
1: No és veritat, i quan vas tornar amb els pantalons avall vas dir, hi havia floretes, però on m'aixugo el cul? Per favor! El jardí, o sigui, el no. Així que el Chicago va per aquí, no? Però jo us diria que a mi m'agrada Chicago i l'Elton John. Va.
4: També.
1: M'enduria aquest i quedaria ben amable. El tercer seria l'Eric Clapton, ja ho sabeu. Vinga, sí, més música, Xavi, va.
0: Doncs ara no parlo de cap d'aquests, però sí de Led Zeppelin.
1: Hombre, bons,
0: uns
1: també.
0: Uns altres cracs, la cançó es diu Immigrant Song.
1: La cançó,
0: la cançó de l'immigrant o dels immigrants.
1: Bueno, que ara està molt latent, no, això?
0: Sí, el que passa que aquí, a veure, la lletra no té res a veure amb la immigració actual, perquè es refereix a les viatges que van fer, però anaven a conquerir, no eren immigrants que anaven a treballar.
1: Les invasions,
0: anaven a conquerir, eren invasions dels vikings, cap a, sobretot cap a Escòcia. A l'època medieval.
1: Sí, sí.
0: I era això, i era gent, bueno, parlava dels viatges aquests que van fer ells al continent europeu i a Anglaterra, bàsicament.
1: Pues vinga, Led Zeppelin, tu. Som-hi.

0: Què més, Xavi?
1: Un altre clàssic. Me'n salto una, però ara sí, me'n vaig a parar amb un altre clàssic.
0: Molt bé.
1: El del Neil Diamond.
0: També és bo, el Neil
1: cas,
0: Diamond.
1: I és el Song Song Blue.
0: Hombre, una cançó clàssica.
1: És un
0: clàssica.
1: Clàssic que jo, per cert, ho vaig escriure malament. Sí. Song Song, i és Song Sung.
2: Ah, Song Song Blue.
1: Sí, perquè diu cançó cantada.
2: Ah, clar. Però trista, tothom diu Song Song, eh?
1: Tothom diu Song Song, jo, anant ràpid, ho vaig escriure, dic, ostres, no? És que, és clar, Song, vols pronunciar igual.
2: És que quan deus la Song Song Blue, sembla Song Song Song, sí? Sí. O sigui, canto com el Benofí.
3: Mejor, mejor.
2: Mejor, deixem-ho. Bueno, jo l'he vist cantar a
3: vostè. Que hoy hace sol, hoy hace sol, y no quiero que llueva.
2: Plou i fa sol i les bruixes.
1: Doncs és una cançó que el que coneix tothom, pràcticament,
2: sí, home,
1: on doncs s'explica una mica la universalitat de la tristesa i la melancolia, que tothom en algun moment ho sent.
2: Sí.
1: I parla d'algú que en aquest moment, doncs, d'aquesta...
2: Home, amb els temps que corren, molt adequada.
1: Aquesta problemàtica.
2: Doncs vinga, anem a escoltar el Song Song Blue del Neil Diamond.

0: coro de la hermana de la caridad.
1: Sí,
2: Menos mal que no es el coro de los niños castrados del Vaticano.
0: Bueno.
2: Vinga'n va. Vinga'n va, Xavi, més.
3: Una altra obra d'art, en aquest cas. A veure. John Denver.
2: Bo, el John Denver. Da,
3: i amb una cançó que ja he posat més una vegada, que es diu Annie's Song.
2: Ah, la, home, un clàssic.
3: És boníssima.
2: De l'LP Back Home Again.
3: Sí, senyor. Sí. I és un... una cançó que ell va escriure pujant amb un telecadira a Aspen.
2: Sí, sí.
3: Acabava de baixar una pista negra d'aquelles que va disfrutar com un berro i anava pujant, feia sol, bon dia, i mentre pujava va escriure aquesta cançó que està dedicada a la seva dona.
2: A l'Ani.
3: A l'Ani, que ell estava enamoradíssim de la seva dona, una molt, molt bona parella. Sí. Llàstima que ell va morir molt jove.
2: Sí, va morir amb un accident aèri.
3: En aquest moment, doncs això.
2: Pues vinga, va.
3: Mentre pujava amb el telecadira, amb el temps aquell va escriure la cançó que quan va arribar a casa va començar a composar la música.
2: Pues vinga, anem a escoltar-la.
3: I és aquesta meravella d'aquí.

0: Quines meravelles ens portes avui, Xavi.
1: Bueno,
0: sempre portes bona música, però avui és que totes, eh?
1: És el moment.
0: Què més?
1: I ara, mira, l'altre dia vaig posar September, dels Earth, Wind and Fire, i ara posaré una que es diu Sing a Song, que canta una cançó que també és d'ells.
0: Sing a Song, sí.
1: I sona bastant semblant, per altra banda.
0: Bueno, sí, són molt característics.
1: I és una cançó amb la qual es un himne d'alegria, resiliència, que la gent canti i que s'ho passi bé.
0: A veure, Saturnino, Sing a Song no és Sing-Sing, que és el penal que vostè va estar a punt d'entrar-hi.
2: No, però que jo aquí tenemos que hacer algún día una, un examen y decir que hay que poner algo que sea del idioma mío, porque es que aquí no pesco ni una.
0: Del caló?
2: No, todo aquest... en inglés, todo en inglés, no pesco ni una.
0: Ah, vale.
2: Sí, allí en Pazo del Caudillo no tenemos...
0: Un dia podem fer un repertori castellà, per entendre'ns, i català. No? Què es refereix, a castellà o català? O
2: de lo que sea, perquè m'entere jo.
0: Ja. Difícil, vostè no entendrà mai res. Si la llengua
2: sigui. Però algun dia tindré que entendre algo.
0: Bueno, portarem cantons infantils de...
2: Això és el que me gusta.
0: Que de,
2: la,
0: eh?
2: La bruixa sapantina...
0: La bruixa què?
2: La bruixa sapantina, no?
0: No és una bruixa que sigui sapantina, és la bruixa espantina.
2: Això és el que he dit jo.
0: No, vostè...
2: La bruixa xapantina.
0: Bueno, és igual, deixem-ho córrer. Va, què més, Xavi? Mare de Déu, senyor. Què?
1: Oh, aquest Sing a Song, que no l'han sentit.
0: Per això, vinga,
2: claro.
0: Vinga, va.

0: Boníssims, boníssims, Xavi. Que susto s'ha fotut la Pilar quan he dit boníssims. Estava mig dormida. No. Tan soporíferes el programa aquest.
1: Jo no, dormia, eh?
0: Ah, no? M'ha semblat. No. Però tenies el suc, potser és del sabor del xuxu.
1: De la música.
2: Precisamente esta canción la escuché antes de ayer en la ràdio del cotxe.
0: Ah, sí?
2: Que la dava los 40 clàssics.
0: Ah, sí? Carai, quina memòria.
1: Els 40 clàssics em posen de molt bon.
0: Jo pensava que vostè escoltava més Alibaba i los 40 ladrons.
1: Sobretot aquests.
0: Més que els 40 clàssics. Què més, Xavi?
3: Tira una mica avall. I Supertramp.
0: Bons.
3: The Logical Song. Home, la cançó lògica. De què anava aquesta cançó? Mm-hmm. Doncs, a veure, el Hodgson va anar a un internat de criu. Sí. Llavors explica tot de lo que li deien, lo que li feien, coses bones i coses no tan bones, a dintre de l'internat. Sí. I que allà els ensenyaven coses lògiques que amb la seva vida es trobarien i que haurien de seguir, respectar, etc etc. I d'això va la cançó.
0: Doncs pues vinga, Logic Song dels Supertramp.

0: Molt bé, Xavi, boníssima, eh? Què més, Xavier?
1: El Bob Marley.
0: O també és
1: que anem, sí.
0: Bob Marley.
1: Una cançó que es diu Redemption Song.
0: Ah, sí, la cançó...
1: La cançó de la redenció.
0: De la redenció, d'alguna
1: manera.
0: Sí, sí.
1: I és per tot el que hem passat i hem patit, etc.
0: Allà a Jamaica, Déu-n'hi-do.
1: Clar, i ell parlava dels esclaus negres que van portar d'Àfrica, vull dir que molta de la seva música ve d'aquest tema, precisament.
0: Jamaica és un país realment torturat i complicat,
1: molt, molt, molt.
0: Però ella ja s'ha considerat com un déu, eh?
1: Sí, sí, però sí, ho és. Bueno, ho és, l'agafen com un déu.
0: Però vinga, va.
1: I, a veure, és una de les últimes peces que va fer quan ja tenia el càncer.
0: Càncer de cervell,
1: no? Càncer... No, és, bueno, sí, és curiós, perquè li va començar amb un dit del peu.
0: Sí, imagina't.
1: I d'allà li va anar pujant...
0: Una metàstasi,
1: sí. I va dir tot, sí, en poc temps.
0: En fi, doncs vinga, va.
1: Don Redemption Song.
0: Escoltem el Bob Marley, vinga, sona.

0: Quina veu, eh?
1: Una veu.
0: Molt bo.
2: El que canta era el de los cigarritos de la risa?
0: Sí, sí, sí, el Marley, sí, sí, el de les rastres.
3: Sonen un reggae, sí, sí, però sí, de les poques, sí, sí, que no és un reggae.
2: Por eso digo que la voz, sí, me sonaba y todo, sí, pero...
0: No, no, era, molt era, bo. Bon Marley. I què més, Xavi?
3: Una cançó més alegre, de Xup Xup Song.
0: Home, de Xup Xup Song.
3: Aquesta cançó posant la versió de la Cher, que sí, és del 1990.
0: Que surt en una pel·lícula que es diu Sirena.
3: Sí, senyor. Bé. El que passa que la peça és anterior, es va composar el 1963,
0: molt bona,
3: i diversos artistes l'han cantada, però la de la Cher potser és la que s'ha
0: conegut més. És la més famosa, sí. Molt, sí, divertida, aquesta cançó.
3: I de què va? Diu, a veure, diu, si vols saber si un noi és... està enamorat de tu o no, és amb el seu petó, que es nota.
2: Claro.
3: I va d'això la lletra.
0: Sí, sí, sí, sí. Aquesta música la van fer servir a uns xiclets,
3: sí,
0: que es deien Besos sin azúcar, que es deien Trecs.
3: Sí.
0: I van utilitzar aquesta cançó de fons. Clar, és, ja, si vols saber si t'estimen o si l'estimes, el petó és la gran prova, no?
3: Clar.
0: Doncs vinga, va, anem a donar-se petons.

0: Què més, Xavier?
1: Una curiositat.
2: Vinga, va.
1: És una cançó de Blur.
2: Sí, Blur.
1: I es diu Song 2, és a dir, la segona cançó.
2: La segona cançó, sí.
1: Sí. Va ser com una cunya que li van fer ells amb el productor.
2: Yeah.
1: Amb l'enginyer de so. Mm-hmm. Ho van fer, era una prova. La van fer lenta, després ell va dir accelereu-la, però ells es pensaven que era una cunya.
2: Yeah.
1: I al final és una de les més conegudes del grup.
2: Bueno, no hi saps, no?
1: Que a més era la segona de l'LP en el qual estava,
2: sí.
1: Durava 2 minuts i 2 segons, mm-hmm. Hi havia 2 estrofes i 2 tornades.
2: Però si per això és la 2, no?
1: Per això és la cançó 2. Exacte.
2: I aquell dia berenaven galletes 222.
1: Jo diria, vinga, que va, sí. I la coneixereu segur.
2: Doncs pues vinga, va, som-hi.

0: Qui més, Xavier?
1: Aquesta guitarra que sona al començament tan forta, ella la cunya va dir al productor li explotaran els tímpans. Quan senti això, tot era una cunya i al final ha sigut un èxit del grup.
2: Déu-n'hi-do.
1: I l'última és una obra d'art del Michael Jackson, en aquest cas.
2: No podia faltar.
1: És de l'any 95 i es diu la cançó de la Terra, Earth Song, que dura 6 minuts i algo, és molt llarga.
0: Sí, però és molt bona.
1: No és gens avall ni res al revés, és molt bona i molt compromesa amb què? Amb no maltractar els animals, cuidar la natura, és molt ecologista, és una meravella la lletra en si i la pròpia cançó també.
0: Doncs anem a escoltar el gran Michael Jackson.
1: I que es pot deixar posada que vagi...
0: Sí, la posarem de fons.
3: Molt bé, Xavier.
0: Molt bé, Xavier, doncs fins aquí, molt bé el teu espai, eh? Deixem el Michael Jackson de fons i anem a veure que improvisem d'aquí al final amb aquest tal com raja i que Déu ens ajudi, es podria dir. Vinga, escoltem el Michael Jackson.

0: Bueno, amb aquesta música tan bona ara és quan la caguem el programa, no? Però almenys la música que diu. A veure, anem a fer el sorteig ja del programa. Anem a donar els números i sapiguer si sí o és no. La pregunta del concurs era si és veritat o no el fet de que a un individu li reclamen per, el demanen per fer una feina i el tio diu, mira, amb el poc que em pagueu i tot això, millor veniu a casa, que jo no tinc per què anar-hi. Moltíssim de
1: per
0: vosaltres...
1: Per fer l'entrevista.
0: Per fer l'entrevista, sí. Moltíssims de vosaltres que diu que sí i n'hi ha hagut tres que han dit que no. Pues aquesta vegada és un no. No és veritat. No és veritat. Home, a mi em semblava que la gent pensaria més un no, però bueno, com el món ha estat com així, és normal que diguem sí, no? Per tant, els números queden amb l'1 la Montserrat Rubió, que ha dit sí, amb el 2 el Manolín, que ha dit sí, amb el 3 el Quesada, que ha dit sí, amb el 4 la Teresa Márquez, que ha dit sí, amb el 5 la Jasmina Reixac, que ha dit sí, amb el 6 la Teresa Blaia, que ha dit sí, amb el 7 el Cristian Borràs, que ha dit no, per
2: Cristina.
0: Tant... Ai, Cristina Borràs, perdona. El 7, el 10 i l'11. Després el Manel Guillamón, que ha dit no, té el 8, el 12 i el 13. I la Dolín, que té el 9, el 14 i el 15. Anem a llançar el dau. O sigui, Follet, dóna'm el dau, home, que estem trigant aquí, que no veguis el que no està. Ara ja el tenim aquí. Montse, recorda els sponsors i el primer sponsor,
1: vinga,
0: el primer sorteig.
1: El primer són les palmarines, amb un menú, que és el que regalem, que és una parada de menjars preparats del mercat municipal.
0: Molt bé, doncs anem a llançar el dau. A veure, pel menú de les palmarines.
3: Jo ara em cruspiria un entrecot de 5 dits de gruix. Doncs
0: pues no te'l cruspiràs. El que sí tindrà el menú és el Quesada, perquè ha sortit el número 3. Vale? Vinga, Quesada, ja tens un menú de les palmarines, què et sembla? I això que l'has fallat, has dit que sí, era un no, però bueno. A veure, el segon sorteig, va, què és?
1: El segon sorteig és l'enciamada del forn del pont. Que està a l'Avinguda València,
3: sí,
1: número 43.
3: No siguis raca.
0: Vols callar-te, que estaven dient a l'espònsor? A veure, torna a dir-ho, Montserrat.
1: És el forn del pont que regala una enciamada a triar el gust, ja sabeu que heu d'avisar
0: un parell
1: de dies abans, i està a l'Avinguda València 43.
0: Molt bé.
1: I el guanyador és...
0: El guanyador...
1: El guanyador... El
0: guanyador... El guanyador... El guanyador... A veure...
4: El Satoneno.
0: El
4: ganador és Satoneno, no?
0: Vostè roba, no compra ni guanya. Bueno, anem a llançar el dau. A veure. El número 6. Qui és el 6? Mira, la Teresa Blaia, tu. La Teresa Blaia havia tocat...
1: Mira, pot celebrar el seu sant.
0: Mira, perfecte. Mira, sí. I ara anem per l'últim, que és la xurreria, correcte? La música s'ha escrivint
1: sí.
0: En vales, tu.
1: Espera, que clar, que si no...
0: Vinga, va.
1: Va, la xurreria, que els Àngels, sí. Que regala o bé un pack d'esmorzar o sí. Un pack de vermut. O un esmorzar o un vermut. I que està a la plaça de l'Ajuntament sí. 25-27.
0: Recordin una cosa, els vales duren 15 dies.
1: Està si, posada la data
0: si
1: del vale.
0: Si van més tard dels 15 dies, no valen! El vale no vale! Mira, ens ha quedat bé tot. El vale sí. No vale!
3: Però això està quedant com una tifa.
0: Mira, Follet...
1: Encara com de dir com una tibalta.
0: No el provoquis per acabar dient com una merda, perquè el conec. Anem a llançar el dau. Anem a llançar el dau per la...
1: Xurreria.
0: Xurreria.
1: Per Xurreria als Àngels.
0: El 10, qui és el 10? Mira, la Cristina Borràs, tu.
1: Cristina Borràs.
0: Cristina Borràs, cap a la xurreria. Això sí que es tindrà xurra, tu.
5: Això sí, veus?
0: Bueno, amics, queden 6 minuts d'aquest programa. No sé com han aguantat 3 hores cap aquí. Tindran aquí els vales. Recordin, són 15 dies. El vale és nominal pel nom. I què és això que sento de fondo? Follet, vols parar de parlar en anglès, que no tens idea? Per què simules que ets anglès?
1: Ah, perquè com que hem fet amb The Winneries...
5: The Winneries...
0: Si s'ho inventa tot el que diu. Sugar, Sugar.
1: Bueno, aquests dies... eren els Archies?
0: Els Archies, sí. Oh, un grup que mai va existir.
5: Exacte.
1: Quina pena.
0: Era tot un invent, Bueno, Xavi, gràcies per vindre des de Girona, que té mèrit. Molt bona la música. Avui especialment m'ha agradat molt.
5: Mira, això va dies, però... Sí.
0: I amb les pluges que cauen i tot això, procura portar-te els dos discos dels músics que t'agraden. Perquè amb una illa deserta no ho sé, però que podem quedar aïllats.
5: Podem quedar aïllats, segur, sí, sí.
0: Doncs moltes gràcies per vindre. Saturnino, li demano, per favor, que tot el que ha robat aquests moments ho torni.
6: No he d'anar per robar, si està en crisi ja la ràdio.
0: Ja. No em diu de cobrar, perquè m'ho trobo a faltar, ja.
6: Què no vull dir?
0: Ja s'ha resignat aquí.
1: No veus que ho he dit tantes vegades que ja li és igual.
0: Això és el mateix que va dir el Follet quan el van fer papa, que era el papa
1: Paparrutxes primer,
0: que va entrar al Vaticà i va dir aquí no penca ni Déu. Es va quedar com la glòria.
3: Sardino, ets un crac.
0: Sí, després va dir aquí no cobra ni Déu.
5: Aquí no cobra ni Déu.
0: Però gràcies, Sardino, per mi. Espero que la setmana que ve no estigui amb Xirona i el puguem tindre aquí.
6: No.
0: M'agrada molt el seu Saturn Show, tot s'ha de dir.
6: Gràcies.
0: Miquel, gràcies per escoltar-nos i la paciència que tens.
5: Paciència, molt.
6: Però paciència, tienes que tener paciencia, eh? Però paciència.
0: Bueno, sobretot perquè està al seu costat.
6: La tengo yo.
0: Montse, gràcies pels trucos, eh? Això dels colors per la carn i tot això.
1: Sí, està bé, perquè és una cosa que potser no t'hi fixes.
0: Ja.
1: I en realitat pues, té el seu sentit, no?
0: Home, i tant. Mm-hmm. Pilar, gràcies pels xuxos que has portat de Girona.
1: De res,
0: que tinguis una bona celebració.
1: Gràcies.
0: I una recepta bona, eh? A pesar de que el Saturnino ha deixat la pasta no al dente, que una mica més sembla una llençola allò del tagliatelle. Però bueno,
1: perquè la pasta fresca no queda dura. Si
6: no està al dente, perquè no està al dente.
0: Què dius, què?
6: Si està al dente, perquè està al dente. Si no està al dente, perquè no està al dente, que venga entonces Vicente. I ja està.
0: És a l'espronser del seu costat es quedava amb res. Bueno, i gràcies, Eli, que has fet la
6: mejor de programa.
1: Exacte.
0: Tu penses una cosa, sense tècnic no hi ha programa, eh?
1: D'això segur.
0: I bueno, has fet una substitució molt bona del David i bueno, és una substituta que pot ser titular perfectament.
5: No, perfectament, home,
0: i tant. L'has fet molt bé, Eli. Què opines d'aquest programa? Perquè tu no l'havies escoltat mai, aquest, no?
3: Bueno, l'he escoltat.
0: No l'has escoltat, si ets oient.
6: Que paciència.
0: Vols parar de carregar-te el programa, ja? Hosti, quin tio. O sigui, l'havies escoltat, però, clar, és el primer cop que el fas, no? T'ha sigut difícil, o què? No, perquè estem bojos, no hi ha guió aquí, anem improvisant, eh? Molt. No et sentim, Eli. Falta un botonet o alguna
3: cosa. Molt divertit.
0: Sí, us creus que és divertit?
3: Sí, clar, passes un divendres divertit.
6: Jo creo que el día que escucho el programa...
0: Sí.
6: Este día venía de fiesta por la noche. Y por eso dice que le gusta el programa. Si no...
0: ¿Qui venia per la festa?
6: Ella. Igual que yo, cuando lo escucho yo es que me he tomado 3 o 4 cervezas. Y toda la hora le digo que sí.
0: Audiència, demano disculpes pel burinot aquest, que no sap què diu. I bueno, tu també, Follet, no fotis cara de salors i envejós. També t'agraïm la teva mínima aportació.
3: Puc tocar el trombó? Puc tocar el trombó?
0: Home, si el treus de la capsa i et dona temps, podem acabar amb el trombó, si vols. Però l'has portat o no? Que dius que l'has empanyat?
6: Sí.
0: Que venies cap aquí i l'has fotut una casa d'empany per treure calés.
6: No dieron dinero.
0: Ah, idea teva, no? Bueno, audiència, aquest...
3: Molins de rei seria millor si es digués Molins de rei de les zones.
0: Sí. Ja. Mira aquest fantasma. Bueno, audiència, amb aquesta musiqueta que comencem és la musiqueta que acabem. I allò que diuen, bé acaba tot allò que bé comença, bueno, però nosaltres hem començat raro i acabem estranys. Però la qüestió és que s'ha acabat. Diumenge es poden tornar a escoltar, si vostès volen, i ja saben, els divendres de 5 a 8 tenen una cita aquí amb nosaltres, amb aquest tal com raja.
1: I els diumenges, sí, de 11 a 2.
0: De 11 a 2, exacte. Eh? Uh-huh. Vull dir que si no volen caldo, 2 tasses. Pensin una cosa, audiència. El temps passa volant, passa ràpid, però és relatiu. Si vostès s'ho estan passant malament, el temps és lentíssim. I si s'ho passen bé, és ràpid. Esperem que amb aquest programa, aquestes 3 hores, li hagin passat volant. I si no, vol dir una realitat, com diu el Saturnino, que és una merda de programa. Fins la pròxima, audiència.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria Jordi Hereu com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un sol Consell Nacional Extraordinari serà aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 al Almacelles, a la comarca del Segrià, i 5 a Pau, a l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però a les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clariana, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. I mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la Direcció Nacional del partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana.

0: en aquestes pròximes eleccions del novembre, però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes, com ja es va fer l'any 2023.
1: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
0: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
1: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
0: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
1: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
0: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, ja els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
0: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
1: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
0: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral en les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
1: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
0: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
1: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
0: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
1: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
0: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guanyant les carreteres catalanes.
1: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
0: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
1: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
0: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
1: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
0: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. No és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes, però també comprem i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel o és La Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit, perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi. O sigui, pensa que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any, i per tant és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
1: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
0: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell: vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i diu: Pilar, fem alguna cosa junts. I diu: però per què parlem de tu a tu? No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
1: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
0: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no?, de conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Van bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? Y está muy bien.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una terrassa que costa d'imaginar, un passat de fa un milió d'anys que gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia hem recuperat.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que s'ha vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els Nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la Jove de Tarragona, els del Cos de Bou, de moment ja han completat dos games extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral, cim de nou en forra, de postal, ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou en forra i manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cim de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, viada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que Pilars de Mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
1: Moltes gràcies, Eloi. Seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que Oques Grasses ha ofert aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Començo.
0: L'última de Oques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionar tant a grans com petits.
1: Seguim amb més cultura. En aquest cas, marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que ha omplert els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema de l'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
1: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
0: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
1: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
0: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordo, en Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
1: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
0: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els ballesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
1: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
0: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potalobes van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
1: A més, els Potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
1: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
0: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
1: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya bastas!
5: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos.
10: Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenida.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
15: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
15: Bella, soy yo. Soy mamá.
16: Continguts en xarxa.
17: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
16: Notícies en xarxa, edició migdia.
17: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
18: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
18: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
17: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
18: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
17: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
18: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 que pauen a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país, no esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clariana, sobretot per la franja de Ponent.
17: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
18: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
17: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí, quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llistes es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot de encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptar la vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 10:45 i per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taurí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses des de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, en les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la indicació geogràfica protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a estacionalitzar i també es consumís tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i anar de la mà, no sol amb l'oli sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
10: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en Forra a la Torre de 9 en Forra i Manilles i el 5 de 9 en Forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells, Torre de Nou amb Forra i Marnilles, 5 de Nou amb Forra i un 3 de Nou amb Forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'esperats de 8 amb Forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Gran Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacoberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacoberta ha despatx.
4: Contraatac de Pere Casacoberta.
5: Fou espectacular, una hazaña.
6: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
7: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
8: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
7: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Capil, Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el Barça veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
10: Molt bon dia, doncs s'han endut l'Astralpool Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
11: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia Pro ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
12: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buena posición es también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien la verdad y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
11: Palmatge, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: Seguim amb més bàsquet perquè la Lliga Femenina avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
13: Diumenge, a 2:15 a Fontejau, torna a jugar l'Espar Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina des està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquinç al peu i Laura Quevedo amb una edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Esport Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 6:45 a Fontejau, nova prova de foc contra l'Ozono Global Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comitats autònomes i 7 països europeus. I a aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
7: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
9: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
10: No hay países malos.
11: Excepto el de Doña Gritona, claro.
12: Bienvenido.
13: Creo que necesita uno más grande.

0: Bella, soy yo. Soy mamá. Continguts en xarxa.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Els del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o del PSOE de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per davant sense Pedro Sánchez. I en paral·lel també ha volgut aclarir la frase d'un govern que reclamarà sacrificis a la ciutadania que va anunciar dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aquest ha defensat que el líder del PP no estava parlant de retallades, sinó d'esforç i superació. I la plaça Vella del Vendrell ha acollit aquest migdia la Diada Castellera de Santa Teresa i participaven la colla jove xiquet de Tarragona, els minyons de Terrassa i els nens del Vendrell. Què s'ha pogut veure a plaça Loro García de Ràdio Vendrell?
1: Doncs què tal? La Diada de Santa Teresa del Vendrell, que s'ha tancat amb nens del Vendrell, jove de Tarragona i minyons de Terrassa, regalant una actuació de primer nivell a la concorreguda afició plegada al cor del nucli històric de la capital del Baix Penedès. No hi ha hagut castell de Déu com l'any passat, però en total s'han comptabilitzat 4 games extra i 2 pilars de 8. Per a la colla local, la Diada s'ha tancat repetint la millor actuació de la temporada assolida la setmana passada al concurs. 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 per cloure un any del centenari, un pil irregular en alguns trams d'aquest 2026. De la seva banda, jove de Tarragona i minyons de Terrassa han calcat ordre i castells. Torre de 9 en forra i manilla, 5 de 9 en forra i 3 de 9 en forra. Dos bons repertoris celebrats per una plaça vella de festa. A la ronda de pilars, morats i malves han coincidit també amb el de 8 en forra, malgrat que els vallesans se'ls ha trencat just després de l'aleta. Una actuació de primer nivell que ha servit per celebrar el centenari dels nens, una colla que es va estrenar en aquesta mateixa plaça un 15 d'octubre de 1926.
0: Moltes gràcies. I seguim amb el que Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat pel seu pare per Vox i el PP amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting a la precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar a la gent amb falses veritats com l'eventual manipulació del vot per correu deixant en suspens el vot dels nets d'exiliats espanyols. I pel que fa a la celebració del 12 d'octubre, el Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que es allotgi de forma immediata la campanya per l'habitatge integratjada a la plaça Catalunya perquè els manifestants han de trobar que és inadmissible que no es pugui celebrar la Festa Nacional d'Espanya i ho hagin de desplaçar a un altre lloc. Això ho ha fet el president del partit de l'Ajuntament de Barcelona, Dani Cirera, que s'ha queixat d'aquesta actitud permissiva. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Adéu, filla. T'espero per dinar?
5: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses

0: capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el concert de la sobretaula d'aquest diumenge i començarem amb un concert per a violí i violoncel. Normalment no és massa habitual trobar concerts per orquestra i dos instruments, però aquest és una de les poques excepcions que hi ha. El compositor va ser Johannes Brahms, que seguint la vella fórmula del concerto grosso, dos o més solistes amb un conjunt instrumental i amb un clar antecedent del concert per a piano, violí i violoncel de Beethoven, Brahms es va decidir el 1886 a compondre una obra per a violí i violoncel i orquestra, combinació totalment inhabitual. Però bé, ara nosaltres escoltarem aquest concert i veurem que, encara que no sigui massa habitual, és un gran concert. El concert Opus 102 és obra de gran maduresa. De fet, va ser l'última composició simfònica de Brahms, que en els últims anys de la seva vida es va dedicar al piano, la cançó i la música de cambra. El primer moviment, Allegro, en la menor, s'inicia amb un atac abrupte de les cordes que esbossen el tema principal. El violoncel, sol, i després el violí, toquen una mena de cadència que dona pas ja al gran tema central que exposa tota l'orquestra. Altres temes, un desenvolupament i una reexposició, desemboquen en una breu coda. El segon temps, Andante en re, en re major, és de gran lirisme, aquest lirisme de Brahms, greu i patètic, tan commovedor, amb una estructura tripartida. De lit, de fet, sembla un lit. El finale, Vivace, ma non troppo, en la menor, és en modo rondo lliure, amb tres temes. Sentim, doncs, aquest concert de Johannes Brahms, aquest concert per a violí i violí i cello, o sigui, violí i violoncel, que ens els oferiran l'orquestra de Columbia, dirigides per Bruno Walter, i sentirem els solistes seran en el violí Sino Francescati i en el cello Pierre Fournier. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquest concert per a violí i violoncel en la menor opus 102 de Johannes Brahms. Hem pogut escoltar els solistes Sino Francescati, el violí, i Pierre Fournier, el violoncel. Ens ha estat acompanyats per l'Orquestra Simfònica de Colúmbia sota la direcció de Bruno Walter. I ara anem a una música més coneguda, sobretot molt coneguda, com és la petita serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquesta escrita ja en la seva maduresa és el seu Kegel 525, però realment és sobretot el seu començament, és d'aquells començaments tan bonics que tothom poc o molt el coneixem. Sentim, doncs, aquesta petita serenata nocturna de Mozart, que ens l'oferirà altra vegada l'Orquestra Simfònica de Colúmbia sota la direcció de Bruno Walter.

0: Acabem d'escoltar aquesta joia de musical, la petita serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, el seu Kegel 525, que ens l'ha ofert l'Orquestra Sinfònica de Colúmbia sota la direcció d'Urano Walter. Així s'acaba el concert d'avui, que espero que ha sigut de l'agrat de tots vostès.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un tiroteig al barri del Bon Pastor de Figueres ha acabat amb una dona ferida.

0: del concurs de Castell de Tarragona de la setmana passada, amb un 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8 descarregats amb contundència. D'altra banda, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques, descarregant el 2 de 9 en folre i manilles, el 5 de 9 en folre i el 3 de 9 en folre. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar de 8 en folre i manilles. La jove de Tarragona ha descarregat, mentre que el Malves només ho l'ha encarregat. I la Ràpita ha aconseguit superar el rècord Guinness de les persones ballant la jota simultàniament, un repte col·lectiu que ha mobilitzat veïns de totes les edats del municipi del Montsià en el marc de la Festa de Recreació Històrica d'Orígens, una fita que ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre en David Cort.
1: La plaça 1 d'octubre s'ha omplert de dansaires amb un objectiu clar, superar les 727 persones que a l'abril del 2017 a Segòvia van ballar la jota al mateix temps. Per aconseguir-ho, el consistori rapitenc i l'entitat L'Esbart Dansaire han organitzat durant mesos tallers per aprendre aquesta dansa tradicional i diversos assajos multitudinaris per preparar la gran ballada. Anouk de Timarí, jutgessa oficial de Guinness World Records, ha declarat oficialment davant els mitjans el nou rècord que ara posseeix la ràpid.
2: En el récord anterior de Segovia, 727 personas. Y ahora y hoy, en la Rapita, han conseguido 972 bailarines.
1: El repte ha unit generacions, des de persones grans que feia anys que no ballaven la jota, fins a joves que l'han descoberta gràcies a la iniciativa. Una fita que, a més de fer història, reivindica la cultura popular i les tradicions del territori en el marc de la Festa dels Orígens del municipi rapitenc.
0: I la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o el Partit Socialista de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per endavant sense Pedro Sánchez. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Serà no, és aquest programa que comença en aquest moment que vostès estan escoltant i tenim l'Alícia doncs, com a convidada. Hola,
1: hola, bueno, bona tarda.
0: Ho està sempre de convidada. La Maria també, eh?
2: Sí. Maria, hola. Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. I el Mario aquí.
3: Què tal? Ara,
0: avui li deia que em sento bé quan em sento machote.
1: Ah.
3: Sí, sí.
0: És que t'ho he dit.
3: Clar, cada dia fas alguna.
2: Nosaltres també ens sentim bé quan estem machotes, sí. Eh?
0: Molt bé. Bé, doncs nosaltres començarem aquest programa. Estem en el mes de la salut mental. Això vol dir que hi ha activitats per tot arreu, de vassall, eh? I llavors hi ha una cosa que penso que és molt interessant que ho diguem, doncs, que aquesta

0: Pluja ens està torbant i molt, eh? Aquesta manera de ploure tan, tan violenta, perquè ahir va ser molt violenta altra vegada, eh? Vull dir, això. Ara diu que ja s'acaba, demà ja potser no, potser, però no, tampoc ho asseguro.
1: Jo, de moment, com no sóc meteoròloga,
0: no.
1: Jo miro per la finestra, dic, avui plou,
0: no plou. A tu t'agrada que plogui tant, Maria?
2: Tant, no.
0: No. Però que plogui sí, oi?
2: Que plogui sí. Una no. Pluja fina sí m'agrada.
0: Oh, i tant. Llavors sí que dona gust, eh? Que és la que plogui ahir vespre, quan ja eren les 11 o així, allà a Cordellà, si més no, doncs que hi ha un... Saps allò de... Molt bé. I tu, t'agrada?
3: Sí, no vaig amb moto, sí.
0: Ah, igual. Aquesta és bona, també, sí, senyor.
1: Clar, és que si vas amb la moto ja és més complexa, no? Però bueno, a mi la pluja... A veure, jo entenc que ha de ploure, això està claríssim, però agradar-me, no gaire.
0: No.
1: Però ha de ploure.
3: Clar, a mi el que em passa és que no que plou un dia, no plou i de cop i volta plou dues setmanes seguides. I estàs allà que penses, hòstia.
0: Mira, quan s'acabarà això,
3: oi? Mare meva.
0: Doncs t'asseguro que quan jo era més jovenet, allà als anys 40 del segle passat... Plovia bastant més, eh?
3: Ah, sí?
0: Uf, i tant que sí. I fred, i calor també em feia, però no tant potser. Calor, fred em feia molt més. I la veritat és que ho recordo perquè, esclar, jo estava en una casa de pagès.
1: Primer hi ha el canvi climàtic, i segon que també, si parlem de fa tants anys, tampoc les cases estaven
0: No estaven gaire protegides.
1: Protegides ni per la fred, ni per la calor, vull dir, no hi havia... No hi havia la calefacció, no hi havia aire condicionat.
0: Hi havia les fogones, te'n recordes,
1: sí,
0: tu?
1: Sí, bueno, i els bracers, allò que et posaves, no?
0: Sobretot les fogones.
1: Sí.
0: Era un carbonet petitet que s'encenia.
1: Però clar, això ara no...
0: No.
1: Això no...
0: I llavors anaves calent de davant, però...
1: Clar, però pel darrere, però el culet el tenies fresquet.
0: Perquè allò no escalfava tota la vida. No era un, com se'n diu, un refugi climàtic, allò,
1: sí, sí. Un refugi climàtic pel davant, sí, però pel darrere, doncs, mira...
0: Res de res, eh?
1: Sí, sí. Per això dic que el canvi aquest, doncs, ens està produint desgavells, no? Tres mesos de calor que hem tingut seguits, una calor horrorosa.
0: Molt gran.
1: I ara, doncs, pluja que fa de tot, vull dir que...
0: Tu què aguantes més bé, la calor o el fred?
1: Jo el fred.
0: Jo no.
1: Jo el fred. La calor la porto...
0: Fatal.
1: Fatal, no? Lo següent.
0: Jo l'aguanto més bé, jo. Molt bé. Comencem el programa?
1: Doncs sí, mira, sí. Estem aquí, sí, perquè estem aquí de xerrameca i ja toca,
0: estem,
1: no?
0: Estem per aquí per això.
1: Que estaves parlant que aquesta setmana, el dia 10, és el dia de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Cervera, sí,
1: llavors,
0: eh?
1: Doncs...
0: Anem a Cervera.
1: Es fa Cervera aquest any. Es celebra Cervera, o sigui...
0: Anem allà,
1: s'ha escollit com a ciutat.
0: Anirem amb la Salut Mental Catalunya, o sigui, la federació, i llavors allà doncs trobarem a tota la gent. A mi no em desagrada anar en aquests actes, no, perquè trobo a... no sé...
1: Te trobes els teus amics.
0: Això.
1: I comença a dir hola.
0: És veritat.
1: Tothom el coneix, és impressionant.
0: M'agrada molt.
1: És igual que quan vas pel carrer, Jaume, que tothom et coneix. Sí, sí, és una passada.
0: No, tothom ara a Cordellà ja no.
1: Que no?
0: No, a Cordellà no.
1: Bueno.
3: Jo diria el Baix Llobregat.
1: Sí.
3: T'acompanyo, et saludo a tothom.
1: És veritat, és veritat.
0: No exigirem.
1: Home, que sí, que sí.
0: A veure... 23 anys de president de Salut Mental Baix Llobregat són molts anys com
1: no,
0: per...
1: No, són poquets.
0: No. Ah, que ara n'haig de sumar, oi?
1: No.
0: No, això també ho tinc clar, eh?
1: Ah, veus?
0: Sí, sí.
1: Ja t'ho deia jo.
0: No veig al final, jo, no?
1: No, clar, no cal.
0: Com això de la calor, que l'aguanto bé, això també ho aguanto,
1: no,
0: eh?
1: No, menys mal, no, que l'aguantes.
0: No penso que això s'acaba, no?
1: No, clar que no.
0: Això segueix. Mira, em va saber greu, que no poguessin fer la festa.
1: Sí. Sí,
0: estava,
1: la veritat
0: estava
1: és que
0: com
1: sí.
0: Sensibilitat, t'asseguro que quan em vaig despertar així a mitjanit, em desperto moltes vegades, no? I llavors em vaig despertar i vaig dir, a veure, què diré demà? Saps allò que... I va ser...
1: A veure què diré demà.
0: Em vaig agradar a mi mateix i tot.
1: Sí, sí, ostres, això sí que està bé, agradar-se a un mateix. Ostres, sí, això sí. Hi d'aprendre, allò.
0: Això ja és el que has d'aprendre.
1: Sí, això hi d'aprendre.
0: Tu doncs... també? Tu també ho necessites? No, tu no.
2: Bueno, jo crec que ho necessitem tots, no? Una miqueta?
0: Una mica.
2: Jo molt, una miqueta.
1: Jo molt.
0: Però es produeix aquesta satisfacció amb tu?
2: De vegades sí. De vegades sí.
0: I tu què?
3: Igual,
0: també,
3: igual que la Maria.
0: És que avui m'has explicat una cosa que m'has deixat de plàtan.
3: El què?
0: D'això que trobes en un moment una mica així... Què és
3: jo?
0: Això? Sí.
3: No, que m'he oblidat fa 3 setmanes de prendre la medicació.
0: Oh. I com es pot oblidar, això?
3: Jo què sé. Perquè estic empanat.
0: Sí?
1: A veure, t'has oblidat o directament has dit
3: no
1: me prenc això perquè no vull?
3: No, m'he oblidat. Segur? Segur. Sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: ja
3: sí.
1: Te faré un 7º grado, a veure si...
3: Sí. No, i ha sigut després que anant a estudiar i aquests últims dies que han passat petites cosetes i tal, que pensava, hòstia, com pot ser? O que estigui tan empanat o que estigui tan d'això. I ha sigut aquesta tarda que he dit, hòstia, i he anat a mirar el calaix...
0: I tens totes les pastilles allà.
3: Estan igual. Dic, mira, les col·lecciono.
1: Mira, el ratoncito Pérez, que me les ha portat. Has vist?
3: Sí.
0: Quan et caia el queixal.
1: Sí, doncs mira, amb ell li ha portat totes les pastilletes una al costat de l'altra.
0: I ara...
1: Doncs molt malament, malament. Això no s'ha de fer.
0: Ara hauràs de començar altra vegada, doncs.
3: Clar, sí.
0: Ho tens clar?
3: Home, quin remei.
0: Clar. No, esclar, és que el remei és tornar-les a prendre.
3: Clar.
0: Sí, m'havies parlat, de tota manera, i que sí que existeix això, que moltes persones quan van al psiquiatre, o fins i tot, però sobretot al psiquiatre, fem un reciclatge de pastilles, fem que hi hagi com un replantejament de tot això que prenc. Això. Tu ho havies plantejat, això, tu?
1: Això es parla, i avui mateix hem parlat. He parlat amb el director d'allà, ja. Sí.
0: Després en parlem, sí.
3: Clar, no, bueno, per la trajectòria m'havien baixat ja pràcticament a mínims, i...
0: Havies posat d'acord amb el psiquiatre?
3: Sí, a mínims, però no deixava prendre.
0: Res. Ja. Val.
3: I a mi el que m'ha passat és que no sé per què m'he despistat i no m'he pres la meva... o les meves, i m'he estat prenent les de la meva mare. I ara...
1: Com? A veure... Comencem de nou, Mario. Ara sí, fem un
0: recet.
1: Una cosa és no prendre's les teves pastilles,
0: i
1: una altra cosa és prendre les pastilles de la teva mare, i la teva mare que es prenia?
3: Que no, que és
1: un
3: conya.
1: Un conyac. És que no m'estranyaria que diguessis, mira, li faig una barretxeta a la mama, jo m'aprenc les seves pastilles.
3: Li poso cada dia les seves, sí. I me n'oblido de les meves.
0: Yeah.
3: I clar, l'hòstia ha vingut ara.
1: Doncs pues el que has de fer, els dos a la vegada.
0: Pues jo no
1: les teves sí, i les meves.
3: No sé com
1: i les potser. De l'esperit.
0: Tu el veus emparat amb aquest paio, no?
3: Home.
0: No. Jo no.
1: No, empanat no, però sí que és cert que hi ha trets que són curiosos.
0: Ah, sí?
1: Sí, però bueno, però pot ser que un mateix estigui així, tampoc és...
3: Però què vols dir? Cap amunt, cap avall, cap a on?
1: No.
0: Normal?
1: No, normal, però sí que hi ha algun tret que es veu.
3: Sí.
1: Sí.
0: Que té els ulls així una mica aixecats... que li brillen una mica més del que li brillava.
1: La necessitat de fer moltes coses.
0: Això també.
3: No, però si és tot el contrari, m'he anat cap avall, no cap amunt. M'he anat cap amunt?
0: Ah,
3: ja no sé.
1: Sí.
3: Cap on m'he anat.
1: Sí.
3: O sigui,
1: vols fer moltíssimes coses, sí. I se't nota que hi ha com...
0: A veure, has començat a fer-les.
1: Que, o potser... no pots arribar a fer-les, llavors hi ha una... Per què no puc fer-les? I això sí que ho he vist.
3: Podria ser.
1: Sí. Per exemple, l'altre dia quan em parlaves de lo de classe. Ostres, estava fent un comentari i m'ha passat això. I això és perquè estàs, potser, al revés, pensant molt ràpid. I
0: ja mesura.
1: I llavors, doncs, et quedes en... Bueno, a mi m'ha passat, et quedes en blanc. A vegades passa, no? Per això dic, alguns trets podríem esbrinar, però clar, jo què sé, tampoc sóc la teva mare, com per saber-ho.
4: Clar, no ho sé. Bueno, el tema és reconduir-ho i estabilitzar-ho i ja està. Perquè penso que la dinàmica no era dolenta. D'on venia a el que estava fent, no, dolenta, però n'hi havia pinzellades que s'havien de retocar i de més. Però bueno, els pronòstics, si havien rebaixat la medicació i tot això, penso que estava ben encaminat. I el que em dona por és haver-m'ho carregat tot de cop.
0: No, però per què?
4: No sé. I també és important, perquè clar, jo parlo del meu discurs, no? I jo li parlo a la psicòloga o a la psiquiatra del meu discurs, però com no tinc referent, igual necessito escoltar el referent de les persones que em coneixen. Si ara tu m'estàs dient això, jo he de caure amb el parany de dir, hòstia, si m'ho està dient,
0: deu ser,
4: si tu que em coneixes, ho he de tindre en compte, perquè si no jo, demà passat que tinc visita, explico una altra història que no té res a veure amb la realitat. Aleshores ja em va bé tindre el feedback per dir, ah sí? Vale, i d'aquí puc treure una conclusió, que si estic sol em crec el meu discurs i no estic contrastant amb possiblement la realitat, no? I a l'entorn, vosaltres que em coneixeu i de més, doncs podeu dir...
1: Jo crec que sí que veies que tenies dificultats, o sigui, quan et parlaves, jo, bueno, ens hem vist molts dies, i sí que deies això, no? Que vull dir que d'alguna manera sí que estaves veient que alguna cosa no funcionava. No és que el que te digui jo, sinó tu mateix.
4: Sí, sí,
1: ja
4: sí.
1: Ja veies que alguna cosa no anava bé.
4: Clar.
1: Saps? Sí, o però... també deia ell, vull dir, el que comentava ell.
4: I avui continuar rumiant, ja ha sigut quan he obert el calaix i he dit, hòstia...
0: Fruita.
4: I he començat a pensar, però aviam, des de quan? Aleshores, la farmàcia, com et surt quan agafes la medicació, d'allà he deduït el fet de dir, hòstia, no fa 3 ni 4 ni 5 dies. La cosa tira una mica més. I doncs, bueno, ara, el proper dia... vindreu vosaltres amb la meva psicòloga,
0: sí?
4: A parlar.
0: Com? Per explicar el que et passa.
4: Clar, perquè si no, igual jo m'invento el relat.
1: No t'inventaràs res, perquè tu estàs parlant amb un discurs molt coherent, no té cap problema. Si tu li dius la veritat, m'ha passat això, no m'he pres la medicació, em trobava una mica estrany, potser, i me la torno a prendre amb les dosis que necessites, no?
0: Ja fa com els polítics, que el relat és més important que la realitat.
1: Sí, quan si ja parlem de política, ja... Apaga i vamonos.
0: Això és el que diuen, no?
2: Jo vull dir una cosa que em sembla molt interessant, que és que també estem a la tardor.
0: Ai, la tardor és tristona, oi?
2: I llavors, sí que és veritat que això fa també que les nostres ànims i les nostres emocions estiguin d'una determinada manera. No com n'hi ha lluny natural, no com... I això ens afecta a tothom.
0: Vale, a tu t'afecta també, sí.
2: Sí.
0: Per això ho dius.
2: I llavors, sí, i aparca... que comentant-lo amb professionals, quan em van dir, bueno, això no és tampoc una senyal de que t'espantis, perquè estem en aquesta temporada i això és normal que li passi a tothom.
0: I quan arriba les festes de Nadal i Cap d'Any, que són tan aparentment tan maques, vull dir, també t'entra com un desassossec, oi? Sí, és curiós això. No. Sí.
2: Bueno, bueno, jo veig molt la hipocresia també, llavors això me confronta.
0: És hipocresia, però la hipocresia sempre surt de la voluntat de, no? O de les ganes de que fos així de maco, no?
1: Sí, de la voluntat del capitalisme. Això ens fa comprar com a bojos, s'acaba del món. S'acaba el món, clar. O sigui, el dia de sopar de la nit, o sigui, és que no hem menjat en 5 anys, hem de menjar-ho tot. El dinar, o sigui, el sopar, el dinar, l'altre dinar, no sé què, no sé quant.
0: No, no, jo amb aquella escudella de... d'això de pasta
1: pilota,
0: tan...
1: de
0: pilotes i de pasta aquella grossa.
1: Veus, veus, és que... però tu vols Nadal sempre, tu vols Nadal tot l'any,
0: però no cau.
1: Sí. Però és veritat que la gent no es conforma només amb les pilotes. Tothom va comprant, jo què sé, tot el millor, gastant-se, bueno, moltes coses, amb coses que no necessitem veritablement. Fins però, i tot molta roba que després llencem. És un consumisme exagerat.
0: Però és aquesta il·lusió. Exagerat. És il·lusió de que fos així. Ja. Sí. Molt bé. Bueno, avui tenim... Això ja hem parlat del que ha dit el Mario, no? Vull dir que ja sabem ara que es pot un oblidar d'aprendre el que ha d'aprendre per trobar-se més bé. Més bé, que és important, això. La Maria ho ha puntualitzat, estem a la tardor, això marca un pas enrere de tota aquella brillantor que podem tenir, no?, d'una manera natural, i tu has fet un viatge, vull dir, jo penso que és molt important que
1: sabeu... Un viatge, això sona raro, eh?, has fet un viatge.
0: Un viatge, buah!
1: Un viatge molt llarg,
0: i tant que sí.
1: Un viatge molt llarg.
0: T'ha agradat.
1: Bé. M'he cansat molt, m'he cansat moltíssim i n'he vist unes realitats molt dificultoses, molt complexes, situacions que, dic, si estiguéssim nosaltres en aquella situació, no sé com m'ho faria. Molta gent amb molta problemàtica pel carrer, sense atendre'ls.
0: Tu també ho has dit, això, avui.
4: Bueno, sí, jo he connectat que des de que estic a Barcelona veig tanta gent al carrer, dormint al carrer, i molta gent amb problemàtica mental.
0: Que salta a la vista?
4: Sí. Molta gent, sí, salta a la vista. I aleshores penso, hòstia...
0: Estem parlant de Marroc, oi?
1: Sí, jo parlo del Marroc, que és on he estat, o sigui, gent doncs, que sí que notes que hi ha una descompensació i veus situacions molt complexes que jo no sé fins... Clar, és que allà a l'abast no està la medicina ni la farmàcia, ni res, a l'abast, així com nosaltres anem i ens atenen d'una manera correcta, ja és tot diferent, o sigui, el sistema sanitari... és, o social o de protecció és completament diferent, tenen uns altres estàndards i fins i tot la manera de viure és diferent, no? Però clar, quan ho veus et quedes... jo hi havia moments que em feien mal perquè no te senties, tu estàs allà de turista però veure com els altres estan malament, doncs vaya turisme més maco, no? Vull dir que no és agradable, no sé si m'explico, vull dir que poden dir-te, oi, quina ciutat més bonica, sí, però si jo estic veient que hi ha gent patint, pues quina gràcia de la ciutat, no sé, jo aquesta part és la que més m'ha desagradat, no, diguem-ne, m'ha desagradat el veure patir a molta gent, això no m'ha agradat, la brutícia en general, tot un país bastant descuidat.
0: Has estat a la platja allà on tenen apilats a tots els que van entrar?
1: No vaig arribar a Ceuta, no vaig arribar allà. No, vaig arribar fins a Tànger, però no... vaig fer algun parell de vols, però no, fins allà no. I considero que és una situació molt, molt dolenta, molt dolenta. Mm. Ja tenen també un moment complex a nivell, diguem-ne, bueno, quan amb ells... per exemple, bueno, el que està passant és una cosa que ens ho estan, jo crec que ens estan d'alguna manera fent la punyeta al govern, no? Diguem-ne, perquè deixar la gent que surti de qualsevol manera tampoc és correcte. No és correcte, això no és.
0: Creus que va estar organitzat?
1: Jo crec que hi ha una organització, i tant que sí, i tant. Mm-hmm. Que jo penso que a veure, és que clar, si parlem de política, però jo crec que ha estat un moviment per poder fer caure el govern que tenim nosaltres ara ja, i mira, i de fet
0: ja ha caigut.
1: I ha caigut. O sigui, és que estava claríssim que això feia trontollar. Però per què? Perquè aquell país està governat per una... Bueno, govern és ells tot, és magnificent, no? Doncs està en contacte amb els Estats Units, Israel, els poders fàctics, i llavors, quan una cosa no li interessa, doncs fora, anem a fer-li la punyeta. I ja està. I aquest, jo crec que ha estat el moviment. No, i és una pena, perquè utilitzes a les persones... perquè les persones són les que travessen, i menors, per exemple, que jo això trobo, utilitzar els menors perquè...
4: I morts.
1: Sí, sí, de qualsevol manera. Per això t'he dit que és una situació amb una duresa molt gran.
0: Inhumana, digo clar.
1: Sí.
0: Inhumana.
1: Sí, sí. Això sí. No... I que tenen, o sigui, jo fins i tot quan anaven conduint pel carrer o anaven en moto, veies que... la vida no els hi agrada tant.
0: Desesperat.
1: O sigui, els hi dona igual, no anaven amb casc, anaven al revés, i deies això perquè ho fan. Jo crec que els hi donava igual.
0: I no està muntat perquè no ho facin.
1: No.
0: Per evitar covatge.
1: No.
0: Estem ja a la mitja part del programa, després seguirem parlant més de totes aquestes coses que anem trobant pel camí, no? I ara escoltem la primera peça musical, que és... Qué bonito es querer,
1: Manuel Carrasco.

0: Ah, que sí, que us vindrà de gust escoltar un poema ara.
1: Sí, sí, a més un poema dedicadíssim, Maria, no? T'ho explicaré una miqueta.
0: Vinga.
2: Hemos compartido la tierra en nuestras manos, el barro que en silencio supimos amasar, la fe de una semilla perdiéndose en el llano, soñando con la rama que un día va a brotar. El tiempo nos ha visto sembrar en el camino, saber guardar la espera, mirar la flor crecer, que no se apura el tronco marcando su destino, que el sol llega a la hora en que debe nacer. Poblaste el paisaje de sombra y de paciencia, cuidando las raíces con agua y con ardor, sabiendo que el cariño requiere la presencia de un alma que respete la marcha de la flor. Perteneces al tronco, a la misma semilla, al barro que fue casa y al árbol ancestral. Inquebrantable tronco que siempre nos vincula, eterna es la raíz de un amor inmortal. Hoy plantas un camino en surcos diferentes, mudando de terreno para volver a arar. Pero hay historias fijas, profundas e incipientes, que ningún nuevo viento las va a desmoronar.
0: Caray, tú.
1: No sé si me fas el epitafio, porque
3: jo t'esperto. Ah, sí, que li has demanat.
1: Sí, jo sí l'he demanat, però si em desperto, no. Perquè és molt bonic. És molt bonic la teva...
0: Està molt bé.
1: Que és per la teva cosina, que passa aquest dissabte, perquè jo he dit demanat. I la veritat és que...
0: Vamos, parla de la vida, eh?
1: És que t'arregla la vida. Per això dic que jo surto del taüt.
0: I potser no tant els sentiments i no les emocions, sinó d'una cosa que és fang, i a més, doncs, arrel. Que bé, molt bé.
1: I surtar els camins, vull dir, canvis, no? O sigui, és una passada. La teva cosina pot estar, però ben contenta, eh?
0: Mm. Ah, ja ho està. Contenta. Ja ho està.
1: Bueno, ja ho ha dit, que tenia molt bona relació, no m'estranya.
0: Sí? Molt bé, nosaltres continuem. Doncs amb aquesta, no sé, se m'acut ara en aquest moment. És que ahir va ser un dia que la veritat em vaig veure com una mica frustrat. Ja sé que la farem, aquesta festa i tal, no?
1: Però que... Creo que volia ser els canapés. Digues la veritat.
0: També, mira, vas a bon endevinat. Els canapés, o sí. Sí, sí, és de... hauré d'anar per allà al Club Social, perquè es veu que van quedar per allà.
1: Van quedar al Club Social els canapés?
0: Sí, sí, sí.
1: Que... O sigui, pues llavors no sé com se'ls menjarien allà, quan s'han repartit.
0: Però això poden ser 3 o 4 dies i encara està bo, home. No, tot un dia.
1: O sigui, els van traient i...
0: Bé, jo el que penso que és molt interessant és de la manera que, com acabes de dir tu, que tens aquesta ment desperta, doncs, a tot el que t'envolta, no? Tot. I que té a veure... Primer ens has parlat, diu, potser podríem parlar de l'abraçada, però després has dit, però també d'això o altre, no?, del que has parlat. I llavors... Jo crec que això sempre hi ha un moment que és sublim, que és molt, molt aixecat a cada persona, no? Vull dir que quan ha de fer, quan té un repte davant d'una celebració, o encara que sigui per Nadal, eh?
1: Sí, però el Nadal te faré jo la Nadala.
0: Que no tot és calar, eh?
1: Si te la faig la Nadala, l'acabes de...
4: Ei, me l'apunto, això?
1: No, una Nadala. Sí, sí.
4: Però que et vull amb el sombrerito de reno i
1: sí,
4: tot,
1: de
4: eh?
1: Papa Noel, sí, de Papa Noel, i te cantaré lo que sigui. Todo tranquila, que jo ho faig.
0: Molt bé, doncs em va venir doncs com per què? Per què fem totes aquestes coses? Per exemple, ara estem aquí a la ràdio i aquí fins i tot pot haver-hi moltes persones que diuen, però vaja manera de perdre el temps estar a la ràdio, a què? Si no l'escolto mai jo, per exemple, no? I llavors, doncs, penses, dic, sí, però jo sí que estic a la ràdio per fer alguna cosa i per aconseguir alguna cosa, no? I aquesta cosa quina és? Amb la salut mental, i penso que s'escau dir-ho avui, és precisament crear una situació de confiança i d'esperança i de convenciment de que, malgrat tot el malament que hem fet moltes coses, doncs arribarem a un punt que, a base de posar-hi lògica, doncs serem capaços de d'això, com deia, per exemple, Ai.
1: El Mario.
0: El Mario diu, no, ara hi tornaré i ja està. És que és això també, no? Vull dir, de la manera que... Jo penso que és aquesta la confiança que hem de saber crear des del voluntariat. Perquè això és el que som voluntaris del treball aquest, de que potser sí és més difícil de fer-ho des de la política o des dels polítics, no ho sé, però des del voluntariat és més fàcil, vull dir, no tens... No hi ha arrels. Bueno, sí que n'hi ha.
1: A veure, no és tan fàcil.
0: No.
1: No és tan fàcil, perquè a vegades, depenent del moment, el voluntariat pot parlar més o menys.
0: Exacte.
1: Això també és veritat, depenent de la situació, el moment en el qual estem.
0: Hem passat 9 anys una mica tristos, sí, és veritat, ara veurem a veure què passarà, perquè tot això encara no està ben net i polit, no? Vull dir, s'ha començat, però no està ben net i polit. I llavors volien dir que ara aquesta confiança de dir, no sé, on anirem a parar, o com arribarem a un punt que sigui satisfactori, eh?
1: Com a mínim deixarem, com ella diu, la llavor, no?
0: Ah, això mateix.
1: Perquè els que venen al darrere continuïn. I no perdre l'esperança, com bé has dit, i doncs lluitar pels nostres drets i de qualsevol col·lectiu que tingui certa vulnerabilitat, no? I de la gent en general,
0: vull dir. I anar-los creant sòlids, no? Vull dir,
1: no, clar,
0: allò que
1: ha
0: realment...
1: d'haver-hi una cimentació molt sòlida perquè es puguin fer camins.
0: Avui has estat a Sant Joan de Déu, tu, allà a Sant Boi, oi?
1: Sí, avui he estat.
0: Què has fet allà?
1: Jo anava a dir el ridícul. Però això ha sigut la meva... Doncs mira, senzillament era la posada... la posada del pacient expert dintre de lo que són els projectes d'investigació i recerca dintre del parc, en aquest cas. I bé, hi he estat amb tres ponents i després la persona que feia preguntes, que bueno, tenien un caché molt alt, vull dir que sabien moltíssim, han parlat molt i molt bé de moltes coses que, clar, la terminologia m'era una mica complexa d'entendre, perquè, clar, jo no estic tan versada en sentir aquest tipus de discurs, no? Però bé, he dit al final sí que els he demanat que a veure si podia ser una mica més planer per poder entendre-ho, no? Per poder entendre doncs el que volien o el
0: tant
1: que m'estaven explicant,
0: no? Tant
1: sí,
0: com
1: o sigui, les persones que no, potser no teníem aquesta aquesta, diguem-ne, aquest coneixement tan expert. O sigui, pots tenir un coneixement expert de una expertesa en tu mateix o en el col·lectiu, però no parlar des del món de la recerca i la innovació, parlant des de l'ASQUAS, el no sé què, no sé, perquè, vull dir, això sí que et sona, però potser no tens tota la informació, o almenys a mi em falta, eh? Potser em falta cultura. Però bé, jo sí que he comentat això, però més que res era senzillament per poder entendre en quin moment ens trobem d'això, no? De la implicació de la del pacient expert en qualsevol tipus de patologia, no? En salut mental no només, vull dir, en qualsevol altra oncologia, tal, és igual. Per poder, diguem-ne, quan es genera un projecte d'innovació i recerca, doncs que la persona sigui el centre i que tot piloti, o sigui, i que ell o ella pugui dir la seva i opinar i que no estiguis en mans únicament del que et diuen. O sigui, la teva paraula ha de valdre igual que la dels altres, que els professionals. I aquesta ha sigut la meva, no sé, la meva, el meu discurs, com si diguéssim, que jo crec que ha d'anar centrat en la persona, i hem explicat doncs el que havia canviat, no, els anys, no, diguem-ne, com han canviat des dels, bueno, he parlat des dels 80, no, des dels 80 als 90, m'he fet una miqueta de res agafant trossets, no, molt, molt petits, per, diguem-ne, per veure el canvi que n'hi havia, no, i sobretot jo el que he vist el canvi més gran és a partir del 2020, que realment ve per la Covid, i és cert. I és que a més també s'ha comentat, no? Vull dir, allò va fer despertar realitats que existien, que estaven allà tapadetes, no? Però que existien.
0: I traumes que també.
1: Treure-les i llavors veure que les coses s'han de fer de diferent manera. I jo penso que a partir de llavors els models estan canviant una miqueta. Encara queda molt per treballar. Però jo vull que els que venen al darrere, que la gent jove, doncs no es trobi amb les dificultats que m'he pogut trobar jo al llarg dels anys. Jo el que vull és que la gent ho tingui molt més fàcil i que estiguin millor ateses, que puguin opinar. Jo crec que serà tot molt millor. Això és el que jo desitjo.
4: Que important, no?, que les persones ens escoltin. O sigui, això...
0: Sí que ho és d'important, això, sí.
4: Important, bello i con poco uso.
1: Exacte. D'acord. Exacte, però vull dir, això és el, diguem-ne, el canvi de paradigma que n'hi ha hagut. O sigui, més o menys, diguem-ne, jo analitzant una miqueta, vaig fer, no, ja em diràs, vull dir, poquet, perquè clar... Però sí que és cert que veus uns canvis bastant grans. Encara ha de canviar més, molt més. Perquè ha de canviar a moltes institucions. Jo no sé la resta d'institucions si estan per aquest camí o encara estan una mica cap allà, m'entens el que et dic? Però bueno, vull dir, com a mínim estem lluitant i estem fent una feina, nosaltres mateixos, per exemple, amb aquest espai, doncs perquè tot tingui l'orientació que nosaltres volem que tinguem i com volem que ens tractin i que la resta doncs, no tingui que patir amb un tractament que és incorrecte, no? Que no és per les persones. Mm-hmm. I és així, ja és, diguem-ne, com els drets humans, vull dir, que ja entra per mi dintre dels drets humans, no? I això és el que jo he dit, més o menys. Mm-hmm. És, no sé, és el que se m'ha acudit, tot i que ja et dic que les seves explicacions eren realment... Ostres, jo dic, mare meva, quan saben? La veritat, m'he quedat...
0: Quina sort que té, oi?
1: No, sí, he tingut sort de poder escoltar...
0: I de poder parlar.
1: Bueno, parlar no sé, perquè ja et dic que... Home. Bueno, jo m'he quedat allà en el soterrani.
4: I jo també vull rescatar d'aquí una cosa que em sembla superimportant, que és que bo de poder... o sigui, que jo crec que has estat molt valenta de poder dir en públic. Podeu explicar això d'una manera més col·loquial, que tothom ho entengui? Perquè al final, això és de valents, tia.
1: Això sí que ho he dit, i jo després he dit, mare de Déu.
4: I aquest discurs ens fa mal. I jo, si no t'hagués conegut i hagués estat allà, hagués dit, ole... Claro.
1: Doncs de veritat, després jo mateixa he dit, mare meva, però és que m'ha sortit de l'ànima, vull dir,
0: A veure, avui hem descobert tres coses molt importants, em sembla, no? El que t'ha sortit de l'ànima, exacte, això estic molt d'acord.
1: De l'ànima que hi ha allà
0: dins, no sé. Exacte, però tu també, vull dir, el poema que ens has recitat és... Això no...
1: La propera speecher que ens buscarem serà la Maria allà. A la Maria l'envio jo cap allà, llavors amb ella que li vagin amb parafernàlies d'aquestes que els treu els poemes i es queden... Ja no sabem parlar de res. Els desmuntem. Bueno, els desmuntes, millor dir, perquè jo no desmunto ningú, però tu els desmuntes.
0: I el Mario?
3: Digue'm.
0: Digue'ns tu.
3: No, no sé si va ser fa dues setmanes que no hi éreu vosaltres. Que
0: aquí?
3: Sí, vam parlar precisament de com es tractava a l'evolució dels anys 50-60, com es tractaven el tema d'aquest tipus de patologies, a com es tracten a dia d'avui, no? N'hi ha hagut una evolució, evidentment l'empresa farmacològica ve un negoci també, però bueno, és un avanç també, no?
1: Sempre ha sigut negoci.
3: Sí, i sobretot encara que estigui estigmatitzat, clar, jo em considero un privilegiat amb una persona que podia patir el que jo patia als anys 60, que era una autèntica aberració el que ja tenia i el que havia de patir a nivell social, no? Aleshores, que tu puguis donar veu també, o sigui, si estàs allà és perquè la teva veu ha de tenir molt en compte, no? I el fet que ells tenen una experiència i han fet tota una evolució, però que tu puguis dir que ho expliquin perquè ho pugui entendre tothom, també penso que amb ells els hi fas un favor, perquè si no, ells s'entenen entre ells, però no poden saber exactament fins a on estan arribant. I aquí n'hi ha hagut un moderador, una persona a dir, tota aquesta evolució la podeu transcriure. És com dir, jo ara vaig a budisme, no? I parlen en sànscrit, i jo no en tinc ni idea. I n'hi ha una persona que ho tradueix, no? Aleshores, és poder fer possible aquest pas que has fet perquè tothom pugui beneficiar-se d'allò que estan dient i pugui també participar, perquè és important que la gent també participi, no? El fet del 2020, jo estic completament d'acord que va haver una catarsis en aquell moment i ha sigut com l'efecte Mari Carmen ara amb el tema dels pisos, no?
0: Sí.
3: I allà va fer a favor d'aquest aspecte i és una pena que no estiguéssiu a aquell moment que es va parlar una mica de com es tractava abans aquest tipus de patologia, com ho sentia la persona, quins recursos, l'estigma era tan bèstia a dia d'avui, doncs existeix, però ja veus que n'hi ha una implicació, no només per part de les empreses, no? Sinó les empreses estan interessades a agafar un determinat perfil de persona, com ets tu, que
0: orienten.
3: Ets tan important com la persona que s'ha tret la carrera o que ha fet, perquè tenen l'experiència, tu tens l'experiència, ells tenen un tipus d'experiència i tu tens un altre tipus d'experiència. I entre els dos feu que allò sigui possible perquè arribi a tothom, saps? Per mi, ho veig així, no?
1: Sí, sí, amb la d'ella, amb la teva...
3: Sí, sí,
1: amb la...
3: sí, sí, també.
1: Vull dir que...
3: Exacte.
1: Això està molt clar, vull dir que ha de ser l'experiència de perquè cada un pot aportar la seva pròpia experiència, que pot fer que els indicadors no siguin els mateixos, que s'hagin de moure. I com parlaven, cada indicador, deien, és fins i tot un projecte en si. Pues està, diguem-ne, dintre dels... donant peu a que es moguin els indicadors, això afinarà més perquè els projectes siguin més útils, i més eficients.
4: I més encaminats, i realment a cobrir unes necessitats que...
1: Reals.
4: Reals.
1: Mm-hmm. Almenys és la meva opinió, vull dir que... I jo crec que bueno, que ara haveu molta gent, molts testimonis que em podeu sortir i tu vindràs de... La següent seràs tu. Ja t'ho dic jo perquè és més jove, ho dic perquè és més jove.
0: Sí,
1: no t'ho dic a tu, Mario, perquè tu... Sí, això també. Ale. No volia dir, però bueno, també. I ja veuràs tu. Que sí, que sí.
0: Ens vols parlar d'aquesta experiència que fareu veure un dia proper allà a Cervelló, sisplau?
4: A Vallirana.
0: A Vallirana, perdó.
4: Sí, bueno, he parlat algun cop de la meditació, de que és un procés que s'ha de cuidar, i sobretot amb salut mental s'ha de cuidar més, no? Perquè aquest, estem en el joc de salut mental. Llavors, hi ha moltes persones que no estan diagnosticades, no? I tenen un neguit. Llavors, aquest neguit es pot obrir amb les meditacions. I això ho vull dir perquè s'ha de tenir en compte, no? Però l'activitat va d'una altra manera. Llavors, va de passejar, va de sentir els sentits, o sigui, de viure una experiència sensitiva a través d'uns passos molt, molt, molt cuidats i de dues meditacions molt, molt cuidades, guiades per mi. I serà a Vallirana el pròxim dia 17, n'hi haurà només seran per 10 places, és amb el Centre Excursionista de Vallirana. I res.
1: I l'horari?
4: I l'horari és de 9:30 a 12:30, més o menys.
0: Doncs ja ho
4: sabem. Però és una passejada molt, molt, molt tranquil·leta, molt... sí. Bueno, molt disfrutona.
1: Ara que tenim a tu de guia,
4: de speaker,
1: ja te fico jo de speaker, com sigui, ja te fico un calçador.
0: Que maco. Com veieu, aquí tenim a tres persones que saben molt bé què és el que cal aprendre al cap i a la fi perquè tot vagi millor, i jo penso que això és el que ens ha d'enriquir a tots plegats, no? Moltes gràcies a vosaltres. I ara ja hem d'acabar el programa, perquè ja s'ha acabat això.
1: Ja ens pot anar
0: fora. No estem contents, oi, quan acaba el programa? Més aviat quan comença.
1: És millor quan comença.
0: És que sí.
1: Però ara, bueno, escolta, també hem de deixar pas a d'altres que puguin venir a dir la seva.
0: No, clar, no ho agafarem tot, oi?
1: No, bueno, ja veurem, ja veurem.
0: Quina peça musical tenim?
3: Doncs la saps tu?
1: Doncs a mi m'està sonant la Whitney Houston, no?
4: Sí.
1: I és la del guardaespaldes, no sé més.
0: Oh, i aquesta m'agrada molt.
1: Però no me'n recordo del nom.
0: És igual, això.
1: És molt llarg, doncs això.
0: Som-hi.
3: Whitney Houston.
0: Adéu-siau a tothom. El diumenge tornareu a escoltar aquest programa si voleu, si us ve de gust, i la setmana que ve, dimecres, a partir de les 6 de la tarda, 6 i 7 o així, tornarem a estar amb vosaltres.
1: I tant que sí.
0: Bona nit.
1: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Francesc Macalvaró serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Senat. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés d'aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista just després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Macalvaró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors de la Defensa, la d'Interior, la de Cultura i la de la Constitucional, a més de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radios Espanyola. També està responsable de temes com memòria democràtica i ha participat com a ponent en diferents comissions d'investigació, com la d'atemptats de l'any 17, i com a ponents en diferents projectes de llei, com la del cinema o la de multilingüisme. I en el Congrés, Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista de cara a les

0: per la franja de Ponent i a les properes hores aniran guanyant terreny. Tot plegat amb un migdia on les temperatures s'han mantingut molt semblants. A les ahir dissabte les màximes han rondat entre els 25 i 26, puntualment 27 graus, concentrades sobretot al litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit i matinada, calma i tranquil·litat, i demà dilluns ens despertarem amb bancs de boira sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central, i aquests núvols baixos també es deixaran veure a punts del litoral tant central com també tarragoní. A la tarda tindrem abundant pas de núvols alts i prims i amb unes temperatures que en conjunt tendiran a recuperar-se. Ho anirem seguint aquí, la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'haurien disparat trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I perquè fa els castells, els nens del Vendrell han viscut una gran diada de Santa Teresa a la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit una actuació excel·lent, mentre que la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chi.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
4: Un espai confidencial i de confiança, per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
5: I un cop al mes, participa al taller obert.
4: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics. L'Enric, què tal, Enric? Com estem?
1: Home, sempre estem per viure millor. Però també un dia hem de donar un adéu per arribar a estar molt millor i millorar completament tot. Bueno. I avui tenim aquesta sort.
0: Molt bé. També saludem el Xavi. Xavi Sanz, què tal? Com estem?
2: Bé, jo, per començar amb un puntet d'humor, que sempre va bé, tinc que rondinar el poble de Molins de Rei, carinyosament, perquè tinc un alumne l'altre dia que venia a dormir de classe perquè diu que és de Molins de Rei i que havia dormit poc per les festes majors. Ah. Aleshores dic, feu una mica menys de soroll, que si no se m'adormen els alumnes de classe. Vale?
0: Carai,
2: un alumne de Molins, a la meva classe.
0: Una altra sincronia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una altra.
0: Molt bé. Bueno, pues també avui saludem a la nostra invitada, Rosa María Valencia. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estamos?
3: Pues mira, muy bien. Encantada de que habíais abierto las puertas de esta emisora.
0: Rosa María es una terapeuta y, digamos, en gestalt, ¿no? En la técnica de gestalt, ¿no? Uh-huh. Sí. Y además logopeda, ¿no? Y también algo de sexología, también educativa, ¿no? Has tocado un poco de todo, ¿no?
3: Cuando vas creciendo,
0: sí, sí,
3: las puertas se abren cada vez más.
0: Sí. I bueno, avui tocarem un tema que ella domina molt bé, que és això de despedir-se dels éssers volguts, amb el trànsit, no? Despedir de los seres queridos en un momento difícil, ¿no?
3: En el momento más bonito del mundo.
0: Bueno. Eso es lo que vamos a ver, de qué manera lo enfocamos, o nos lo enfocas tú, más bien, ¿no? Y que con mucho interés escucharemos todos. Venga, vamos a poner la primera canción, ahí vamos.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un motorista mor aquest diumenge en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat al punt quilomètric 34,8 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 10:45 del dematí. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tracta d'un home de 58 anys i veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà diumenge en una reunió de l'executiva nacional del partit. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Inere Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I en el Senat, Francesc Maladevol serà el cap de llista d'Esquerra Republicana. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Marc Calvaró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors, de la de Defensa i Interior,

0: gent com jo, Ramon Antoni, de l'Esbart, que dia a dia, mes a mes, ven com els nervis d'arribarem, no arribarem, la gent s'implica, no s'implica, no? I hem vist que s'ha implicat, i més del que ens esperàvem, inclús gent de fora que ha vingut, per dir, jo també vull tindre un rècord Guinness, vull dir que ha sigut espectacular.
1: Més enllà de mesos de xasos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat del municipi. I també una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres de matinada d'aquest diumenge. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el centre sanitari el que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració i que s'haurien disparat diversos trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la ronda dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un Kadett Reixac, amb dos ferits en estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya

0: mitjans de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
2: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

Tardor. Trepits de fulles disperses. Dies rúfols. Temps grisós. Tardes curtes enfosquides i un cel blau mig melangiós. Colors ocres per les places i en algun banc neix l'amor. Pels cafès fumegen tasses abrosant l'escalf dels cors. Tardor, el temps que m'agrada i em descorda el pensament per escriure t'enyorada amb la flor del sentiment. Benvolguts oients, molt bona tarda, vespre, i benvinguts després d'aquesta festa major en aquest nostre programa Quan cau la tarda, després d'aquests dos espais en què hem pogut dir que per motius de la festa major, doncs, esclar, no s'han pogut realitzar els dos últims programes. Un perquè feien a la mateixa hora el sermó de la festa major i l'altre

0: Perquè era el nostre patró, que és Sant Miquel, i doncs la ràdio en directe no funcionava. Però bé, avui sí, avui estem aquí per tornar a prendre el fil en aquest programa cultural que sempre intentem portar nous convidats. Salutacions a l'amiga de les Vies de Sol, Eli Arjona, hola, guapa, bona tarda, gràcies, i també doncs a una veu molt bonica que tenim aquí aquesta tarda com a convidada, que ja anirem parlant, desvetllant coses d'ella, encara que a través de la xarxa, des del passat divendres ja l'hem anat anunciant, que és la Lídia Ruiz, a qui li dono les gràcies avançades per haver-se desplaçat
1: a tu,
0: i per compartir amb nosaltres. Moltes gràcies, Lídia. També tenim a la Paquita, que la Paquita doncs és una oient en directe que sempre ve en aquest programa i que ens fa molt de goig també que estiguis aquí, Paquita, moltes gràcies. I una persona que t'acompanya,
1: Rafa,
0: el Rafa, doncs també, Rafa, si vols apropar-te per saludar, si vols apropar-te pots apropar.
2: Molta il·lusió d'estar aquí a Molins, al poble, amb la meva amiga Lídia.
0: Molt bé, doncs bé, una vegada més diem que anem a iniciar aquest programa. I que ho farem, evidentment, doncs, parlant de la Lídia, no? Una mica de la seva trajectòria. Una trajectòria que no és gaire curta, però que, però que bé, que intentarem doncs, llegir-la, perquè jo sé que ella doncs, tindrà coses importants que vol que se sàpiguen,
1: sí.
0: I donar-les a conèixer. Si et sembla, anem a posar doncs, aquesta biografia.
1: I tant.
0: Direm de la Lídia Ruiz que comença a motivar-se amb la música des de molt petita, escoltant molts artistes diferents des de radiocassets del seu pare. Ell ens va explicar això, precisament, que va començar...
1: I la mare, i la mare també.
0: I la mare, sí. I des de la Rafaela Carrà fins a Pimpinella i d'altres, doncs ha sigut sempre una admiradora d'aquests grups, no? I d'aquestes persones que cantaven. Sí. En 12 anys es convenç de tot dedicant-se professionalment al món de la cançó. La seva màxima referent va ser la Laura Pausini, que continua sent-ho, no?
1: Sempre serà, sempre.
0: Sí. Als 14 anys, aquí ja una mica més grandeta, comença a educar la veu a Girona, la ciutat on es va criar, amb un professor particular de tècnica vocal, Josep Pérez Abuller.
1: Sí.
0: Després hem d'anar tirant endavant, ja ens acostem als 17 anys, decideix aprendre a tocar la guitarra que el seu pare li va regalar amb aquests 17 anys, no?, quan era Sant Joveneta, i estudiar a l'Aula, Escola de Música Moderna de Jazz a Barcelona. Solfeig, harmonia i tècnica de veu amb Pau Sastre, actual corista de David Bisbal, no?
1: No, va ser corista de David Bustamante.
0: Bustamante, perdona.
1: Sí, va haver una
0: època. Del David Bustamante, sí. És que em sembla que els dos es diuen igual, no?
1: David, sí, es diuen, sí. David, sí. Per això és normal, molta gent ho...
0: No, si ho posa aquí, Bustamante, però no sé, el meu cap se n'ha anat per una altra banda.
1: Sol passar això.
0: Amb 18 anys comença a formar part de diferents formacions, des de duets, combos, orquestres, i prepara una maqueta per... això és interessant,
1: Sí?
0: Va ser atrevida, no?, aquí. Prepara una maqueta a Eurovisió.
1: Ah, sí.
0: Sí, titulat Mentires, no? Mm. I aquí ens dius que fins i tot vas estar a les portes de la gala, no?, a Madrid.
1: Sí, perquè va ser molt votada la cançó. En aquell any era les votacions populars per internet, i la veritat és que sí, la gent va votar moltíssim, i a portes de la gala de Madrid, i tant.
0: I no vas poder tirar endavant?
1: No va poder ser, perquè clar, mira, pel que sigui no vaig poder arribar, però bueno, s'ha de seguir.
0: Bueno, però ja va ser molt, arribar,
1: sí,
0: fins a les portes.
1: Sí, perquè era la primera vegada que em presentava. Sí.
0: El 2011 descoberta per Juan Antonio López, guitarrista de Fórmula Quinta.
1: Uh-huh.
0: I per una cançó que la Lídia puja al Facebook titulada Amor, i escrita per ella mateixa.
1: Sí.
0: O sigui, és compositora també. Ets cantant i compositora.
1: Uh-huh.
0: Juan Antonio López, en ser també productor, li proposa fer-li una producció de la seva cançó Amor. I el 2012 grava el seu primer disc Rebelde.
1: Uh-huh.
0: I ho ets, de Rebelde?
1: Sí, de cor, de tot cor, Mira. el dit cor. I tinc tatuat i tot, Rebelde.
0: Molt bé. 10 cançons totalment inèdites, lletra de teves, de, de la Lídia, i música i producció per Juan Antonio López, oi? Que sí. Va ser així.
1: Exacte.
0: Bueno, ja anem a acabar. I resumit una miqueta, com podràs veure. Sí. Gran promoció i acollida pels mitjans de comunicació i actuacions durant 2 anys, fins i tot fent presentacions del disc a l'Snac de les Arenes, no? I a la venda d'aquest recinte, també. Vas estar venent els teus CDs.
1: Sí, sí, sí.
0: El 2014, doncs aquí acabarem el 2014, però a partir d'aquí ens explicaràs, eh?
1: Sí.
0: Doncs autoedites el seu segon treball, el teu segon treball. Rebeldia acústica.
1: Mantenint la línia, sí.
0: Mantenint, sí. Uh-huh. Bueno, també té alguna cosa de lleona, per això.
1: Sí, sí.
0: Seguint la mateixa línia de Rebelde, amb 7 temes del primer disc, en format acústic, i 2 cançons inèdites. De tu, aquesta sembla que és la del teu pare, no? De tu ho vaig aprendre.
1: Sí, De ti lo aprendí.
0: És la que has escrit pel teu pare, De ti lo aprendí.
1: Exacte.
0: Molt bé, dedicada, com dèiem, al seu pare. La Laura dedica la seva màxima referent a la Laura Pausini.
1: També li vas escriure una cançó a la Laura Pausini, sí.
0: També, i la va rebre...
1: Això és una història que després, quan puguem, t'ho explico.
0: Sí, m'ho explicarà. Actualment està en plena promoció de Rebeldia, acústica, aquest últim CD, ja que el nou LP va sortir l'agost del 2014.
1: Sí.
0: I encara estàs treballant o cantant temes d'aquest disc, no?
1: El De ti lo aprendí ho he rescatat, justament d'aquest disc, del segon disc. Després vaig fer un tercer disc, el 2019, que això ja arribarem, suposo, després amb les teves preguntes, i ara ja tinc el quart disc aquí a la venda, ja!
0: Sí?
1: Oi, Leo, 2.0.
0: Molt maca, la imatge que has posat al davant. Estàs molt ben arreglada, molt maquillada.
1: Bueno, això la IA, que ens hem de una mica...
0: Sí, ens hem de posar al dia.
1: Sí. Actualitzar-lo, però bé.
0: Sí, és veritat.
1: Bueno, abans era el Photoshop, ara és la IA, no? Però al final és... aquí sí que parlo de la lleona que porto dins, per això es diu Leo, el disc.
0: I de quin signe ets, tu?
1: Leo.
0: Ah, ets lleó.
1: Sí, te n'adones la portada, doncs és com els signes, no? Aquest és l'Àries,
0: sí.
1: L'Aquari, el lleó...
0: Sí, tu estàs al mig, el teu entorn hi ha els signes.
1: Sí, que és com la carta natal, no?
0: Molt bé.
1: Perquè sóc molt creient dels signes del zodiac.
0: El meu fill és lleó com tu. El meu fill és lleó com tu.
1: Ja saps com som.
0: Sí. No. T'adverteixo que jo sóc Gèminis, sóc Bessons.
1: La meva mare és Bessons, també.
0: I m'avinc molt amb allò, eh?
1: Ho sé, sí.
0: M'avinc molt, sí. Bé, doncs anem per fer alguna pregunta i també escoltarem algun tema teu.
1: Ok.
0: I després també direm alguna poesia.
1: Molt bé.
0: Perquè vaig trobar dies enrere, per aquí pel carrer del poble, vaig trobar la Núria Vilà, una oient també del programa, i em va demanar si podia recitar-li un poema que es diu El seminarista de los ojos negros. És un poema una mica llarg, és trist, és molt bonic, perquè ja saps tu que els poemes d'abans tenien bastanta part trista o melancòlica, no?
1: Sí.
0: Però és molt bonic. I bé,
1: jo soc molt melancòlica, també.
0: Sí, l'hem recitat alguna vegada, però esclar, a vegades et demanen poemes perquè ja els han escoltat i els hi han agradat, no? Bé, doncs Lídia, quan mires enrere i recordes aquella noia que va començar a cantar i a tocar guitarra, què creus que queda d'aquella jove en la dona artista que ets avui dia?
1: És un bagatge, És un bagatge important. És cert que el dit que diuen que l'experiència és un punt important, no? Sense experiència no seria el mateix. Gràcies a aquesta experiència doncs he après molt en tots els sentits, com a persona i com a artista, no? Perquè al final creixes, sí o sí, no? A vegades, jo, en el meu cas, sempre he intentat millorar. Sempre m'he preocupat per això, no? I clar, evidentment, jo miro enrere i dic, ostres, això ara està millor, no? Almenys a mi m'agrada més. Intento perfeccionar artísticament i personalment, doncs, igual, no? També m'agrada, soc molt autoexigent i autocrítica i m'agrada millorar.
0: I encara conserves la guitarra que va regalar el teu pare?
1: Doncs mira, si et dic la veritat, és que la primera guitarra que em va regalar, la primera va ser una mica abans, tenia uns 14-15, però això potser no estava a la biografia. Se la va trobar al tren, perquè el meu pare és revisor de tren.
0: Ah, sí?
1: Sí, i ara ja està jubilat, però ha estat molts anys als trens, demanant el bitllet, i es va trobar una guitarra. Aquesta guitarra només tenia 3 cordes, estava molt deteriorada, però va ser la meva primera guitarra, o sigui, la primera guitarra que vaig agafar amb les meves mans, jo flipava.
0: Bueno, les cordes es poden acabar de posar, no, per això?
1: Sí, però estava tan mal feta que tenia forats, vull dir... Però va ser aquesta la primera. Després, evidentment, ja sí que va arribar una nova, una Admira, una espanyola, i bé, ja, aquesta ja sí.
0: Ets filla única o tens més germans?
1: Tinc un germà.
0: I també li agrada la música?
1: Sí, però sí? No canta ni és músic, però li agrada molt. Sí.
0: Li agrada la música. La música va arribar molt aviat a la teva vida, mm-hmm. Perquè eres molt, molt nena, no molt joveneta. Què va despertar en tu aquella passió per cantar i sobretot per escriure les teves pròpies cançons?
1: Doncs... realment, jo penso que va ser una necessitat. Perquè quan era molt petita, jo això m'ho prenia com un joc, que em posava els meus peluixos de públic i deia, oi, que guai, no? I em feia la meva pel·lícula i em posava al mirall amb un desodorant i cantava, però no m'ho prenia en sèrio.
0: Sí, sí, el micro ser... i el desodorant.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí. Llavors, això... per començar, no?, de molt petita. Als 12-13, com tu deies, amb la Pausini, ella va ser la inspiració, realment, no? Perquè jo quan la vaig sentir me va agradar moltíssim, moltíssim la seva veu i sobretot el que em transmitia. Perquè jo sempre dic que la música és transmissió, és emoció. Jo no sé fer una cançó sense emocionar-me. Necessito emocionar-me per fer-la. Si no... no.
0: Què
1: puc.
0: Fas, primer la lletra o la música?
1: Primer l'emoció. Has de tindre una emoció de qualsevol tipus, sigui tristesa, alegria, por, qualsevol emoció. Uh-huh. Sempre l'emoció. I després, a partir d'aquí, agafo la guitarra i deixo emportar la música i la lletra.
0: Sí, fas les dues coses al mateix
1: sí.
0: temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Està bé, això, veus? Això ho desconeixia. Però normalment també... et diuen, jo començo per la lletra i després li poso música. Però sí, això que... ha sigut que hi ha hagut un mòbil que no s'ha apagat i em sembla que sóc la culpable, eh?
1: Ah, no passa
0: res. Sí, perquè amb les presses d'entrar... Però bé, ara el tancarem de seguida.
1: Però sí que és cert que...
0: Sí, sí que... tots el teniu en silenci, no?
1: Sí.
0: El mòbil, menys jo, mira que bé que ho he fet, eh? Bueno, digues.
1: No, que sí que m'ha passat amb el primer disc que vaig composar per primera vegada d'una manera molt diferent, que és que Juan Antonio em passava les bases ja fetes i aquí jo havia de fer com el calzador, no? Jo havia de, segons el que escoltava,
0: sí.
1: posar la lletra. I uh-huh. Primer de què parlar i què transmitia aquesta música, que això és una manera de composar molt diferent a la que jo estava acostumada. I ho vaig fer, les 10 cançons, vaig fer jo totes les lletres i... 10 cançons, ell va fer la producció, la melodia, l'harmonia, tot el que és la música i producció, però vaig fer les lletres. Clar, jo estava acostumada a fer les cançons amb la meva guitarra, amb els acords, vull dir, en plan puro, no?
0: Clar, clar.
1: I és molt diferent, però bueno.
0: Vas arribar a cantar durant anys, aquí posa també, o almenys fui descobert, el Metro de Barcelona.
1: Sí.
0: Els inicis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què et va ensenyar aquella experiència sobre el públic que circulava, que passava per davant teu, sobre la música i sobre, doncs, no sé, sobre tu mateixa?
1: Sí, això va ser molt important per mi, va ser un abans i un després, perquè tocar en el metro és una cosa tan important per un artista, perquè ja ha passat tantíssima gent, hi ha gent que passa de tu, hi ha gent que li encanta i et graven i els agrada realment, no? I aprens moltíssim, agafes un bagatge impressionant, una seguretat, sobretot com a artista, no? Perquè al principi estàs com així, amoïnada...
0: una mica cohibida.
1: Sí, ai... Però quan te n'adones que hi ha gent que es para, això et fa motivar-te i animar-te a dir, escolta, si una persona que no em coneix de res, no una, sinó cada vegada esperàvem més, no? A vegades hi havia estones que esperàvem 3 o 4 o 5, al carrer igual, no? Bueno, el Rafa el vaig conèixer així, el vaig conèixer al Passeig de Sitges, que també he tocat molt al carrer del mateix Passeig de Sitges en un estiu, que estàvem a la pandèmia, em sembla, també.
2: I jo vaig dir que eres la cosina de la Rosana.
3: Ah, sí, sí, em vas dir ojalà. Però... Sí, sí, vull dir que... I te trobes a persones meravelloses, veus? El Rafa és un exemple, no?, de que realment et coneix molta gent, mai saps qui passarà. Jo tinc una experiència molt impressionant. El 2014, justament, va passar un productor, em va agafar una targeta...
0: Ara t'anava a preguntar això. Anava a dir, ha passat per casualitat algú sí. que t'hagi fet un contracte
3: passat,
0: per poder...
3: M'ha passat,
0: sí, sí.
3: I jo ho somiava, eh? Jo tocava...
0: I on va ser això, on va ser...
3: A la plaça Espanya.
0: A la plaça Espanya.
3: Al metro de plaça Espanya, el 2014. Uh-huh. I Fran, de Fiscaraldo Films, té una productora audiovisual de videoclips, de, bueno, ara ja ha crescut moltíssim, ara inclòs de pel·lícules i tot. Jo vaig flipar quan em va trucar i em va dir, escolta, aquesta cançó que tocaves, jo estava tocant Amor. Aquesta
0: ah, sí?
3: cançó, la meva. I és tuya? I sí, sí, és meva. Ostres, és que m'encanta aquesta cançó. He escoltat altres cançons teves del primer disc,
0: sí.
3: que ja l'havia tret, evidentment, feia dos anys. Però com aquesta, és teva, teva, no? I dic, sí, sí, és que és meva, meva, clar. Això a mi, personalment, com a cantautora...
0: Home, t'omple, clar, clar que sí.
3: I a més, que no era una persona que tenia cap interès de fer-me... mira, jo vull que gravem un videoclip i ja està, no? No, no, no, no. Ell em va dir, vull presentar-te... Atenció, eh?
0: A veure.
3: El productor i millor amic d'Antonio Orozco.
0: Caram.
3: Xavi Pérez.
0: Caram, nena.
3: Vaig flipar, no m'ho creia. Fins que no vaig veure... Bueno, vam anar a Rui, on tenia ell l'estudi, on el tenia, vaig anar amb la meva guitarra, vaig cantar una cançó, li va agradar, em va dir, escolta, doncs mira, farem 10 cançons teves, jo te les produeixo, te les vesteixo, i va ser així.
0: Vaja, que tens un bon record, d'aquests moments.
3: Tinc molt bon record, la veritat. I això per mi va ser també...
0: Va ser molt important. Sí. I al mateix temps tu miraves amb cert respecte, no? També.
3: Clar, i adonar-me que realment sí pot passar una persona important que et porti a una altra persona.
0: Sí, sí, sí, una... sí.
3: Sí, sí, totalment. Va ser molt guai.
0: Molt bé. Quant temps vas estar cantant així al metro?
3: Al metro vaig estar... És que clar, vaig començar amb els 18 anys, vaig intercalar, perquè també després vaig posar-me a estudiar una mica de música a l'escola, fins que vaig poder, perquè eren molts diners.
0: Clar, clar.
3: Bueno, això és un altre tema, però va ser complicat, no ho vaig poder seguir estudiant, vaig tornar al metro, vaig conèixer músics, vaig començar a tocar en diferents formacions de música, grups...
0: Sí, el que estàvem dient abans, no?
3: Clar,
0: sí.
3: Començar a tocar doncs, a bars, a tot tipus de llocs, no?, per donar-me a conèixer. Però sempre he tornat. No?
0: Però sempre obrint camins, eh?
3: Sí, sí, mai he dit, per què no? Torno al metro, torno al carrer, anava intercalant, i sí.
0: Molt bé,
3: sí.
0: Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs jo penso que ara hauríem d'escoltar un tema teu, que ens has dit que ens vols fer, el primer ens el vols fer en directe,
3: vale.
0: Amb la teva guitarra.
3: Sí.
0: Doncs si vols agafar la guitarra, mentrestant et prepares,
3: sí.
0: I nosaltres estarem atents a escoltant-te quina cançó ens cantaràs.
3: Amor.
0: Amor, precisament.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, a més, en directe, eh?
3: Exacte.
0: Tot un luxe per nosaltres.
3: Moltes gràcies. Espero que us agradi.

0: Gràcies.
1: Molt bonica, la veritat que sí. No sé com et vas inspirar a fer-la, però molt bonica.
0: Bueno, estava molt enamorada.
1: Ah, així va ser fàcil. Doncs mira, com en aquest programa hi ha d'haver-hi una mica de tot, també hi ha poesia, perquè així vam començar i no podem deixar de fer-ho, perquè jo sóc un amant també de la poesia.
0: I la música està amb la poesia, lligada.
1: Doncs us recitaré una de les poesies que està dins del llibre que vaig editar, que es diu El jo desclòs, que vol dir Jo em despullo, de sentiments, i que porta per títol Saps què vol dir estimar? Parlaves de l'amor, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga, continuem.
0: Continuem.
1: Saps què vol dir estimar? Sense engany, sense falsies? Saps què se sent dins del pit quan et trontolla el neguit perquè et sents ple d'injustícies? Saps què mata lentament, sense paraula ni ofensa? Saps què és sentir-se sol, tot caminant sota el sol, amb l'ànima en defallença? Quan només vius estimant i l'enyorança s'aferra, i la impotència et domina perquè ja sol s'endevina que hom ve a patir a la terra, te n'adones del parany que viure és anar morint una mica cada dia, que s'esfuma l'alegria perquè vius voltat d'enganys. Saps què vol dir estimar? Vol dir tot, si l'altre estima. És un goig no traduït que fins fa perdre el sentit perquè no res escatima. Estimar és tan bonic. És del llibre. I de tota manera, nosaltres també ens agrada deixar línia oberta en el programa. És un telèfon molt fàcil de recordar. És el 93 668 61 61, 93 668 61 61. Qui vulgui pot trucar, estem en directe. Després, quan passi enregistrat, sembla que és el dissabte, oi, Eli? Que el programa passa el dissabte. Enregistrat aquest any. Ah, diu, s'ha canviat. Molt bé. Doncs aquesta temporada és el diumenge a la mateixa hora, a les 8. Per tant, si algú vol trucar, ho ha de fer-ho ara, perquè ara, el diumenge no hi serem.
2: Llamat ara.
1: Sí, ara, o la durada del programa, eh? També la durada del programa no passa res. Podreu parlar, doncs, amb la Lídia, podreu fins i tot demanar un poema per el proper dia, i bé, estem aquí per escoltar-vos i també perquè participeu, lògicament, eh? 93 668 61 61. Bé, nosaltres continuem, eh? Caram, trucada, i no anava a fer una pregunta. Molt bé, molt bé, doncs vinga, endavant, que passi la trucada. Molt bona tarda, vespre.
3: Hola, Alejandra, sóc la Núria.
1: Hola, Núria, ja tinc el poema preparat, eh?
3: Sí, m'ha fet molta il·lusió, eh?
1: Sí,
3: ara
1: doncs
3: l'escoltaré. Doncs només et volia donar les gràcies.
1: Molt bé, Núria, doncs ja el tenim a punt.
3: Em faràs feliç.
1: Home, mira, jo contenta de fer-te feliç amb tan poca cosa. Molt bé, sí. Doncs el tenim a punt i d'aquí una estoneta te'l recitaré.
3: Vale, gràcies, Alejandra.
1: Gràcies a tu, gràcies per trucar.
3: Adéu.
1: Bona nit. Adéu, Núria. Adéu, adéu. Bé, doncs continuem. Bé, poden trucar, eh?
0: Vull dir, sí, ho tenia apuntat, eh?
1: Com ha fet la Núria. Moltes de les teves cançons neixen de vivències personals, no sé, pregunto?
0: Sí.
1: Sí, molt bé. I quan converteixes una experiència íntima en una cançó, sents que l'alliberes d'allò que has viscut o que d'alguna manera ho tornes a viure? Sí. Quan l'estàs?
0: Sí, o sigui, és terapèutic.
1: Sí?
0: Totalment. Els que fem cançons, bueno, jo parlo per mi, sento una liberació, perquè és així.
1: Del 2014, que parlàvem acabant ja la biografia teva, la teva trajectòria, fins ara, quines coses has anat fent en tot aquest temps? De cara, doncs, a la Covid, què vas fer? Perquè, és clar, la Covid ens va afectar tots,
0: tornar
1: no?
0: Tornar al carrer, vaig cantar al carrer, tocar al carrer, fer vídeos també amb músics, van fer cançons perquè, bueno, moltíssims músics ho van fer, no? Això de, gràcies a la tecnologia, doncs podíem fer-ho, no?
2: Sí, hi havia molta gent que sortia al balcó i des de casa, doncs, tocava la guitarra.
0: Sí,
2: o...
0: jo en vez del balcó, perquè no tinc balcó, doncs anava al carrer a tocar. Però sí que feia també vídeos amb companys i els pujàvem a YouTube, a totes les xarxes socials, no?
2: I has preparat alguna cosa de cara a aquest any? Alguna cosa especial?
0: Aquest any estic molt amb el nou disc, promocionant-lo, i hi ha alguns concerts també a la vista. Aquest 11 de... aquest diumenge que ve,
2: sí,
0: presentem el De ti lo aprendí al Teatre de Mataró, al Teatre Monumental de Mataró.
2: Podem dir l'hora, sí, el lloc, per si algú s'hi vol acostar.
0: A les 8 de la tarda també.
2: A les 8.
0: Hi haurà poetes també,
2: molt
0: altres
2: bé,
0: companys també, cantants.
2: Molt bé.
0: I bé, doncs...
2: I prepareu cançons del teu CD.
0: En aquest cas, faré aquesta cançó, De ti lo aprendí.
2: Sí, no em faràs cap més.
0: Presentarem aquesta, clar, som uns quants, llavors
2: clar,
0: és clar, com una gala.
2: Ha de participar tothom.
0: Exacte, i molt en bé, aquest cas...
2: Però hi haurà poetes, hi haurà cantants, o només hi serà poetes i tu?
0: Poetes i cantants.
2: Poetes i
0: sí,
2: cantants.
0: Sí, per això deia que hi ha molt més bé, companys també cantants. Sí,
2: molt
0: sí,
2: bé, i això serà el dia 11?
0: El dia 11... d'octubre a les 8 de la tarda.
2: Al Teatre?
0: Monumental de Mataró.
2: Monumental de Mataró, recordeu-se'n, eh? Vinga, doncs tens una manera molt emocional d'interpretar, eh? Les coses com siguin.
0: Ah.
2: Sí, ets això que dius, ets una miqueta lleona,
0: també
2: una miqueta rebel.
0: Dualitat,
2: eh?
0: No?
2: Sí, sí, sí.
0: Em diuen la dolça rebel.
2: Quan cantes, què és el més important per tu? Tenir una gran veu o aconseguir que la persona que t'escolta senti alguna cosa que tu li transmetis?
0: A mi m'agrada emocionar i emocionar-me a la vegada, que aquesta bidireccionalitat.
2: T'has trobat quan has cantat algun tema molt, molt personal d'emocionar-te,
0: sí,
2: cantant?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I llavors et deus passar malament, perquè què fas? Pares?
0: Sí.
2: Continues?
0: Mira, segueixo perquè normalment que jo recordi no he parat, encara que m'hagi quedat una mica sense aire, però he seguit. Fa poc em va passar, perquè també faig directes al TikTok, que això també està molt bé, perquè em promociono i hi ha molta gent que hi entra.
2: Les xarxes funcionen molt bé per aquestes coses, sí, sí,
0: sí. Tinc una cançó que li vaig dedicar també a la meva gosseta, que va morir l'any passat, però aquesta cançó se la vaig composar fa uns anys, estant en vida, no? I es diu Contigo hasta el fin. I parla, bueno, d'això, doncs, que estaré amb tu fins al final. I l'altre dia me la van demanar. Me la va demanar una seguidora en el mateix directe del TikTok.
2: I cantant-la et deus posar en situació d'aquells moments, no?
0: Sí, sí, la veritat és que ja més feia un any, justament aquest mes fa un any. Imagina't, no? L'emoció de... Ai,
2: sí, no, ho tornes una mica a reviure, clar.
0: Aquí sí que vaig plorar, ja. Quan vaig acabar no vaig poder. No, sí, yeah, sí.
2: Bueno, que tingui un bon cel, pobreta.
0: Sí, sempre bueno.
2: Molt bé. Ens has escollit tres temes del teu àlbum, no? Del
0: sí,
2: teu, d'aquest que portes avui.
0: Exacte, aquest.
2: Que és el que t'interessa promocionar. No sé si te'n recordes del primer que has apuntat, que escoltaria.
0: Sí, Una i otra vez.
2: Una i otra vez.
0: Sí, és la número 2.
2: Sí, ja la té apuntada la, la Eli. L'escoltem? Sí,
0: sí. Sí, quan es pugui.
2: Sí, la Eli diu que l'està preparant. Un segon ens diu.
0: Bueno, vaig parlant de que també està la versió, la número 15 és la versió 2.0, que també me la va vestir Tomàs Saura, que és un bessons també.
2: Ah, també?
0: Sí,
2: molt
0: sí,
2: bé.
0: I, bueno, no, realment tinc diversos productors en aquests discs, que, mira, el de Duele i Dios Sabrà també és bessons.
2: Sí.
0: Dóna la casualitat.
2: Sí, però saps què passa als bessons? Que són bessons quan anem sempre sols.
0: Sí. Ah, sí.
2: Som dos, però sempre anem sols.
0: L'altre se'n queda enrere.
2: Sí. Molt bé. Doncs em sembla que ja la té a punt. Doncs vinga, escoltem-la.

0: Molt bé, noia, molt bé. Jo, quan disfruto el programa és quan estic a casa, que l'escolto, el baixo del podcast, sí, no? I el disfruto. I ja es... Em poso els auriculars com ara, però estic pel programa. Clar. Aquí ets estava el convidat.
1: A mi em passa igual, com a cantant. Sí,
0: sí. Jo no sé si l'Eli té preparat la música pel poema que ens ha demanat la Núria, sí? Que es diu El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos Carrión. És un poema que s'ha dit algunes vegades, però és molt bonic.
2: Anem-lo. Per la Núria.
0: Sí, per la Núria, amb tot l'efecte nostre. Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno, por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza sin erguir el cuerpo. Marchan en dos filas, pausados, austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista, entre todos ellos, marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo, gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él, solo a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos, a la salmantina de rubio cabello la mira muy fijo, con mirar intenso, y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada que sus ojos negros, monótono y tardo, va pasando el tiempo, y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla: te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo. Si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho. La labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho oye tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas, hacia el cementerio, como por la tarde, al ir de paseo. La niña, angustiada, miraba el cortejo. Los conoce a todos, a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corriendo los años, pasó mucho tiempo, y allá, en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Solo y sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.
1: Bueno, agafem aire. És el que passava, no?, en aquella època, quan es va fer aquest poema. Feien les típiques processons i sempre hi havia la típica persona, no?, la noia que estava cosint darrere els vidres, s'enamorava, potser, d'un d'ells i què passava? Doncs que no podia ser. I al final, doncs mira, es fa gran, continua estant cosint i resulta que el que portaven en els ombros doncs era el seu seminarista de los ojos negros. Sí, és bonica la poesia, per això. És bonica. Bé, la Nuri, doncs ja suposo que haurà quedat contenta.
2: Segur que sí.
1: I recordem una vegada més el telèfon de la nostra emissora, per si algú vol trucar, és el 93-668-61-61. I continuem. La Laura Pausini. Ha estat una de les teves grans referents. Veritat?
2: Sí.
1: I encara ho és, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Què has après d'ella i què creus que ha portat la música italiana a la teva manera d'entendre les cançons?
2: Moltíssim. Moltíssima emoció, carisma. És una gran comunicadora. És una artistassa. Té una veu única. Què diré d'ella? És que són tantes coses. Evidentment és... Com jo dic que és com la... Bueno, no només jo, molta gent, no? És com la successora de Rafaela Carrà, no? Ja que sí. No hi és.
1: Quina llàstima on va marxar la Rafaela Carrà, eh?
2: Jo...
1: Tenia una gran personalitat, aquella dona, eh?
2: Uf, una bessons, també com tu.
1: Ah, sí? Mira, no ho sabia. Escolta, avui sortiran tots els del meu signe per aquí.
2: Sí, sí. Casualment, sí, sí, era una dona que també ho tenia tot. Era presentadora, ballarina, era maquíssima.
1: No, no, i que ballava amb una força... Era també lleona, eh, aquesta?
2: Sí, sí, sí. Potser tenia ascendent, jo. Ja podria ser. No, però sí, sí. I bé, és això, no? Jo penso que és molt internacional, al igual que la Rafaela ho va ser, i ha deixat un gran llegat. Legado?
1: Sí, llegat, sí.
2: Llegat, si ho he dit.
1: Llegat, sí, sí.
2: I Laura igual, no? Jo penso que també deixarà un llegat. Ja té un museu, vull dir.
1: Sí, sí.
2: A la seva terra, al seu poble, li ha fet el seu pare.
1: I tu has tingut la sort de conèixer la Laura Pausini en persona?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, l'he conegut. Vaig fer una bogeria. Bueno, moltes bogeries he fet, però una d'elles va ser... Després de jo participar a La Voz, l'any següent, el 2020, ella estava de coach, que ja podia haver estat un any abans, no?
1: Home, però, i tant.
2: Però coses del destí. Quan em vaig assabentar, vaig anar amb el meu cotxe a Madrid. Jo sola.
1: Tu sola.
2: Vaig presentar allà, a La Voz, era del club de fans... Bueno, avui jo soc del Club de Fans d'Itàlia i gràcies per ser fan d'aquest club puc entrar com a públic.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
2: Llavors vaig entrar, vaig parlar amb la gent que coneixia d'allò haver participat. Bueno, vaig tindre la sort de que l'animador de La Voz va deixar pujar a l'escenari i li vaig dir, escolta, és que he vingut per cantar amb Laura Pausini.
1: Ostres, que valenta, eh?
2: Sí. I jo ja estava focalitzant-lo.
1: Però escolta,
2: això.
1: Jo tinc entès que els Lleó, precisament, són sí. Una mica com vergonyosos, no? Tu no ho ets?
2: Molt bo, això.
1: Tu deus tenir un ascendent una mica guerrer.
2: Tinc l'ascendent aquari, però sí que sóc. No, ningú em creu, però sí que sóc una mica tímida, eh? Jo de sí. Petita era molt tímida.
1: Però jo crec que potser quan estàs al teu ambient deixes de ser tímida.
2: Sí, clar, clar.
1: Clar.
2: Sí, però en el fons sí que sóc una mica, sí.
1: Sí? Però sí. No tant.
2: Però no ho sembla, ja sé que no ho sembla, però
1: no
2: clar, això de la música també m'ha fet que,
1: clar, que t'obrissis,
2: desenvolupi
1: sí,
2: una mica
1: clar,
2: més.
1: Clar.
2: Però vaja, doncs sí, va vindre Laura, va preguntar... no sé què, jo vaig cantar en aquell
1: tu
2: moment.
1: Tu l'entenies en italià, amb ella, l'entenies?
2: Sí, però parla molt bé el sí, castellà.
1: Perquè ella. Tu tens una cançó en italià.
2: Sí, escolta a mi.
1: Que l'escoltarem, eh?
2: Sí,
1: i tant.
2: I bé, doncs, li vaig dir, no?, de cantar una cançó, si podia, i ella estava per allà voltant i va vindre. Ah, eres tu la que cantava, no? Jo le dije, vamos a cantar juntas. Venga, vamos. Entonces las dos locas, jo pujo.
1: I tu vas cantar amb ella?
2: I vam cantar jo un vídeo petitet que va pujar a les seves xarxes socials també. I bé, va ser un momentàs. Em va dir, bueno, estaràs contenta? Ja has cantado conmigo.
1: Era com ho diu de bé, eh? Sembla que ho digui ella.
2: I jo li vaig dir, sí, però Laura, és que me gustaría cantar contigo en un disco. ¿Sabes? O sea... Sí. Ah, ojalá, ojalá. Me dijo, ojalá, bueno. Aquest sí. va ser la primera vegada, el 2020. I jo he anat als seus concerts.
1: Sí, i... que no va ser quan la pandèmia, doncs.
2: Això sí, justament sí? el 2020. 2020.
1: I vas tenir el valor d'anar cap allà amb el que ens van espantar.
2: Perquè com s'estava gravant, va ser justament el desembre del 2019. El que passa és que es va emetre el 2020. Però es va gravar el 2019. Ja la pandèmia va començar el 2020.
1: Sí.
2: Vull dir, i el programa es va emitir el 2020. Però es va gravar justament 3 o 4 mesos abans de la pandèmia. I jo venia de Mèxic. Que
1: venies
2: havia estat 3
1: de Mèxic.
2: Mesos. Sí, sí. I bé, va ser una gran sort, no?, poder cantar amb ella. I després també vas cantar amb la Mònica Naranjo.
1: Ah, també?
2: Que també és bessons. Ho sento, però és que és inevitable.
1: Perdoneu, no sé avui què ha passat.
2: Però... Això és...
1: Aquí ja hi ha molta gent ara, en aquests moments, amb tants bessons.
2: Molts dobles. I també em va escollir per cantar amb ella. Això és una altra història diferent, però també vaig tindre aquesta sort, que també està el vídeo al seu canal oficial de la Mònica Naranjo. I, bueno, per mi va ser també una gran injecció de motivació.
1: I has cantat amb algú més conegut, famós?
2: No.
1: No.
2: Que jo ara recordi de memòria, em sembla que no. No. Però bueno, per mi són les més inspiradores per
1: sí,
2: mi.
1: Sí, sí, no, i amb aquestes ja ho has aconseguit. Sí,
2: sí. Però bueno, tinc això pendent, que algun dia, ostres, alguna cançoneta podríem gravar, a l'estudi. Somiar és gratis, no?
1: I tant.
2: I bé, doncs a la pregunta que tu em feies abans de si la Laura ha escoltat la cançó que li vaig escriure, vaig anar personalment a l'Hormiguero, després, al 2023, si no recordo malament, 2023-2024, no recordo ara, i vaig anar al públic. Llavors també... amb una pancarta, me les vaig ingeniar, i li vaig cantar la cançó en directe.
1: Ostres, aquesta noia...
2: Que diu així.

0: Caram, caram. Escolta'm.
1: I va ser...
0: Caram, que llançada, eh? Que llançada.
1: Sí, va quedar... Oh, cantes muy bien, eh? Me dijo así.
0: Sí, i, jo, oh. No, i jo diria, imites muy bien, eh? También.
1: No, va ser un moment molt,
0: molt
1: guai.
0: Bé, molt
1: I
0: bé,
1: ho he aconseguit, no? Al final, de que senti la cançó i ser la primera en dedicar-li una cançó.
0: Jo voldria escoltar Escolta-mi. Que és el mateix, però en italià. Escolta-mi, no?
1: Sí.
0: La té a punt, l'Eli? Sí? Doncs vinga, escoltem Escolta-mi.
1: Ok.

0: Alexandre.
1: Molt bé, molt bé.
2: Gràcies. No, bueno, has de dir que aquesta cançó la vaig presentar al Festival de San Marino.
1: Sí.
2: Que estàvem buscant una cançó per representar Eurovisió. Aquesta era la segona vegada que em presentava Eurovisió. I
1: va tenir èxit la cançó?
2: Va ser preseleccionada pel Festival de San Marino, però clar, evidentment, després hi ha més coses dins, no? És molt difícil, però bé...
1: Ja mira que és bonica la cançó, eh?
2: Sí, vaig viatjar a San Marino i la vaig cantar allà a San Marino. O sigui que almenys la...
1: Sí, que tens un peu a Itàlia, tu.
2: Sí, sí, sí, sí. M'agrada. A més, tinc un seguidor molt fidel que es diu Michele Caló,
1: sí,
2: al TikTok, i bueno, envio salutacions.
1: Molt bé.
2: Saluti!
1: El 2019 vas arribar a La Voz.
2: Sí.
1: I vas sorprendre interpretant Boig per tu.
2: Sí.
1: I com és que vas cantar Boig per tu? A La
2: Molt
1: Voz.
2: Molt bona pregunta, Alexandra. Bé, doncs va ser una casualitat o causalitat, perquè jo crec molt en les senyals. Jo estava un dia a casa, sortia una altra vegada al càsting, com cada any d'aquest, sí, programa, de La Voz, i vaig veure que posaven unes entrevistes al carrer. Uh-huh. Hi havia una redactora i preguntava a la gent coses, no? Sobre, ah, mira, a veure aquest any qui es presenta, no? Lo típic. Hi va haver una pregunta especial que vaig veure i em vaig quedar sobtada, que justament li va preguntar la redactora, bueno, la redactora no, es diu...
1: La presentadora?
2: No, les que van pel carrer, com es diu, que no em surt la paraula. La...
3: Reportera.
2: Ah, la reportera. Gràcies.
1: La reportera, sí.
2: Li va dir, escolta, i si algú cantés en català aquest any?
1: Ostres.
2: Justament. I jo ho vaig sentir i vaig dir, seré jo. Jo. Però clar...
1: La cançó de Sau en català.
2: Sí, i vaig presentar... Bueno, amics meus em deien, tu estàs boja, amb la que cau ara amb el català, evidentment 2019, ja sabem tots. És igual, jo no relaciono el català amb la política. Boig per tu és una cançó en català, és una cançó que té màgia i la coneixen en el món sencer.
1: I tant.
2: I jo l'he cantat al metro... Així de vegades fa anys, i gent que no parla català m'ha vingut i em diu, és en anglès? No, no, és català. I, ah, no, és que...
1: I no, pots fer, no pots fer el trosset?
2: Clar.
1: Amb guitarra?
2: Ah, vinga, va, sí, també.
1: Sí?
2: També.
1: Això no estava previst, eh?
2: No, però bueno...
1: Però tu, com que ets així de llançada...
2: Ai, dic,
1: dic, doncs ara la posarem. A veure si és un compromís o no és un compromís.
2: No, sí, perquè aquesta cançó és,
1: sí,
2: molt maca.
1: És molt bonica, sí.
2: He perdut el compte de les vegades que l'he cantat. Per mi és molt especial i m'ha donat moltes alegries. I he somiat molt, eh?
1: Sí?
2: He somiat molt al metro amb aquesta cançó. Tancava els ulls mentre la gent passava i jo m'imaginava un gran escenari.
1: Oh,
2: qui em
1: que
2: diria
1: bonic.
2: Que amb aquesta cançó, uh-huh, aniria a La Voz i es giraria l'Antonio Orozco, no?
1: Caram, doncs vinga, escoltem-la.
2: Que afino una miqueta. Jo tinc molta mania, quan hi ha alguna corda ho noto de seguida.
1: A veure. Tens bona oïda, eh?
2: Bueno.
3: És perfeccionista.
2: Sí, veus? Sí, és...

0: Gràcies.
1: A mi m'ha emocionat, eh?
2: Gràcies.
1: Jolín, és tu, quina veu. Supermaca, eh?
2: Però és que aquesta cançó...
3: No sé. Fa vibrar.
1: Els meus començaments, quan la ràdio estava a la plaça del Mercat, al soterrani, va venir el Carles al programa.
2: Ah, sí? El vas conèixer? El vas entrevistar?
1: I a més li vaig demanar que em fes una dedicatòria pels meus fills.
2: Ostres, quina il·lusió!
1: Sí, sí.
2: I la tens guardada, m'imagino, la dedicatòria.
1: Els meus fills,
2: clar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I era ben maco, aquest nano.
2: Quina sort, jo no vaig tindre la sort de conèixer, m'hagués agradat molt.
1: Molt maco, molt.
2: Perquè a més, era... Bueno, l'he vist, no?, que era actor també, vull dir, m'he informat molt de la seva carrera, de tot el que ha fet, i no sé, jo era una persona amb molt carisma i que transmitia molt.
1: Molt, molt maca.
2: I jo recordo haver escoltat aquesta cançó amb 10 anys, a la ràdio, la primera vegada.
1: Sí, sí, sí.
2: Carles Sabater. Sí.
1: En fi, ja ens trobarem allà dalt.
2: Sí, segur, jo sí que crec molt.
1: Després d'una... Bueno, això que parlàvem de la voz, què va significar en aquell moment per tu? Em suposo que...
2: Sí, no molt, sé. Molt. Un reconeixement molt fort. Imagino, perquè jo m'havia presentat, clar, tots els anys, era la meva il·lusió en aquest programa, no?
1: I... Clar, més enllà de la

0: popularitat i també doncs, de la televisió, no?
1: Clar. Sí, sí, sí. Per mi era un èxit clar. En aquell moment, doncs, i que es girés clar. Encara que fos algú. Jo sóc molt sincera, la teva pregunta d'abans de cantar en català. Jo vaig fer perquè ho sentia, perquè m'agradava aquesta cançó. A mi em sembla
0: perfecte,
1: eh? Hi ha gent que em deia que no, que m'és igual, jo sempre he fet el que a mi m'ha...
0: Sí.
1: La meva intuïció m'ha dit.
0: Clar que sí.
1: Sempre, sóc
0: clar que sí.
1: Molt intuïtiva i sempre penso que s'ha de fer cas a la intuïció.
0: No, i la música, la poesia, tot això no té idiomes. És que no té idiomes.
1: Exacte.
0: Entens?
1: És així.
0: Deixem-la a banda, la política.
1: Això
0: no
1: és.
0: Té idiomes.
1: Això.
0: Després d'una experiència televisiva com aquesta, doncs, amb tanta exposició de públic, suposo, és difícil, tornar doncs, a l'escenari i simplement doncs, ser tu mateixa amb un públic reduït? És...
1: Sí, jo és que com estic acostumada a estar a tot tipus de llocs, vull dir, no?
0: T'has trobat d'anar a escoltar algú i no poder resistir i pujar a l'escenari?
2: Sí.
0: Sí? És que veus? Sí. És que m'ho pensava que m'ho diria, eh?
1: I sempre ho intento, perquè no puc evitar. I ves un escenari i vull pujar. Sí.
0: Has escrit cançons sobre l'amor.
1: Uh-huh.
0: El desamor.
1: Sí.
0: La superació i també qüestions reivindicatives.
1: Sí, eh? Soc, sí.
0: Hi ha algun tema que encara no hagis convertit en cançó i que tinguis, pendent poder-lo explicar?
1: Bueno, sempre hi ha pendents. Tinc una molt important que vaig composar fa uns anys i no la tinc a cap xarxa social, vull dir, està al YouTube perquè me la van pujar en una manifestació.
0: Sí.
1: Que es diu No és arte i parla de en contra de l'autoromàquia, no? Que això és un tema també molt polític. Però és que... Si ho sento, ho haig de fer. Sé que potser és una mica arriscat, perquè, evidentment, em tenco portes moltes vegades, no? Em sent tan reivindicativa, però és que no ho puc evitar. Quan hi ha un tema que a mi em toca molt, haig de fer una cançó i l'haig de...
0: Jo penso que l'important d'una persona és ser tu mateixa a tot arreu.
1: Arribes on arribis.
0: No aquí perquè estem a la ràdio ni a casa, no. Ser la mateixa persona.
1: Exacte.
0: I ser clara. I ser clara, i dir les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: Amb respecte es pot dir tot.
1: Exacte, sí, jo sóc així.
0: Jo també sóc així.
3: El nom també. Diu molt de tu, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Tira.
0: Què anava a dir? El teu disc, Rebelde,
1: sí.
0: Ja portava el títol una declaració, d'intencions o no?
1: Sí, totalment.
0: O sigui, les lletres de les cançons, ja els hi anava bé aquest títol que li vas posar.
1: Sí, perquè hi ha més d'una cançó reivindicativa en el disc.
0: I què significa avui el dia per tu ser rebel?
1: Jo sempre dic que sóc una rebel moderada. Perquè, clar, quan sents la paraula rebel dius, ui, no? Fa por, no? De dir, aquesta ja veuràs tu, no? Perquè estan els radicals. Normalment, rebel ets radical.
0: Clar.
1: No, jo crec en els grisos. I llavors, per què no pot ser rebel gris? No? I tindre aquest punt mig de ser clara, sincera... reivindicar alguna cosa, però amb això, no? Clar, amb una justa intenció.
0: Amb els anys has anat evolucionant musicalment, lògicament, això és evident, i quan escoltes els teus primers treballs i els compares amb les cançons que doncs, fas actualment, què hi reconeixes i què has deixat enrere?
1: Què he deixat enrere?
0: Què reconeixes que has deixat enrere?
1: Bueno, sempre es deixen coses enrere, no? I sempre...
0: I innocència, no? Perquè em sembla que tu no ets gaire innocent.
1: Bé, no creguis, sí que tinc una part innocent. Sí. No, això penso que ho portes, eh? Perquè a vegades em diuen, alguna cosa de broma i jo m'ho crec. Sí, m'ha passat moltes vegades. L'altre dia, mira, dic... saps l'ampolla d'Aquaservis?
0: Sí.
1: Vale, em diu una amiga, diu... ¿Hay un pez dentro? Y yo, sí. Nena.
0: No havia si està fet amb la I, a lo millor.
1: Però t'ho juro, jo innocent de mi...
0: Sí?
1: Com hi haurà un peix dins de l'Aquaservis? Que de veritat que sí, que tinc aquesta part. Escolta, bueno, que sí, Rafa?
0: Perdona.
1: Tinc pas a dades innocents.
0: Hi ha un licor dels xinos que tenen un dragonet a dintre.
1: Sí, aquest sí que ho sé.
0: Escolta, quan ho vaig veure... Sí, sí, la gent s'ho veu, eh?
1: No.
0: A
1: mi no m'agrada.
0: No, preferiria que fos de plàstic.
1: Sí, millor.
0: Bé, no sé, jo deixaria pel final, són 17 minuts ja, deixaria l'última cançó pel final, eh?
1: Sí.
0: Però sí que m'agradaria que em diguessis si hi ha una Lídia que coneix el públic quan puja a l'escenari i una altra Lídia quan torna a casa. Allò que dèiem abans. És una Lídia diferent la que puja al públic?
1: No.
0: I la que torna a casa?
1: Jo crec que no. Jo sóc jo mateixa sempre, a dalt de l'escenari i baix de l'escenari, i m'agrada ser així, m'agrada ser humil, propera, crec que és molt important. A mi els artistes que m'agraden són així, si no, no m'agraden. Ja pot cantar molt bé, que si no és humil i proper o propera, no m'agrada ser així.
0: I com és la dona que queda darrere de l'artista?
1: Penso que sóc una persona sincera, transparent. No m'agrada perdre mai els peus a terra.
0: No et poses nerviosa quan has d'actuar al públic?
1: Sempre hi ha aquell
0: respecte de la primera vegada, no?
1: Sí, perquè ho vols fer bé, vols que no se t'oblidi la lletra, que no se't vagi cap nota, el connectar, sobretot, el transmetre. És un conjunt de moltes coses que sempre et fa que et posis una mica nerviosa al començar, no? Perquè cada públic sempre és diferent.
0: Estàs fent alguna lletra nova ara, en aquests moments, o no?
1: Sí.
0: Alguna cançó
1: nova? Tinc una pendent. Bueno, dos pendents que surtin. Sí, jo estic en constant...
0: I ara que vindran les eleccions adelantades, no tens cap que sigui reivindicativa?
1: Sí. Tinc una cosa... també pensada, i tant que sí.
0: Si poguessis, no sé, asseure't avui davant d'aquella noia que un dia va agafar una guitarra, que poguessis... Clar, que tu no ets Ia, ets persona, no? Però amb imaginació, si poguessis, no? Que va decidir lluitar pels seus somnis de ser cantant, què li diries ara a aquella nena del principi?
1: Que segueixi, que agafi seguretat i confiança, que lo lograrà.
0: Has actuat també amb altres persones, amb altres grups, o sempre sola?
1: Sí, amb altres grups, amb banda també, amb músics, amb moltes formacions diferents, amb orquestes també, de tot.
0: I avui suposo que deuen estar escoltant la gent que et coneix, no?
1: Sí, suposo que alguns sí, que casualment sí que me sentiran, espero que sí.
0: Bueno, des d'aquí doncs els saludem a tots, no sé qui, quanta gent pot ser, però els saludem, eh? Suposo que la família segur que sí.
1: També, evidentment. Sí, a tots.
0: Que properament, a on tens que actuar properament?
1: A l'11, aquest diumenge, al Teatre Monumental de Mataró, a les 8 de la tarda.
0: I tens previst més endavant fer alguna actuació amb alguna altra?
1: Sí, tinc previst, però encara no estan tancades del tot, però estem movent bastant.
0: Alguna sortida fora d'aquí?
1: Sí, m'agradaria. Vaig estar a Madrid el mes passat i m'agradaria tornar a Madrid amb una altra sala que estem mirant també.
0: Totes aquestes feinetes te les busques tu?
1: Mm.
0: Tu sola?
1: Sí, m'automanageo. Jo sola.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, sí. Potser és la millor manera més segura, no? De proporcionar-t'ho.
1: Sí que tinc un amic que es diu Rodo, que el vaig conèixer justament al TikTok també, que és un dels moderadors que tinc, que ell, encara que no es dediqui a ser manager, però sí que té una part com el Rafa, justament. M'agradaria que es coneixessin, per cert, bueno, això jo, després ho parlem. I ell té una part molt, molt comercial i se li dona bé. Sí que m'ajuda una mica, no? A vegades a l'hora d'enviar correus i coses, bueno, networking, no?, que és important.
0: Algú de la teva família et ve d'algun avantpassat o d'algú de casa que el fet de la música,
1: no,
0: de la cançó...
1: No tinc...
0: Sí, ets la primera.
1: Sí.
0: I l'instrument que toques només és la guitarra.
1: Sí. Estic una mica amb el piano... però l'instrument principal, la guitarra.
0: Molt bé. Suposo que, no sé, de projectes en deus tenir molts de cara al futur, que espero que se't puguin complir, no?
1: Sí, gràcies.
0: I si fas alguna actuació propet d'aquí, digue-m'ho.
1: Vale, vale, molt bé.
0: Perquè, esclar, aquesta que em dius que és a Mataró, no?
1: Sí.
0: A Mataró, no sé com està la circulació de trens, perquè, noia, quan plouen quatre gotes, els trens ja no funcionen, tu.
1: És veritat.
0: Però sí que em faria il·lusió, sí, anir-te a veure. Ja estarem en contacte.
1: Vale.
0: Passem a escoltar el darrer tema.
1: Molt bé.
0: Que és el que tu vas dedicar al teu pare, no?
1: Sí, sí.
0: Suposo. Mm-hmm. Doncs vinga, li diem a l'Eli que ens el posi, sisplau, Eli.

0: I a tot això, què va dir el teu pare?
1: Ah, li va encantar.
0: Sí?
1: Sí, sí, li ha agradat molt la cançó.
0: I ara, quan la vas estrenar, ell hi era?
1: Sí, sí, sí. Evidentment. I vas cantar en directe en un dels concerts que vaig fer quan la vaig treure en aquell moment. Aquesta nova producció me l'ha vestit Rafa Ruiz, que és un altre productor que he conegut al TikTok també, i bueno, ho dic perquè sempre m'agrada mencionar els productors.
0: Ah, molt bé.
1: Que són, sí, molt, sí, importants. Sense els productors no podríem vestir-nos les cançons, posar, clar, la bateria aquí, el piano aquí, els arranjaments, no? És molt important la producció.
0: Molt bé. Doncs mira, no sé si està plovent, no sé, Ali, saps si plou? No ho saps? Bueno, doncs farem una cosa. Aquí hi ha un poema que també s'ha recitat, però que aprofito, ja que està dins del llibre i, a més, doncs ens han posat l'alarma de què plouria, no?
1: Sí.
0: Es diu La pluja i jo, i és curtet, però està musicat per el Jordi Albero, que és cantautor local, i l'any 2004 doncs es va estrenar a l'Auditori de Barcelona. I amb el grup que portava ell... va quedar fantàstic, perquè feien el soroll de l'aigua també, saps?
1: Oh,
0: i és un dia de pluja que jo estava darrere la finestra i veia com regalimaven les gotes d'aigua en el vidre i jo estava trista i plorava i em vaig comparar amb la pluja.
1: Ostres, ara agafaré el QR quan terminis perquè m'agradaria escoltar-la.
0: Doncs vinga. La pluja i jo. La tarda es fa fosca i grisa i un profund enyorament sento que m'omple i domina a poc, lentament. La pluja cau sense mida pels vidres de la finestra i en veure com estic jo van imitant el meu plor. És un mirall per mi el temps. En ell em miro i comprenc per què mullo els ulls quan ploro, per què tant ens assemblem. Digue'm tu, pluja, si em sents, per què plores, per què vens. Bé, doncs, aquest ha sigut el poema, però tu has d'acabar el programa amb una cançoneta, o ni que sigui un trosset, no?, amb la guitarra.
1: Vinga,
0: queda
1: un minutet. Poquet?
0: Queda un minutet.
1: En un minutet, doncs, que puc fer.
0: Doncs espera't, abans del minutet, potser que no ho fem, va, farem una altra cosa.
1: Vinga, va, el que tu em diguis.
0: Abans del minutet, aquí hi ha una cosa que és per tu.
1: Ai!
0: Per donar-te les gràcies d'haver vingut al programa.
1: Ostres, que maca!
0: Perquè quan vegis la planteta te'n recordis a l'Alexandra.
1: Ai!
0: Eh? I,
1: moltes gràcies.
0: I res.
1: Com es diu aquesta flor?
0: La veritat no ho he preguntat, però em sembla que és d'aquestes que són ara aquest temps d'hivern. Les flors són de color així granatós.
1: Moltes gràcies, Alexandra.
0: Sí, però això la Ia t'ho dirà, com es diu la planta.
1: Eli.
0: Segur que t'ho diu.
1: Gràcies, Eli. Quin signe ets tu?
0: Ah, bé, tens Capricorn. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs mira, ens anem acomiadant, donar-te les gràcies, això, més sinceres, per haver vingut.
1: Gràcies a tu,
0: perquè
1: Alexandra.
0: Perquè ens ho has fet passar molt bé. Jo et passaré el programa quan arribi a casa, es repetirà el diumenge a la mateixa hora, i gràcies a tota la gent que ens ha escoltat, a la participació de la Paquita i també del Rafa.
1: Gràcies.
0: Gràcies a l'Eli per haver estat al control de so.
1: Gràcies.
0: I ens retrobem, si Déu vol, el proper dimarts. Ojo, ojo, ho haig de dir. El proper dimarts vindrà la Esther Badosa, que parlarem de la Maria Rosa Badilla. Adéu-siau, amics.
1: Bon bé.
2: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, Picam, Associació de Pacients, al Servei de Pacients. Avui entrevistem a la Berna Moreira. Ella és la presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art, fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles com és Cascarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà d'una jornada solidària molt, molt, molt interessant. Pinzellades per la vida. És un taller solidari de pintura per la sensibilització del càncer de mama que es farà el dia 16 d'octubre per la tarda de 16:30 a 19:30 en el Casal Cívic de Molins de Rei, Riera Bonet. Bon dia, Berna. Encantades de tenir-te de nou avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me aquí. Ja sé que sóc de Picam també, però sempre és un plaer estar amb vosaltres i que me convideu, perquè sempre hi ha molts invitats. No sé com us ho feu.
0: Exacte. I a més, avui tens que parlar-se d'un tema important, de les pinzellades per la vida. Bueno, llavors, dimecres, el dia 16 d'octubre, dimecres 16 d'octubre, organitzeu a Molins de Rei la jornada solidària Pinzellades per la Vida. Què hi trobaran les persones que s'hi apropin i quin és l'objectiu principal d'aquesta activitat?
1: Bé, pensem que el mes d'octubre és el mes del càncer de mama. El càncer de mama és un càncer que està patint avui en dia moltes persones, i dic persones perquè ja sabem que hi ha tant homes com dones com altres gèneres que pateixen aquesta malaltia, no?
0: Sí, no,
1: llavors ens ha acudit fer una jornada de sensibilització on convidem a tothom de Molins de Rei qui vulgui a personalitzar la seva tote bag de tela, o sigui una bossa de tela, uh-huh. Que hi pintarem amb una plantilla.
0: Sí, sí.
1: Amb pinzell o tipus estèncil o així, pintarem un llaç rosa. El que passa, per què diem personalitzar? Pues perquè el cotó rosa cada un se'l farà barrejant blanc i rosa, uns se'l faran més rosa, els altres se'l faran més clar, uns altres li podran posar punts, com vulguin, no?
0: I pel costat floretes.
1: I per costat, si volen, flors, com cadascú vulgui, no?
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, la idea és que sigui un espai participatiu, on per visibilitar la lluita contra el càncer de mama, intercanviar vivències i també pues, recordar les persones que estan passant per la malaltia que no estan soles, no? Que tothom pues, aporta dins del que pot el seu granet de sorra. És una activitat oberta a tothom, poden anar nens, poden anar persones grans, i es fa per una donació solidària de 5 euros que inclou tant la bolsa com tot el material. I la bolsa, evidentment, se la podran emportar.
0: Sí, sí, sí. Només tenim que portar tisores, no?
1: Sí, perquè no, potser no en tindrem per tothom, de tisores.
0: Res més.
1: Sí, perquè a vegades no sé com anirem de les plantilles, i llavors potser se l'han de tallar.
0: Pintura i la bossa i tot això, tot vosaltres.
1: Tot nosaltres, i els pinzells també.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, doncs aviam, el que acabaves de dir tu ara, estem a les portes del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre. Quina és la realitat actual de la malaltia pel que fa a xifres de diagnòstic i supervivència a Catalunya i a Espanya, Berna?
1: Bé, mira, les xifres d'Espanya no les he portat, però sí he portat les de Catalunya.
0: Sí.
1: A Catalunya es diagnostiquen per any 5.300 casos nous.
0: Mare meva.
1: Nous. Què vol dir això? Que aquí deixem a part aquelles que són recidives, recaigudes...
0: No? Sí, sí.
1: I a la província de Barcelona, sols a la província de Barcelona, hi ha uns 4.000.
0: Mare meva.
1: És el tumor més freqüent en dones... I gràcies als programes de cribatge i la investigació, la taxa de supervivència als 5 anys ja frega el 90% aquí a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Tanmateix, no ens hem de confiar perquè el que està passant, i estem detectant, i nosaltres a l'entitat ho detectem molt perquè cada vegada deixem perruques a dones més joves. O sigui, abans estàvem parlant... de per sobre dels 45 i ara hem de parlar de dones entre 35 i 45 anys que realment està augmentant molt aquesta xifra. Tant, el que nosaltres demanem o reivindiquem és que es continuï ampliant la detecció precoç.
0: Controls, sobretot, no?
1: Sí, que es facin controls, per exemple, ja dins dels centres d'atenció primària, que es facin activitats per aquesta detecció precoç, que les persones no pensin que és una cosa de les persones grans o a partir de que tens la menopàusia, sinó que ja ens estem trobant amb persones molt joves.
0: Carambes.
1: Que estan patint càncer de mama. I el que passa és que la manca d'informació fa que es detecti tard, no? Perquè poden pensar que és un fibroma, una cosa del pit, una anomalia...
0: No, i si a més si no hi ha l'obligació... Bueno, obligació no, però vull dir que estigui ja preparat per poder fer els controls, perquè abans es feien els controls a partir, no sé si eren dels 40 o 45, que et feies mamografies i coses d'aquestes, no?
1: No, més tard.
0: Més tard.
1: Més tard, molt més tard, sí. Imagina't. Sí, molt més tard. Abans era a partir dels 55. Sí, sí, ja passada la menopàusia. Uh-huh. I encara abans encara es feia més tard. Però, de fet, nosaltres quan fa 20 anys varen començar, la majoria de dones que tractaven estaven per damunt dels 55 i la majoria estaven de 60 cap amunt. I ara resulta ser que la majoria de dones que estem tractant estan dels 55 cap avall.
0: És una mentida, eh? Mare meva.
1: Ah. Allà...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. La investigació és la gran esperança, evidentment.
1: Sí, evidentment. Llavors,
0: quins avenços o assajos clínics recents s'estan aplicant actualment que ens permetin ser optimistes?
1: Bé, aquí tenim hospitals de grans referències mundials, no? Per exemple, tenim la medicina de... Estem molt avançats en medicina de previsió i immunoteràpia.
0: Sí.
1: Llavors, per exemple, centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, estan iniciant assajos clínics d'avantguàrdia amb teràpies CAR-T, o sigui, van a detectar unes parts de la molècula específiques, que es diuen així.
0: Mal? I com es diu, dius?
1: CAR-T.
0: CAR-T.
1: CAR de cotxe, que en
0: sí,
1: anglès,
0: sí, sí.
1: I una T.
0: Sí, sí.
1: Per tumors sòlids de mama amb HR2 positiu. Un dels noms dels assajos, perquè els assajos clínics reben noms, un és el Caterina.
0: Ja. Yeah.
1: Així que també hi ha, per exemple, noves combinacions de fàrmacs, que això no ens ensenya, fàrmacs combinats amb anticossos, que és el conjugar-se, ataquen a les cèl·lules tumorals sense danyar el teixit. Yeah?
0: Molt bé.
1: Llavors, en moltes ocasions ens venen pacients i ens diuen no, a mi m'han dit que no se'm caurà el cabell o que se'm caurà però una mica, però jo ja vull estar assabentada per si se m'acau aquesta mica o és una mica més.
0: Clar.
1: Per què? Perquè els estan donant tractaments que són combinacions de fàrmacs i que danyen molt menys el teixit bo, per així dir.
0: Bueno, sí,
1: atacant
0: sí,
1: molt més
0: no?
1: les cèl·lules tumorals de malignes.
0: Uh-huh.
1: Això fa que millori molt la qualitat de vida a les persones.
0: Això és cert, eh?
1: També per referència, abans trobàvem moltes o totes les pacients que ens venien, ens deien, no, és que passo 4 o 5 dies malament, trec i tal... Avui en dia aquestes són les menys. Clar. Els tractaments, avui en dia, moltes persones ens diuen, no, jo passo un dia, diu, sí que estic xof, estic cansada, però puc, dins el que cap, fer una vida normal, sense excessos, però una vida normal. I això és molt important per la qualitat de vida del pacient
0: i
1: també per l'adherència al tractament.
0: Sí, clar.
1: Perquè, clar, quan un pacient es troba molt malament pot decidir deixar de prendre el tractament.
0: Sí, senyora.
1: Clar. I això és molt important.
0: Sí, tant que sí. Això és importantíssim, eh?
1: I després tenim aquí, que no oblidem, que tenim un gran centre de referència com és l'Institut Català d'Oncologia,
0: sí?
1: I el Centre d'Investigació EDIBEI.
0: Sí, sí.
1: Mal, que es que aquest any, justament abans del mes de juliol o així, el mes de juny o així, o sigui, això fa 4 dies perquè les vacances no compten,
0: exacte,
1: ha estat acreditat com el Centre d'Excel·lència en Oncologia Completa, Comprehensive Cancer Center, per l'Organització Europea dels Instituts dels Estudis de Càncer, Organization of European Cancer Institutes. És el reconeixement europeu més prestigiós a l'actualitat, d'acord?
0: Sí, sí.
1: Que certifica que la recerca del laboratori, un cop es prova que funciona, es trasllada d'una forma immediata i directa al tractament del pacient al llit i a l'hospital.
0: Molt bé.
1: Això vol dir que qualsevol qualsevol estudi que està donant uns resultats positius pel pacient, els pacients ràpidament es beneficiaran d'aquests tractaments.
0: No tenen que esperar com abans 10 anys. No. Molt bé, no?
1: Llavors, els estudis i assajos clínics claus aquí a EDIBEI i a l'ICO estan centrats molt en els biomarcadors de resistència i la metàstasis, que és un dels grans reptes.
0: Sí.
1: Exacte. L'equip de recerca en càncer de mama d'EDIBEI lidera estudis per entendre per què certs tumors desenvolupen resistència en els tractaments.
0: És curiós, això, eh? Sí, sí, sí. Val? És curiós, sí, sí.
1: I això, sobretot en teràpies dirigides, com són els inhibidors, en tumors amb receptors hormonals.
0: Sí, sí, és curiós.
1: També hi ha assajos clínics en càncer de mama triple negatiu, que participen activament en assajos clínics de la biòpsia líquida. D'aquest tema de la biòpsia líquida ja en vàrem parlar en el seu dia. El 2018, nosaltres, quan ja era una cosa recent descoberta, ja havíem parlat de la biòpsia líquida, que és un gran avantatge que detecta a través de l'ADN tumoral en la sang les possibles recaigudes. I això fa que ens avancem amb molt que aparegui el tumor realment en fet. Perquè sí, ja detecta el que són, amb la pròpia sang ja es detecta si hi ha cèl·lules tumorals, no? Si hi ha cèl·lules malignes. I després, pues, i amb noves combinacions d'immunoteràpia adaptada. I després hi ha que pensar que també s'està fent la humanització i el desescalament del tractament. Són estudis que per identificar pacients que poden beneficiar-se de tractaments menys agressius, saps?
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Això fa que els donin menys toxicitat.
0: Clar.
1: Això, doncs clar, què passa? Que la pacient té més eficiència en el seu tractament, però també alhora millora la seva qualitat de vida.
0: Oh, i tant, sí, home, i tant que sí. Sí, sí.
1: I, bueno, una miqueta aquest és el panorama d'aquí, del Baix Llobregat, no? De Barcelona i el Baix Llobregat.
0: Interessant, interessant.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Aviam, a banda del tractament inicial, moltes pacients s'enfronten a recaigudes, a la malaltia metastàsica, com ara estaves comentant, a seqüeles físiques i emocionals. Com s'aborden aquestes situacions i quines queixes principals tenen els pacients en aquest tema?
1: Sí, sí, perquè, clar, pensem, ah, mira, ja he superat un càncer. Sí, he superat un càncer, diu, però m'has... com és allò, no? No sintió lo que tuvo, sinó lo que le quedó, que diuen en castellà. Què passa? Que moltes pacients tenen unes seqüeles cròniques, com ara és el cas del linfedema.
0: Clar.
1: La qual, exacte, o com ara tu, Maria Cinta, que això inhabilita molt. Les persones no es poden imaginar realment el mal que pot arribar a fer perquè la pressió del braç doncs, realment està apretant tota la musculatura i nervis del braç.
0: Sí, sí.
1: I això inhabilita moltíssim. Te queda un braç completament inútil, no? Poden desenvolupar fatiga permanent, el que se'n diu fatiga crònica.
0: Sí.
1: Moltes pacients diuen, no, ostres, és que no sé què em passa, però és que jo m'aixeco bé, però és que a les 3 hores ja estic esgotada. Mm. És que encaic, és que no rendeixo el que havia de rendir. Això és una fatiga crònica. Quin és l'avantatge avui en dia? L'avantatge avui en dia és que ho reconeixem. Anys enrere d'això no se'n parlava, et deia, ja estan salvada i punt.
0: Ja està,
1: sí,
0: clar.
1: Però clar, te quedaven, no estava reconegut.
0: No.
1: Com a mínim ara sabem que això existeix, no? La fatiga crònica que pot sortir, el dolor articular.
0: Dolor també, sí.
1: El dolor articular, l'artrosis que s'avança, alteracions hormonals.
0: També.
1: I emocionals. Totes aquestes coses són unes seqüeles que queden i que cal continuar a veure, hi ha que continuar posant focus, no?, amb el que és el càncer metastàsic, perquè també aquí tenim un problema. El càncer metastàsic a vegades és recaiguda, darrere recaiguda, perquè no saben trobar el tractament per aquest càncer.
0: Clar, sí.
1: Llavors, des de les associacions, el que moltes vegades demanem és una atenció multidisciplinar, no?, amb més temps a les consultes i un suport emocional i una continuïtat per la integració laboral i social.
0: Sí,
1: perquè, clar, una persona quan acaba moltes vegades no pot tornar a la seva feina amb les mateixes condicions que abans del tractament.
0: Això està clar, sí que és veritat, sí.
1: Pot treballar, però no té. Si una persona té linfedema no la pots estar posant picant a màquina.
0: Exacte. Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè, bueno, no, ho farà una estona, però... i cada persona és un cas, val?
0: No, però està clar, les seqüeles que hi ha són molt, molt, molt importants, sí que és veritat, sí. Després de tot el que hem repassat sobre les xifres, els avenços a l'ICO i d'Ivell i les seqüeles que pateixen moltes pacients, per què és tan important que la ciutadania s'involucri i vingui aquest dimecres 16 d'octubre a la jornada Pinzellades per la Vida?
1: Bueno, penso que és fonamental, no? Perquè, mira, en el càncer hi podem estar tots. Hi ha un càncer de mama, pot aparèixer, ja hem dit, a qualsevol edat.
0: I tant.
1: No és una cosa que hem de pensar a llarg plaç. Aquí pot caure tothom i en qualsevol edat. I ja s'ha vist que no hi ha afecte sols a dones, sinó també al sexe
0: masculí.
1: Alguns
0: homes, sí, és curiós. Exacte.
1: Llavors, no és només un taller de pintura, és un acte de comunitat, de suport real, d'esperança, de que cada persona ve a pintar la seva tote bag, no?, la seva bosseta, i ens ajuda bàsicament en tres coses essencials. Una, a trencar l'aïllament. Demostrem a les pacients i a les seus familiars que no estan sols en aquest camí, no?
0: Això
1: que la
0: societat
1: s'involucra.
0: Exacte.
1: Donar veu i visibilitat. Recordem que la lluita no dura un sol dia, sinó que és una cosa permanent, és una cosa continuada. Demanar més recursos per la investigació, una prevenció inclusiva, una atenció en les seqüeles. I l'atenció inclusiva, la prevenció inclusiva és important, perquè
0: és bàsic, sí, és veritat.
1: Perquè ara ens estan deixant a les persones que tenen més de 80, 85, com que ja són grans, pues, per a què?
0: Per
1: no?
0: a què? No, i també,
1: exacte.
0: I també poden tenir-ho, sí que és veritat, sí.
1: I un teixit, i crear un teixit de xarxa local. Gràcies a donació de 5 euros i a la col·laboració entre PICAM, el Casal Cívic, l'Ajuntament, el CAP i a l'Escut Solidari de la Guàrdia Urbana,
0: hombre, i tant.
1: Podem continuar oferint acompanyament gratuït i tallers durant tot l'any aquí a Molins de Rei. I, bueno, una miqueta és això,
0: El pagat aquest de la Guàrdia Urbana, que vam fer l'entrevista l'altre dia amb el agent 078, José Pulido, que és el que sí. ho ha redactat, sí. i que ja començareu a tenir-ho aviat, suposo, ja.
1: Aquesta setmana, ja el divendres, ja els comencem a vendre dins el casal.
0: El casal vulgui cívic, venir, a les tardes, divendres sí, a les tardes.
1: De 4 a 6, qui vale. vulgui venir. De totes maneres, ens També. Poden enviar un WhatsApp, aquell qui vulgui un escut, que m'enviï, ai, no puc passar, doncs que m'enviï un WhatsApp, que Molins és un esquitx de poble, que és petitó, i en un moment un s'apropa on sigui i li dona l'escut. I de totes maneres ja saps que s'han involucrat a vendre'l...
0: També algunes botigues de Molins
1: sí,
0: de Rei.
1: Al Cardona, la pastisseria Cardona, també la poden adquirir. Sí, sí.
0: A la piscina, també.
1: A la piscina en tindrà.
0: I ja anirem sí, dient d'això. Sí. Veig que els tenim que inscriure, per anar al casal cívic a Molins de Rei.
1: Sí, us heu d'inscriure en el casal cívic.
0: Vale,
1: el telèfon està a la mateixa web, poseu casal cívic en el buscador de Google
0: vale.
1: i trobareu el telèfon.
0: Vale.
1: És millor perquè, bueno, bé, tenim, és per 50 persones.
0: Vale,
1: d'acord?
0: Vale. Ojalà
1: s'omplin. De 50 bosses, però clar, sí, és que la sala té un límit.
0: Clar, les pintures.
1: També.
0: Teniu algunes altres iniciatives, a part de moment són les Pinzellades per la Vida del dia 16 d'octubre. El dia 19...
1: Bueno... El dia 19 estarem aquí a la part de la plaça del Mercat, com sempre.
0: Com sempre.
1: Sí, i bé, tenim alguns altres projectes, però de moment no els comentarem.
0: Ja els anirem dient.
1: Sí, perquè aquests són en col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei i del Centre d'Atenció Primària, que ens han invitat a unes jornades, a unes xerrades que fan, però encara està la cosa que l'hem d'acabar de madurar.
0: Bueno,
1: de parlar una miqueta.
0: Bueno, llavors, per la gent que estigui interessada, que és bastant important, que sàpiguen això de les Pinzellades per la Vida, que només tenen que inscriure's en el casal cívic de Molins de Rei, Riera Bonet, carrer Calacòrdia número 5, no tenen que portar ni bossa de res, només les tisores. Tisores sí, per si no n'hi ha prou, per la gent que s'inscrivi. La donació són 5 euros i ja està. I si volen més informació, doncs enviar un WhatsApp a Picam, que recordo quin telèfon és el 672021403.
1: Mira, et dono el telèfon del casal
0: sí,
1: cívic,
0: sí.
1: que és el 93
0: sí.
1: 680
0: sí.
1: 09
0: sí.
1: 96
0: 96, casal, perfecte. Sí, sí, més que res perquè, bueno, per poder-se inscriure. Perfecte, doncs escolta, no ens deixem res més, no?
1: Em sembla que no.
0: Vale, doncs ja està. Llavors, Berna, com tu ja saps, sempre per acabar demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i també una frase que l'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes?
1: Jo avui porto una frase que m'he inventat arrel del taller aquest de les pinzellades i diu: pinzellades d'esperança que ens uneixen perquè ningú camini sol enfront de la malaltia.
0: Ah, nena, doncs molt bé.
1: Coses que us recomano, per exemple, si teniu l'oportunitat i tornen a fer la trena del teatre, doncs aneu-la a veure.
0: Vale, sí, sí,
1: per
0: la vam veure.
1: Per sortir una mica.
0: Vale.
1: I després, com a cançó, mira, m'agrada molt una dels gossos, que amb Dani Falcó i Macaco, que parla de caminar junts, i per això m'agrada.
0: I que es diu Corren.
1: Es diu Corren.
0: Dels gossos.
1: Sí, dels gossos.
0: Doncs molt bé, Berna, te la dediquem. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Esperem que sigui un gran èxit, això. I també el dels pagats de la Guàrdia Urbana, que són en benefici de Picam, com ja vam dir i ja hem comentat.
1: I des d'aquí vull donar les gràcies a la Guàrdia Urbana per haver-ho fet, i en el José especialment, perquè ens ha fet moltíssima il·lusió
0: i tant.
1: Són uns parxes, uns pagats, tu dius?
0: Sí.
1: Que són molt xulos.
0: Amb el llaç de color de rosa.
1: Amb el llaç de color de rosa a sobre de lo que és la roda de molí i a l'escut.
0: I va posar un escut que protegeix una causa que uneix.
1: Exacte.
0: És molt maco aquest,
1: és una frase preciosa.
0: Sí, sí, felicitats, sí. Felicitats a la Guàrdia
1: Urbana. I moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: A tu.
1: I a Ràdio Molins de Rei.
0: A tu, gràcies.

Fins aquí el programa d'avui. Agraïm l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, les persones que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli i avui el David, que està al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a aquest espai, el Quan comença la nit, que és un programa que dediquem a la música interpretada, produïda, escrita per dones. I esteu a la sintonia de Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada o via internet des de la pàgina web de la ràdio, escoltant l'emissió online o, si més no, doncs anant-vos a buscar el podcast d'aquesta setmana i escoltar-lo a l'hora que us vingui de gust. Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, avui crec que m'ha quedat un programa molt folk i comencem amb una senyora que jo he descobert aquest estiu, tot i que ja fa uns quants anys que canta, i de retruc. Ella es diu Rosalie, en realitat es diu Rosalie Middleman, és dels Estats Units, guitarrista, cantant, compositora, i des del seu àlbum del 2024, Bite Down, obre el disc amb una cançó que es diu On Tonight i que parla d'estar on durant la nit, d'estar encesa. Juga amb aquest doble sentit de la paraula on, i va de viure el present, de l'atracció, del desig, d'intimitat magnètica. Bé, musicalment, doncs molt folk, ja veureu que comença amb un banjo i ell habitualment rock, indie fluid, això ja és l'últim, no? Em poso a buscar definicions i trobo indie fluid. M'ha agradat a mi això del fluid. Doncs bé, com us deia, comencem el Quan comença la nit amb la senyora Rosalie, amb un programa que espero que us agradi. Benvingudes a tothom, a totes, al Quan comença la nit d'avui.

I ara és el torn de la senyora Sunny War. Ella és cantant i és lletrista. La defineixen com que fa folk punk. Jo crec que fa una música boníssima i sobretot introspectiva a les lletres. És una molt bona lletrista. I en aquest tema que us he escollit, que es diu No Reason, parla de la dualitat que a vegades ens composa a les persones, no? Una part més constructiva i lluminosa que ella anomena l'àngel i l'altra més caòtica i destructiva que ella anomena el dimoni. Parla d'acceptar els errors, de la culpa i l'esforç. Parla de com a vegades ens sentim que ens hem fallat a nosaltres mateixes. I al final, doncs, això, quan ens parla d'acceptar els errors, diu que tothom som una miqueta bèsties i monstres i que intentem fer el correcte mitjançant les nostres imperfeccions i que està bé acceptar aquesta fragilitat. No m'enrotllo més, us la poso, és un tema xulíssim. És d'un àlbum de l'any 2023 que es diu Anarchist Gospel i trobem aquest tema No Reason, que per mi un dels millors del disc.

0: si estem fent un programa tirant, per no dir del tot folk, no em puc deixar Canadà de banda, i ho farem de la mà de, o de la veu de Cat Clyde, des del seu darrer àlbum, que es diu Mud Blood Bone, i un tema que es diu Dark Back. Té una manera molt suau d'interpretar, molt senzilleta, que no sé, m'agrada, i suposo que és per això que m'agrada compartir-la amb vosaltres. Escriptora de cançons, ella és compositora i cantant. Cat Clyde, Dark Back, des del seu darrer àlbum, Mud Blood Bone.
1: As we stood there swaying with the dark on our backs, slipped through your fingers and I...
0: No sé per què crec que la cançó ha començat abans, o sigui, quan ja havia començat. Llavors m'aturo, us la poso des del començament i a veure si ara sí que sí.

Bé, per totes les persones que acabeu d'arribar, això que esteu escoltant és el Quan comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que dediquem quasi que exclusivament a les veus de dones, dones que canten, compositores, escriptores de lletres fantàstiques, instrumentistes. Ara és el torn d'una dona que ha sigut elogiada molt per les seves lletres, sobretot per les seves lletres, més enllà de les seves músiques, que també parlen que les seves composicions i la narrativa doncs la posen a l'alçada de ser la millor de la seva generació com a compositora. Estic parlant d'Anna Tibel i us posaré un tema que es diu Animal Poem, que parla sobre... Bé, més aviat és una meditació sobre la condició humana, l'empatia, la necessitat d'haver-nos d'inventar històries per poder comprendre aquest món tan complex i moltíssimes, moltíssimes vegades dolorós. Dit això, no ens queda més que escoltar-la i us convido a escoltar el disc sencer, que es diu exactament igual que el tema, Animal Poem, perquè realment és preciosíssim.

I ara farem un saltiró en el temps, ens anem fins a l'any, si no m'equivoco, 72, on la senyora Kathy Heideman, de Califòrnia, va fer un àlbum que es deia Move with Love. Després, en 2013, es va reeditar aquest disc amb millor so, i és del que jo us he agafat el tema, que es diu The Earth Won't Hold Me. És un tema que parla de la nostra relació amb el cosmos, potser la part més transcendental i espiritual, parla de la llibertat absoluta, i això, doncs, de la relació de la vida, el cosmos, la identitat. Us he dit que era del 72, però no, és del 76. És que mentre us vaig parlant, quan tinc dubtes, remeno i busco. Doncs continuem. Ara ja segueix sent folk, però potser un folk amb un puntet de psicodèlia molt suau. Move with Love, moure amb amor, és el títol de l'àlbum. Torno a dir el títol del tema, The Earth Won't Hold Me, que tampoc sé si us l'havia dit. Avui estic molt distreta, ja em disculpareu.

I potser aquest tema últim que ha sonat era més electrònic que folk, entrat així sense avisar. Però és que són Silvanisso, i a Silvanisso jo els vaig descobrir, si no m'equivoco, en 2015, i vaig al·lucinar. Anava a veure Patti Smith i tot just en el mateix escenari abans actuava ella junt amb el productor musical que forma duet, que és Nick Sanborn, i ben trobo ja Amelia Meth i flipo. Llavors, com que avui us estava fent un programa potser bastant folk, doncs he pensat el més folky de tot el folk dels Estats Units és el que es feia als Appalachians, a les muntanyes dels Apalatxes, a la zona dels Apalatxes, que és on van arribar polonesos, jueus, irlandesos i irlandeses, persones d'arreu del món, però que van fer un matxembrat de música que té un so molt, molt característic, que és el so del folk de les muntanyes d'Apalatxes. Qui són les que formen aquest grup? Doncs unes dones que es van conèixer a l'institut. S'han posat el nom de Mountain Men, no confondre amb el duet de folk francès Mountain Men, que també sonen superbé, però bé, avui va de folk. I qui forma? Doncs Molly Erin, Alexander Souther Morning i Amelia Randall Meth, que ja es fa dir Amelia Meth. Doncs és a qui toca ara, Mountain Men, aquest grup, supergrup de dones que canten, des d'un àlbum que es diu Magic Ship, que és del 2018, i la portada és molt divertida perquè estan elles com amb dues, semblen llames, i és que les tres. Magic Ship, Run Run Ring Tune. Hi ha trossos a capella, guitarres acústiques. No us destripo més la cançó.

I ja hem passat una miqueta de l'equador de la meitat del programa d'avui, del quan comença la nit d'avui. Qui acabi d'aterrar, això és Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina i aquest programa va de música amb veu de dona. Could Wish More For You, que vindria a ser una cosa així com els millors desitjos per tu, és un tema que fa l'escocesa Roseanne Reid. I és un tema que ens parla d'un desig, sobretot cap a una filla, un fill. Diu, no podria desitjar res més per tu. És una aspiració que ella canta parlant de felicitat plena, de pau i de seguretat per a una persona molt especial. És d'un àlbum del 2020 que es diu The September Tapes, però us convido a seguir escoltant-la i està preparant disc que ha de sortir a començaments del 2027. Roseanne Reid.

I tornem d'Escòcia als Estats Units, ara de la mà de la veu, en aquest cas, de Jessica Pratt. Jessica Pratt, no confondre amb la Jessica Pratt australiana, que és una magnífica cantant d'òpera. És una soprano al·lucinant. Doncs ara estem amb la Jessica Pratt, que no és menys al·lucinant, dels Estats Units. Ella ens fa folk, molt suau, molt delicadet. Us he escollit un tema d'un àlbum del 2024 que es diu Life Is, i que ens fa una reflexió sobre la vida, sobretot quan et vas fent, vas complint anys, no? No diré fent-te gran, sinó complint anys. Però potser sí que es parla més, pot fer aquest tema des de potser una miqueta més de la maduresa. Hi ha una frase a la cançó que diu: la vida mai és per allò que penses que és. I bé, potser aquest és el resum de la sensació de desconcert davant de cap a on anem, no? Del que és la vida, que en realitat no pots fer res. Les coses passen i realment som lliures de prendre decisions, pregunto, i ho deixo en l'aire, no pretenc resposta. Simplement ho deixo així, llençat a l'aire. Life Is, de Jessica Pratt, dintre d'un àlbum, com us deia, el 2024, que es diu Here in the Pits. Escolteu-la, fantàstica.

I potser ara sí que m'allunyo una miqueta de la línia folk. Ja sabeu que això passa quan comença la nit. Jo començo el programa d'una manera i pot anar evolucionant, canviant o acabant de la manera que sigui. És una senyora nord-americana que es diu Lail Neil. La seva música està més potser a prop del pop, però és que vull subscriure una crítica que fan del tema i del disc que escoltareu ara, que es diu Acquainted with Night, i diu, em deixa cau, a mi també, em va frapar el dia que la vaig escoltar, i la vaig reescoltar perquè això és d'un àlbum del 2021. Diu, em resulta un caramel com pot transformar les seves carències sonores a la seva major fortalesa. Per la innocència que transmet, són cançons que expliquen l'espai poètic de sentiments i situacions quotidianes. Impossible no recordar-se de les dames perdudes del folk, de Anne Brights, de Karen Dalton, o de Bridget St. John's, de Basti Buyan. Doncs bé, jo ho puc subscriure perfectament, aquest que va fer el Charles Roig, una crítica o una ressenya del disc de la senyora Neil, del 2021. La subscric perquè penso que és una meravella, que hi ha sorolls de fons que converteix en música, que et fa pensar en un ambient líquid, a transformar a un raconet, et transporta, perdó, a un raconet, potser d'un bosc, d'algun lloc humit i alhora càlid, no sé, és el que em transmet a mi. La Lail Neil, a veure, jo crec que és la primera vegada que us la poso, no serà la darrera.

I si estem fent un programa, disculpeu, folk, no em puc deixar Valerie June amb la seva característica veu i amb un tema que sí que estic segura que hem compartit en algun altre programa. Es diu You and I i està dins l'àlbum The Moon and Stars Prescriptions for the Dreamers. I si agafeu l'edició de luxe que vam fer en el 2022, doncs teniu 23 temarros, una hora i 15 minuts aproximadament de música on jo no descartaria cap dels temes, cap. Us poso aquest perquè m'agrada, perquè parla de com les relacions humanes, ja no parlo només de relacions romàntiques, sinó de les relacions entre persones humanes, poden tenir una connexió molt, molt profunda, un sentiment positiu, espiritual, molt proper a la natura. I que a vegades una relació humana és més forta que la de dos amants, que pot existir el recolzament mutu, la complicitat, compartir la vida, i no per això haver de tenir una relació romàntica. I aquest missatge m'agrada. You and I, Valerie June, amb el seu cabell que em torna boja i la seva veu tan especial.

les que han entrat així sense preavís han sigut les Rainbow Girls, unes dones que jo vaig trobar a Instagram, no sabia d'elles abans, i a partir d'aquí les vaig començar a seguir, grandioses. Van començar sent 4 i cap al 2012 o així, 2013, doncs van acabar sent format trio, com són ara, i són Erin Chapin, Kathleen Goday i Vanessa Wilburn. Jo, de veritat, m'encanta posar-m'ho difícil. Aquest tema que heu escoltat, que potser és un blues, folk, així, bé, és que ja s'ho fan molt i molt bé, doncs és un tema històric del que és el folk, el blues, inclús el rock dels Estats Units. Aquest tema doncs també ha estat versionat per Alvin Robinson o els Rollins, els Stones, perdó, que hi haurà algú que em donarà un clatellot, però no, els Rollins Stones, sí? Però a mi m'agrada molt com ho fan elles, ho fan d'una manera acústica molt, molt xulo, i està dintre d'un àlbum que fan de versions que és de l'any 2019, que es diu Give the People What They Want. De què va el tema? Doncs de coses senzilles, autèntiques, de potser deixar de banda la sofisticació i parlar d'una noia de camp, sí? I acabem el programa d'avui. Ui, que m'enrotllo i no posem música. Faig que vagi entrant. És un tema de Our Native Daughters que us he posat en alguna altra ocasió. Es diu You're Not Alone. I qui composa aquesta superbanda? Doncs la senyora Giddens, la senyora Amity Skaya, Alison Russell i Kayla McCullough. Fins a la propera setmana. Gràcies per ser-hi. Un petó molt gran.

0: videojoc que jo jugava, que un dia us diré exactament com es diu. No, us recordeu aquest joc? És que és molt antic. No, ja us el diré.
1: A mi em transporta com a un circ antic d'aquell.
0: Sí. És que era una mica això, el joc. Sí, certament. Molt bé, doncs, Eli, Laia, Albert i Débora, gràcies per fer el programa d'avui.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: I Dani, també gràcies per estar a la part tècnica. Exactament, que vagi molt bé per molts anys més, 25 anys més. No, home, no podem, hem de donar...
4: Hauran de fer els nostres fills. Sí,
0: sí. No, però per molts anys més, si pot ser, sí. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
2: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, tindrem una selecció musical de l'estil del programa. En Roger ens traslladarà fins al 1903 amb el Fem Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques. En aquesta ocasió us presentarem una cançó nova del Jack White que es diu Derecho de Mónico.

Començàvem el programa presentant novetat discogràfica a càrrec del Jack White amb aquesta cançó que es diu Derecho de Mónico. Després hem continuat amb els Alabama Shakes, que també presenten cançó nova. Es diu American Dream. I tot seguit us presentarem el més nou del Kurt Weill, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Philadelphia's Been Good to Me. Us deixem amb aquest Change to Bleed.

Doncs el proper 26 de juny els Strokes publicaran aquest àlbum que es dirà Reality Waits, i el que estem fent ara és escoltar aquesta cançó d'avançament que es diu Going Shopping. Tot seguit us posarem la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana, que anirà a càrrec dels All 97's One More Ride. All 97's Perform the Songs of Johnny Cash. Sonarà aquí tot seguit All 97's One More Ride, Greg of the All 97's.

Doncs aquesta setmana el clàssic el dediquem al Supergrass perquè el seu àlbum, aquest que es deia I Shoot Coco, compleix 30 anys. Estem gaudint d'aquest All Right. I aquí en el nostre programa La Bona Música no s'atura, us deixarem tot seguit amb el Chuck Prophet i aquest tema que es diu Wake the Dead.

I aquí en el Highway 61, que estem superben acompanyats de l'Eliot Murphy amb aquest Granite Takes a Trip. Tot seguit us deixarem amb el fantàstic Negrito i aquest California Loner, aquí, en el Highway 61.

Doncs la veu és tan magnífica, la del Perry Farrell, amb el James Addiction, que ens acompanya aquí en el nostre programa amb aquest imminent Redemption. Tot seguit us deixarem amb el Bob Dylan i el seu Like a Rolling Stone.

0: Molt bona tarda, benvinguts de nou a una nova emissió d'aquest Fem Memòria. Avui us portarem, com cada setmana, un anyet. L'anyet d'aquest any és el 1903. Un any prou farcit de notícies com per ocupar un quart d'horeta mínim d'aquest programa. Bé, comencem amb l'1 de gener, quan a la ciutat de Delhi, Eduard VII és coronat emperador de l'Índia enmig d'imponents cerimònies. El mateix dia, a París, França, Josep Charles Mardrus publica en 16 volums la primera versió completa en una llengua occidental del llegendari llibre Les Mil i Una Nits. A Espanya apareix el primer número del diari ABC. I el mateix de gener encara, Konstantin Tsiolkovsky dedueix l'equació del coet bàsic, el seu article Exploracions a l'espai exterior, amb l'ajuda d'aparells de reacció. El dia 2, el govern de Bulgària denuncia el tractat comercial que l'uneix a l'imperi austro-hongarès. El dia següent, els treballs de recerca de l'enginyer i acadèmic Leonardo Torres Quevedo són reconeguts per les acadèmies de ciències tant de Madrid com de París. El dia 19, als Estats Units fa la primera emissió transatlàntica de ràdio dirigida a Anglaterra. Dos anys abans havia sigut a l'inversa, la BBC l'havia fet dirigida a Estats Units. El 22 de gener s'inaugura la línia 2 del metro de París entre Anvers i la Route de Bagnolet. A Barcelona es funda el Centre Autonomista de Dependents de Comerç i la Indústria, una associació política i social de tendència política catalanista coneguda per les sigles de CATSI. El dia 2 finalitza el primer Congrés Universitari Català, una assemblea de professors i estudiants intel·lectuals catalans celebrada a Barcelona des del dia 31 de gener per a tractar l'organització d'una universitat catalana autònoma. El dia 5, a Barcelona, 12.000 dones signen un peticionari dirigit a l'alcalde de la ciutat perquè emprengui una campanya contra la blasfèmia. El dia 8 neix a Sagua la Grande el cantant cubà Antonio Machín. El dia següent, el dia 9, a Nice, a França, s'estrena l'òpera Maria Magdalena, de Jules Massenet. I el mateix dia, Pèrsia i el Regne Unit signen un tractat comercial. El dia 11, la vaga d'Oxnard es converteix en la primera vaga en la història dels Estats Units que un sindicat estigui format per membres de diferents races. El dia 13, a Lieja, neix George Simenon, l'escriptor belga creador de l'inspector Maigret. El 15, Morris i Rose McIntosh introdueixen el primer os de peluig als Estats Units. El dia 20 s'estrena l'obra de l'escarlatina L'escalinata d'un tron, de Josef de José de Echegaray. El 21, a Budapest, s'estrena l'òpera Maharotza, de Geno Ubay. El 23, Cuba cedeix a perpetuïtat l'abadia de Guantánamo als Estats Units. L'1 de març, a Múrcia, es funda el periódico La Verdad. El mateix dia, a Uruguai, és elegit president de la República per primera vegada José Valle y Ordóñez. El dia 2, s'obre a Nova York el Martha Washington Hotel, el primer hotel exclusivament per a dones. El dia 4, a Santoña, a Cantàbria, neix Luis Carrero Blanco, militar i polític espanyol, successor de Franco, que va esclatar en un atemptat d'ETA. El dia 5, l'Imperi Otomà i Alemany signen un acord per a la construcció del ferrocarril que ha d'unir Constantinople i Bagdad. El 12, es funda la Universitat de Puerto Rico. El 14, a la Baixa Califòrnia, que pertany a Mèxic, es funda la ciutat de Mexicali. El 19 de març es va fundar a Istanbul el club de futbol més antic de Turquia, el Besiktas. El 22 de març, als Estats Units, l'informe sol·licitat per Theodore Roosevelt a la Comissió sobre el Carbó recomana una reducció de temps de treball i un augment del 10% en els salaris dels miners nord-americans. El dia 2, a Madrid, Salamanca i Saragossa, es produeixen sagnants enfrontaments entre estudiants i polítics. El dia 2 es posa en marxa l'última secció de la línia 2 del metro de París entre la Rue de Bagnolet, abans mencionada, i la Nación. El 22 d'abril, a Madrid, neix José Antonio Pío Rivera, el polític espanyol fundador de la Falange. El 26 es funda el club de futbol Atlético de Madrid. El 29, a Franc, Alberta, un lliscament de 30 milions de metres cúbics de terra destrueix totes les infraestructures mineres i causa la mort de 70 treballadors. El dia 3 de maig, a Tacoma, Washington, naixia Bing Crosby, l'intèrpret de White Christmas, la cançó més venuda de tots els temps. El dia 4, el líder revolucionari búlgar Gotze Lechev és assassinat en una escaramussa amb el exèrcit turc. El 17 de maig, Rússia reforça les seves guarnicions a Port Arthur i Nuchang, en espera d'un possible atac japonès. El 24 de maig comença la cursa automobilística París-Madrid, en què almenys 8 persones moririen. L'11 de juny, a Belgrat, Alejandro I de Sèrbia i Draga, la seva esposa, són assassinats per un cop d'estat que situa en el tron a Pere I. El dia 14, l'explosió d'un núvol va donar lloc a una inundació sobtada que mata 238 persones i gairebé destrueix la ciutat de Heppner, a Oregon. A Detroit, el dia 16, Henry Ford funda l'empresa d'automòbils Ford Motor Company. El 21 de juny, a Sicília, un terratrèmol de 8,4 graus a l'escala sismològica de Richter deixa 60.000 víctimes. El 25, a Motihari, l'Índia, naixia George Orwell, l'escriptor anglès autor de 1984, Rebeu la granja i Homenatge a Catalunya, entre d'altres. El 27 de juny, la nord-americana Aida de Acosta, de 19 anys d'edat, es converteix en la primera dona que pilota un avió i el vol que va fer va ser de París a Château de Batagle, a França. El 7 de juliol, els britànics seleccionen l'imperi Fulani, l'actual Nigèria. El 19, Maurice Garin guanya la primera carrera de bicicletes del Tour de França. El 21 de juliol, el triomf de Juan Vicente Gómez a la ciutat Bolívar va posar fi a la revolució libertadora, una guerra civil entre una coalició de la banca i empreses transnacionals contra el govern de Venezuela. El 30 de juliol comença a Londres el segon congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata de tota Rússia, que estaven exiliats a Brussel·les. L'1 d'agost, a Espanya succeeixen revoltes obreres i camperoles per la vaga general, amb repressió especialment virulenta a Alcalá del Valle, un poble de la Serra de Cádiz. El dia 2, a Adrianópolis, l'organització revolucionària de Macedònia, amb 15.000 homes, s'enfronta a l'exèrcit otomà. El 4 d'agost, a Roma, en el conclau per triar un nou pontífex, després de la mort de Papa Lleó XIII, el cardenal Sarto és triat papa amb el nom de Pius X. El 17 d'agost, el botànic rus Mikhail Tsvets inventa una important tècnica analítica, la cromatografia. El 28 d'agost, a Milwaukee, dos amics funden la Harley Davidson Company, dedicada a fabricar motocicletes grans dimensions i cilindrada, pensades per ser conduïdes en llargues carreteres o autopistes. L'1 de setembre, el metge holandès Willem Eitouwen descobreix l'electrocardiografia. El 13, la selecció de futbol d'Uruguai, representada íntegrament per jugadors del Nacional, derrota 3-2 a Argentina a Buenos Aires, obtenint el primer triomf internacional en la història del futbol uruguaià. El 14 de setembre, Joseph Chamberlain dimiteix com a secretari colonial britànic, a la finalitat de fer campanya per l'imperi preferents, un nou sistema de reciprocitat amb les colònies. El 24, Alfred Deakin substitueix Edmund Burton, el primer ministre d'Austràlia. El 29, Prússia es converteix en el primer estat a requerir llicències de conduir obligatori per als operadors de vehicles de motor. El 2 d'octubre es posa en marxa la línia 5 del metro de París, entre Trocadero i Passy. El 3, a la província de Río Negro, Argentina, es funda la ciutat de Cipolletti, coneguda a nivell mundial per la seva producció de fruites, pomes i peres, i de variatges d'aquesta, la sidra, el suc concentrat, etc. El 6 d'octubre s'institueix el Tribunal Superior d'Austràlia. El 10 es funda al Regne Unit la Unió Política i Social de la Dona. El 22 es posa a la venda la primera caixa de llapis de cera, Crayola. Contenia 8 colors, marró, vermell, taronja, groc, verd, blau, violeta i negre, i es va vendre per 5 centaus de dòlar. El 3 de novembre es funda el Club Atlético Nebel All Boys, a la ciutat de Rosario, Argentina. El jugador triat l'any 2003, just 100 anys després, com a futbolista més destacat de la història del Newell's, va ser l'actual entrenador del Barça, el Gerardo Martino, el Tata. És amb 506 partits el futbolista que més vegades ha vestit la samarreta del club i es va consagrar 4 vegades campió i lluint la cinta de capità. El 4 de novembre, amb el suport dels Estats Units, Panamà proclama la seva independència de Colòmbia. El 6 de novembre, a Argentina, el periodista, el petit Francisco Pascasio Moreno, dona per a la fundació del primer parc nacional 3 llegües de terrenys a la Patagònia, que li van ser adjudicades pels seus treballs a la frontera amb Xile. És on es troba el volcà, pues això, Perito Moreno. El 18 de novembre es signa el tractat Ay-Binau-Balilla, un acord internacional que va permetre als Estats Units prendre una franja de 16 quilòmetres d'ample sobre l'actual passat del canal de Panamà. El 23 de novembre, el governador de Colorado, James Hamilton Peabody, envia la milícia de l'estat a la ciutat de Cripple Creek per trencar una vaga de miners. El 25 de novembre, a Sucarrieta, Vizcaya, moria Sabino Arana, el pare del nacionalisme basc. El 16 de desembre s'inaugura a Bombay l'hotel més famós de la ciutat, el Taj Mahal Palace en Tower. El 17 de desembre, a la platja de Kitty Hawk, a Carolina del Nord, els germans Orville i Wilbur Wright aconsegueixen fer volar durant 59 segons el Flyer, el primer avió autopropulsat. El 17 de desembre, a Rússia es produeix la primera excisió entre menxevics i bolxevics. El 21, al País Basc, Tomàs Meave funda les Joventuts Socialistes d'Espanya. El mateix dia, Nicolás Salmerón i Alejandro Rux funden la Unió Republicana. I també als Països Baixos, el Senat adopta una llei per protegir els treballadors dels accidents laborals. I per acabar, el 13 de desembre, un incendi a l'Iroquois Theater de Chicago mata 600 persones. Bé, ara us parlarem un ratet del que és el tema de l'oci i la cultura. Amb literatura es van deixar diverses obres escrites, que algunes han perdurat. Explicarem unes quantes d'elles. El Mayorazgo de l'Abra, de Pío Baroja, L'Illa Encantada de Lleu, de Frank Baum, La destinació de la carn, de Samuel Butler, L'enigma de les sorres, de Robert Erskine Childers, Tifun i altres històries, de Joseph Conrad, Els papers privats, de Henry Rieckhoff, de George Gissing, Els ambaixadors, de Henry James, Les signacions, de Rudyard Kipling, La crida al bosc, de Jack London, Soledades, d'Antonio Machado, Tristán, de Tomás Mann, La joia de les set estrelles, de Brian Stoker, i La veritat, de Emil Sola. Al cinema es dona el cas de que es filma la primera persecució de cotxes en el cinema, el Runaway Match, una pel·lícula de l'Alf Collins. Altres de les pel·lícules d'aquell any van ser Alicia al País de les Meravelles, de Cecil Hawthorne i Percy Stowe, Vida d'un mover americà i El gran robatori del tren, d'Edwin Potter, Un regne de fades i la llanterna màgica, de George Méliès, L'amant de la música, de Jacques Menny, Vida i passió de Crist, de Lucien Nouguet i Ferdinand Sexe, Ali Baba i els 40 lladres, La cabanya de l'oncle Tom i Què va passar al túnel. I la música, com sempre, doncs estem a peu de segle i és difícil de trobar, però unes quantes cançons encara es recorden. A saber, el Come Down My Every Evening Star, de Henry Burr, Any Rags, Goodbye Lisa Jane, d'Arthur Collins, Always in the Way, de Byron Harlan, In the Good of Fall Summer Time, de Hayden Carter, Yawata, His Song to Minneaba, de Harry McDonough, Up in the Coconut Tree, de Bill Murray, The Old Girl, de G.W. Myers, The Sort of Things You Never Learn at School, de Dan Quinn, By the Sycamore Tree i Hurrah Sub-Buffin Bay, de Bob Roberts, Uncle Josh on an Automobile, de Cat Stewart, i acabem aquest 1903 amb un tema de Bill Murray que ens interpreta el tema Bedelia.
1: Bedelia, sung by Billy Murray at the Sun Records.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt Seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt Seat. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables, d'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
4: Helena Amac, amb Helena Álvarez, els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició 25 fins al número 1. I en el número 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum World Liar. A la 24 està la Margot Price amb Hard-Headed Woman. Tot seguit us deixarem amb aquest Don't Wake Me Up.

en el Highway 61 acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 24 amb la Margot Price, aquest àlbum que es diu Hard-Headed Woman. Hem pujat més posicions. A la 23 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. A la 22 trobem a l'australiana Courtney Barnett amb Creature of Habit. Estem gaudint d'aquest tema que es diu Sugar Plant. Pujarem més posicions. A la 21 està la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green. A la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace. I a la 19 el Willie Nile amb The Great Yellow Light. Tot seguit us deixem amb aquest Wild Wild World.

i aquí en el Highway 61, que estem plenament enfrescats fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 19 amb el Willie Nile i l'àlbum de Craig Yellow Light. Hem pujat més posicions. A la 18 està el Grantley Phillips In the Hour of Dust. A la 17 està el Joe Bonamassa amb Breakthrough. I a la 16 trobem el Trevor Sensor amb A Few Tears of Eros. Continuarem pujant més posicions. A la 15 està Led Dupas amb Codename California. A la 14 el Jason Isbell amb Foxes in the Snow. I tot seguit us deixarem amb aquest Wine Behind the Rain.

I aquí en el Highway 61, que ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 14 amb el Jason Isbell i aquest Foxes in the Snow. Hem pujat més posicions. A la 13 està el John Batiste amb Big Money. A la 12 està el de Marcus King Band amb Darling Lou. A la 11 The Southern River Band amb Easier Said and Done. Hem gaudit d'aquell No Such Time. I pugem una més. A la 10 està el Luke Winslow amb Quest of Light. Us deixem amb aquesta cançó que es diu Dangerous Blues.

0: pom.
1: I aquí en el Highway 61 que estem gaudint d'allò més fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 10 amb el Luke Winslow i aquest Quest of Light. Hem pujat més posicions, a la 9 estan els Córdobes amb Back to Life, a la 8 el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes i a la 7 el Zach Bryan amb aquest With Heaven on Top. Hem escoltat la cançó que dona títol al disc, pujarem una posició més. A la 6 estan els Whiskey Myers amb One Back Thunder. Us deixem tot seguit amb aquest Midnight Woman.

Doncs està sonant aquí en el Highway 61 la música dels Foo Fighters amb aquest Your Favorite Toy, una cançó que ocupa i un disc que ocupen la posició número 5 de la llista del nostre programa, i el que farem tot seguit ja és pujar a la número 4 amb aquest àlbum dels The Sheepdogs que es diu Keep Out of the Storm. Us deixem amb la cançó que dona títol a l'àlbum.

I aquí en el Highway 61, que ja estem encara en la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, estem a la posició número 3 amb la Lucinda Williams i aquest àlbum que es diu What's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum, ben acompanyada de la Brittany Spencer. Tot seguit pujarem a la 2, on trobem el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. També us deixarem amb la cançó que dona títol al disc.

Com us dèiem, el Charlie Musselwhite, que ocupa la posició número 2 de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, la llista del Highway 61, amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Tot seguit us deixarem amb el número 1, que serà a càrrec dels The Black Crowes, amb aquest àlbum que es diu Profane Prophecy. Tot seguit us deixarem amb la cançó que dona títol a l'àlbum i posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

al final del Highway 61 i el que fem és, per acomiadar-nos, un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic, aquesta setmana l'hem dedicat al Supergrass. Després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rosent ens ha traslladat fins al 1903 amb el Fem Memòria. I per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye. 61 Highway, longest highway that I ever know. And that 61 Highway, longest highway that I ever know. And read from England to Georgia.

espero i espero vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.